0: el carinyo que li posen a les coses, no? I està molt bé. I no està malament de preu, tampoc. Luego està... Tenim el Quim de la Boqueria, que ja l'havia dit.
1: Que està bastant a prop del Casa Leopoldo, no? Cal Estevet.
0: Sí, sí. Jo sóc més de Cal Estevet. Hòstia, és que Cal Estevet és que entres ahí i dices... Hòstia, com se puede comer tan bien? Mm-hmm. És increïble, és increïble. I després teníem un lloc que era boníssim, que era una barra que es deia Directa Boqueria, que estava a dins de la...
1: del mercat.
0: Del mercat, que és era una meravella, era una barra asiàtica, però espectacular, i que ara s'ha canviat de sitio, ara se llama Solo Directe, està en l'Eixample, i ja no està ahí, però quería recordar-lo perquè ha sido el Arnau, que és el chef de... Arnau Muñío, creo que l'apellido es Muñío. Es uno de los mejores chefs que hay en Barcelona y ha hecho tanto por tirar de la Boquería, tanto de tirar de ese sitio, al final, pues bueno, irremediablemente se ha ido a un sitio un poquito más grande porque él es muy bueno. ¡Ostras, qué bien se comía en este sitio!
1: Directa.
0: Y eso sí que estaba directe, con K, ¿sí? Boquería. Y eso estaba a escasos 20 metres de la Rambla.
1: Ja,
0: això era quasi Rambla. Però l'Arnau segueix en el nou directe i mereix moltíssim la pena. I després, una altra que no està aquí, però que també m'agrada molt, és d'aquests una mica més, si tens dinerets, és l'Enigma del Ver Adrià. Collons, tu.
1: Però l'Enigma no toca a prop d'aquí, no? O no
0: bueno,
1: para...
0: està ja... sortint de Sant Antoni, más
1: sí.
0: Cap a... Però és altre sitio, perquè Albert viu al barri,
1: sí.
0: Al costat de la Rambla, i és com que jo me lo encuentro muchas veces en la Boquería, nos cruzamos, tal, y siempre que lo veo, para mí es como parte de ese, de ese tal. Y en el Enigma es uno de los sitios donde mejor he comido en mi vida.
1: Gypsy Chef, Pablo Alguerne, moltíssimes gràcies.
0: Adeu, fins aviat.
1: T'esperem aviat, que vagi gràcies. Bé, adeu.
2: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.

0: Litus, bon dia, què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Avui vens amb un gran clàssic.
1: Superclàssic de Los Últimos en la Fila, que per fi han tornat.
2: ¿Dónde estabas entonces? Cuando tanto te necesito...
3: L'obertura és probablement una de les més famoses de la música espanyola. Diuen que les millors idees et venen quan estàs al lavabo o a la dutxa. Jo et diria que s'ha de ser molt bo per escriure Insurrección a contrarrellotge tancat a un lavabo. Doncs així va néixer una de les cançons més icòniques de L'Último de la Fila, l'any 1986, per entrar a l'àlbum Enemigos de lo Ajeno. Segons va explicar Manolo García, anys més tard, la cançó era una mena de protesta contra la seva pròpia discogràfica i les males condicions econòmiques que patia el grup en aquella època. Però què passava l'any 1986? Doncs va explotar el reactor nuclear de Txernòbil, també el transbordador espacial Challenger de la NASA, 73 segons després d'enlairar-se, i on van morir els 7 tripulants. Espanya va entrar oficialment a la Comunitat Econòmica Europea, Felipe González va aconseguir la permanència d'Espanya a l'OTAN, i va haver l'atemptat de la plaça de la República Dominicana, on ETA va assassinar 12 guàrdies civils a Madrid. L'octubre del 86, Barcelona va ser escollida seu olímpica...
4: A la Ville de Barcelona, Espanya.
3: I es va disputar el Mundial de Mèxic, el del gol de la mà de Déu i el gol del segle de Diego Armando Maradona.
0: Estem parlant d'un grup que se separa a finals dels 90.
1: Sí, ja han passat un ratet, Han passat un ratet.
0: I ara decideixen tornar.
1: Bueno, hi ha hagut com molts amagos, i jo crec que són molt macos i són molt honestos, i ho fan una mica per la gent, jo crec que ho fan per la gent, per dar-se el gustazo, també.
0: Perquè s'ha mantingut viva la flama del públic...
1: Exactament.
0: Aplaudint i seguint el fenomen fan, això que és curiós d'un grup que es desintegra, no?
1: Sí, és que fa molts anys que es va acabar L'Último de la Fila. Però sí, la flama aquesta no s'ha apagat mai, i hi ha unes cançons, un repertori brutal que segueix viu. Llavors, que bonic.
0: I d'entre aquest repertori brutal, que mira que n'hi havia per triar, t'ha costat, entenc, o tenies claríssim que tu volies fer Insurrección?
1: Jo en els baretos sempre feia o Insurrección o Com un burro amarrado a la puerta del baile, que també m'agrada molt.
0: Que som molt de bar, és veritat.
1: Exactament.
0: De bar musical.
1: I jo, de fet, em vaig enganxar a L'Último, perquè era el meu germà que escoltava L'Último de la Fila. Hi ha una generació una mica més gran que la nostra, que sí que estaven a tope amb L'Último de la Fila. Jo em vaig enganxar, he de reconèixer-ho, amb Arena en los bolsillos de Manolo García. Quan es van separar i el Manolo va treure aquest disco, hòstia, vaig flipar.
0: És que molts de la nostra quinta, jo crec que van entrar a L'Último de la Fila a través de Manolo García, no?
1: Oi que sí?
0: Sí.
1: Perquè, per cert, ell estava acollonit, no? I em van explicar que Pájaros de Barro parla una mica d'aquest acolloniment.
0: Ah, sí?
1: Sí, és curiós. Que ell no sabia ben bé què passaria, no? I venia de tenir molt d'èxit i... Ara en solitari, a veure què passa. I li va molt bé, és que aquell disco, jo recordo, està parat en un semàfor i escoltar-lo, o sigui, l'escoltaves a tot arreu, no? O sigui, tothom el duia al cotxe.
0: I el que té L'Último de la Fila, que d'alguna manera també ho té Manolo García després, són estructures molt estranyes, no?
1: Sí, sí, a més, és curiós que cançons amb estructures tan estranyes, amb lletres, amb paraules rares, paraules que no s'utilitzen gaire... Doncs connectessen amb la gent, és al·lucinant. De fet, jo un dia amb ell, amb el Manolo, a Leitmotiv, va venir a tocar, i ell em va reconèixer. Estàvem assajant una cançó nova seva, i no se l'acabava de saber, i es girava i ens demanava perdó. Hòstia, perdoneu, que és que clar, no, jo l'he gravada, però encara no l'he fet en directe.
0: Clar, és que han de ser difícils de memoritzar.
1: I dic, és que quan faig aquestes lletres tan rares, ho va dir ell, eh? Doncs em costa molt de memoritzar-les.
0: I Insurrección té una història curiosa al darrere, aquesta cançó.
1: Sí, és una història que ells han explicat moltíssim, però que em fa molta gràcia, que és que van arribar a la discogràfica amb un disc nou, que era el Enemigos de lo Ajeno, i estaven molt il·lusionats amb aquest disco. I la discogràfica el va escoltar i van dir, bueno, és xulo, però falta un single. Molt típic de discogràfica.
0: De discogràfica, no?
1: I ells, una mica picats, van dir, podem anar al lavabo un moment? I se'n van anar al lavabo.
0: No,
1: I ens, la història diu que en 10 minuts van escriure Insurrección. Van dir, voleu un single? Ens l'anem a fer ara mateix. I sí, van anar al lavabo, es van tancar, i en 10 minuts van escriure Insurrección.
0: En 10 minuts?
1: Sí, tio.
0: Devien tenir alguna inspiració ja de coses fetes de casa, si no pot ser això. I, clar, tu dius, he conegut el Manolo García, i has coincidit en més d'una ocasió, i, sí. I amb el Quimi?
1: El Quimi també l'he conegut. No he tocat amb ell, però sí, havia coincidit amb ell a concerts de l'Adrià Puntí, perquè Quimi va produir diversos discos de l'Adrià Puntí, i un dia va venir al programa i sí, vam riure molt. És que riu molt amb aquesta gent. És molt bonic. Hi havia com un... Crec que quan ho van deixar, hi havia una metàfora molt xula que van fer servir. Bueno, una metàfora, o crec que no era ni una metàfora. Deien, és que hem rigut tant i... Com ho deien, això? Ah, sí. I, ens hem passat molts anys jugant al ping-pong junts, deien. I ens hem avorrit, ja, de jugar al ping-pong.
0: És que també és la gràcia, no? Perquè aquí a vegades tu ens portes històries de grups de rock, de bandes que acaben fatal,
1: sí.
0: Germans, col·legues, és igual el que sigui, parelles, i al final aquesta és una història d'èxit, sí. D'èxit de les relacions humanes, no? Més enllà de la música.
1: Sí, jo crec que els dos són molt intel·ligents i ho van fer molt bé. I van veure... Després de o sigui, els últims discos ja... També les crítiques tothom deia sempre esteu fent el mateix, que això a vegades és una putada. I...
0: Oh, no! Al final, si tu saps que allò t'agrada, escolta'm, dóna'm més del mateix,
1: sí,
0: no?
1: Sí, a veure...
0: M'encanten les olives i no me n'afartaré mai de menjar olives.
1: Sí, sí, sí, però em refereixo a aquells com que són músics molt ambiciosos...
0: Ja. Yeah.
1: I en el fons no sempre feien el mateix, sí que tenen un estil. O tinc un amic que diu, repetir-se és tenir estil.
0: Quin estil diries que té l'Último de la Fila?
1: L'Último de la Fila té un estil molt peculiar. Jo crec que té una barreja de rock and roll i de punts com de copla, de flamenc. És a dir, crec que ell, ho deia el Manolo, que ell de petit escoltava la Creedence Clearwater Revival i ara no em surt cap cantant de copla, però
0: ja, però sí, coplistes.
1: De coplistes. I és curiós perquè l'estructura musical o és molt rockera, és molt, un rotllo molt rockero, però la seva manera de cantar sembla, no sé, sembla d'una altra època, sembla de la copla espanyola, no? Que escoltaven les iaies.
0: Hem parlat de la carrera que va fer el Manolo García post-Último de la Fila, pre-reunificació de l'Último de la Fila, i el Quimi què?
1: El Quimi ha fet el que li ha donat la gana. El Quimi...
0: Ha estat més un vers lliure, no?
1: Sí. D'entrada, va poder escriure o va poder cantar en català, perquè et diuen que ella sempre ha escrit en català. O sigui, escrivia les cançons en català i després les traduïa al castellà.
0: Sí, eh?
1: És curiós, eh? El Mar Antiguo. El Mar Antiguo, Madre Salvaje. I els seus concerts la fa en català i queda collonuda.
0: Perquè composaven els dos, les lletres?
1: Sí, composaven els dos, però el Quimi ho feia en català i després traduïa, no? Mar Antiga, Mare Salvatge. I ell ha pogut fer moltes produccions molt bones. Com et deia abans, la del Puntí va ser molt important en aquell moment, perquè ja han passat molts anys, però en aquell moment no sonaven així els discos en català.
0: Què vol dir que no sonaven així?
1: Que ell va aportar cap als 2000 una qualitat de producció que no existia aquí.
0: Una finura, eh?
1: Una finura. Ell tenia un altre nivell. Ell venia de petar-ho a l'Último de la Fila, de tenir accés a estudis molt importants, de tenir coneixements... que nosaltres no teníem.
0: Ja. L'escoltem o què, Insurrección?
1: Vinga.
0: Vinga, va.
1: Vinga.
0: El litus que es posa en el paper del Quimi Portet i del Manolo García.

0: Ole tú. Me corto el pelo una y otra vez.
1: Mira, volia comentar aquesta frase.
0: Perquè ves la cola en el llalmís,
1: sí,
0: que no,
1: no
0: venia a cuento.
1: Que no té res a veure amb res, no? Sí, que exactament a què es vol referir?
0: Manolo Quimi, quan Manolo vinguin Quimi, al programa, ens comprometem
1: sisplau
0: a preguntar-los.
1: Sí, sí, perquè vens d'una estrofa que l'entens, no? I de cop i volta arriba aquest moment així com... cap a baix.
2: Me corto el pelo una y otra vez.
1: I ho deixo aquí, eh?
0: A veure, si la van fer al lavabo, igual va ser... Vinga, sí, cola aquesta també, és igual, que ens falta per quadrar.
1: Jo crec que sí, aquesta potser tenia una mica de pressa, aquesta...
0: Litus, gràcies.
1: Un plaer.
0: Després del seu pas per Barcelona i Madrid, seran el 30 de maig, el 5 de juny a Bilbao, el 13 de juny a Santiago, el 20 de juny a Vilés, el 27 de juny a Sevilla i el 4 i el 9 de juliol a València, l'últim de la fila. Si no teniu entrades, malament rai.
1: No, teniu molt fotut.
0: Que vagi bé, adéu.
1: Adéu.

0: Rebobinem aquí Catalunya.
1: Nova setmana, nou expedient Tiscar. Clara Tiscar, què tal, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Avui ens movem fins a les Illes Canàries, a l'illa de Gran Canària, concretament. Allà, el 2016, hi apareix un cadàver al mar.
2: A les illes sol passar normalment suïcides que es llencen des dels penya-segats, però aquest cop és diferent i se n'adonen ben aviat.
1: A l'expedient Tiscar, avui, el crim del vidre.
3: Amb la primera claror del dia, un pescador distingeix un cadàver surant a l'aigua. Es veu al costat de la platja dels Nidillos, passada la famosa platja de les Canteres. Aleshores, a Gran Canària, estaven buscant un noi que s'havia endut de corrent 5 dies abans, una mica més al nord, però descarten que sigui ell pels tatuatges del cos.
1: No és la primera vegada que els tatuatges ajuden a identificar un cadàver, eh?
2: Ni el primer ni l'últim, segurament. Són 3 tatuatges, un al pit amb unes flors i un nom, Esperanza, un altre a la part esquerra de l'abdomen, unes tombes al perfil d'un cementiri i damunt una figura encaputxada amb una dalla, la mort. I finalment, a l'avantbraç esquerre hi portava un altre nom, Jero. Una coneguda de la víctima llegeix aquesta informació pública al diari i avisa la Guàrdia Civil.
1: Qui és la víctima?
2: Doncs criden la coneguda a la comandància de Les Palmes, li mostren les fotos dels tatuatges i els reconeix sens dubte. El cos pertany a Daniel Ceballos, té 30 anys i era de Telde, que és una població a l'est de l'illa. Hi ha una cosa que no entenen del cadàver. No presenta les característiques habituals d'un cos que ha estat molt de temps a l'aigua i hi ha larves que no són d'insectes marins. Dedueixen que el cadàver s'ha començat a fer malbé fora.
1: No hi ha ningú que l'hagi trobat a faltar, no té família i a més dius que fa temps que és mort.
2: Prepareu-vos pel que us explicaré. El Daniel vivia a Les Palmes amb la seva parella, Maria, però ara no estaven a Les Palmes, sinó a Madrid, perquè el 28 de febrer van tenir 2 nens bessons, un d'ells amb un problema cardíac, i els van haver de traslladar a Madrid per tractar-los. La família fa dies que no els veu, però han seguit comunicant-se per missatge.
1: I quin dia parlen amb ell per última vegada i l'última vegada que el veuen quan és?
2: Fixeu-vos bé amb les dates. L'últim cop que algú de la família va parlar amb Daniel va ser el 17 de maig, 4 dies després que trobessin el seu cadàver. És a dir, algú l'ha estat suplantant. L'última persona que el va veure va ser el seu pare el dia 26 de febrer, el que es agafa una altra dimensió quan descobreixen que el cadàver presenta 3 ganivetades i, per tant, estan davant d'una mort violenta.
1: I la seva parella i mare dels bessons on para?
2: Doncs tenen els bessons delicats a l'hospital. Ella es diu Maria i la Guàrdia Civil la truca moltes vegades, però ella no agafa el telèfon. Finalment decideixen enviar-li un missatge curt en què s'identifiquen com a Guàrdia Civil i li demanen que els truqui per un cas sense donar més detalls. I ella contesta, no molestar, trabajando. La Guàrdia Civil, esclar, arrufa el nas.
3: No saben el seu cognom i durant el temps que la família del Daniel la va conèixer, ell els va dir que estava de baixa, no treballava, així que tampoc no poden anar a una empresa a preguntar per ella. De fet, el que diu la família és que la Maria és policia nacional. Ell somiava ser policia i treballava de funcionari de presons. Al gener del 2015 ja vivien junts a casa de la mare del Daniel. Uns mesos després es muden a un pis de lloguer a Telde. Ella no volia tenir més fills i per en Daniel això era un problema, per la qual cosa va decidir tallar la relació. I just quan va intentar deixar-la, va ser quan ella va dir que estava embarassada de bessons.
1: I arriben a trobar-la? Poden trobar-la?
2: I arribaran per una altra via. Abans us explico que la policia aconseguirà imatges dels caixers en què algú ha tret diners amb la targeta del Daniel i veuen que ha estat ella, la Maria. Un mes després de trobar el cadàver, un home que regenta un bazar lliga caps. El 12 de maig, una dona, caixera en el supermercat davant del seu negoci, li va anar a demanar un carretó perquè havia de traslladar un gos mort. Ell li va deixar, però al cap d'uns minuts, la caixera, de nom Vicenta, li va tornar i li va dir que el carretó era massa petit per portar el bidó en el qual volia transportar l'animal. L'home del bazar va quedar parat perquè no s'imaginava un gos tan gran.
1: Clar, si era la caixera del supermercat de davant, la localitzen aviat, suposo.
2: Fàcilment. Ell, a més, també explica que aquesta noia li va demanar si tenia alguna cosa per disfressar la mala olor que sortia del bidó. Ell va vendre-li una garrafa de desinfectant perfumat. Aquest bidó estava al costat del cadàver quan el va veure el pescador, però no li van parar atenció i ara no el poden recuperar. Però hi ha imatges. Potser podien haver-hi trobat empremtes, però és massa tard.
1: Per tant, la hipòtesi és que dins del bidó no hi havia un animal, sinó el Daniel, i que el van acabar llançant al mar.
2: I a més els encaixa la ubicació on hi ha el basar, a 2 minuts a peu d'un penya-segat de roques amb unes escales que arriben fins a l'aigua i on solen baixar els pescadors. La hipòtesi és que van llançar el cos a l'aigua des d'allà, ficat al bidó. La Vicenta, quan piquen a la seva porta, assenyala la seva amiga Lira.
1: Lira?
2: No us ho perdeu, perquè no sap dir quin és el nom de la seva amiga i tampoc el cognom. Però sí que sap on era el bidó el dia que va anar a tirar-lo a l'aigua. La Lira li havia dit que era a casa del seu, fins on van també els agents. Els obre la porta un home i quan pregunten per la Maria, el nom pel qual la coneix la família del Daniel, aquest home confirma que és la seva filla, Cira, que no Lira, Cira Maria Quevedo Núñez. La policia demana al pare que avisi a la filla que l'estan buscant i ella mateixa va a la comandància l'endemà.
3: No li expliquen que han trobat el cadàver, però li pregunten per en Daniel. Li pregunten també si té fills i diu que estava embarassada de bessons. I al març, quan estava de 7 mesos, va tenir un avortament. Va veure que sagnava i quan va arribar a l'hospital els dos fetus eren morts. Diu que el pare dels bessons era ell, que era la seva parella, però que ja no ho és. Van trencar després de l'avortament. Segons ella, va veure per última vegada el Daniel el 18 de maig, però el seu cadàver l'haurien trobat 6 dies abans, el dia 13.
1: Vaja, que s'enxampa abans un mentider que un coix.
2: Totalment. Després li ensenyen les fotos del cadàver de Daniel. Ella l'identifica, però no pregunta res, no vol saber què li ha passat, perquè és mort. El primer que fan els investigadors és comprovar si la Cira va estar embarassada de bessons i la resposta és no. No va donar llum a cap nadó en cap hospital de les Illes, ni públic ni privat. Tampoc va tenir cap avortament ni una mort fatal. El 2015 no va estar embarassada. Estem davant d'una mentidera compulsiva.
1: I com de gran s'havia arribat a fer aquesta bombolla?
2: Doncs tampoc va ser policia. Durant un temps va treballar en una botiga de matalassos i explicava que estava en una missió. De tot el que li va explicar el Daniel, l'única cosa que era real és que el nen amb qui convivien, que tenia 11 anys, era el seu fill. No li va explicar tota la veritat, perquè en realitat la Cira tenia un altre fill, però no el reconeixia com a seu. Deia que era un nebot a qui ella havia adoptat. Quan ell l'acompanyava al metge, ella demanava que esperés a fora.
1: I l'ha matat ella o no l'ha matat ella?
2: Acaben sabent quina va ser l'escena del crim. Al pis de Les Palmes, on vivien tots dos. L'apartament és buit i es veu força deixat i brut. El terra està fregat, però malament, i troben restes de sang a diversos llocs. A prop de l'entrada, a l'esló del bany, al desguàs del bany, de la cuina, i al cubell i al pal de fregar. Al balcó s'intueix una taca circular al terra. I apliquen un reactiu que deixa veure que efectivament hi ha una taca circular, dos cercles concèntrics que encaixen amb el cul d'un vidre que s'ha mogut com el que han estat investigant. A més, al balcó hi ha diverses bosses d'escombraries, en una tovallola amb sac amb taques de sang, com si algú hagués netejat el tall d'un ganivet, i els resultats del laboratori d'aquestes tovalloles confirmaran que la sang és de Daniel Ceballos.
1: I la detenen immediatament amb ella?
2: No, perquè quan la volen empresonar la localitzen gràcies als moviments bancaris a Avilés, Astúries. Té una nova parella i descobreixen que està repetint els seus enganys habituals. Li ha dit que és hostessa de vol i que està embarassada. Els agents canaris es desplacen fins a Astúries i allà sí l'arresten.
1: I ella admet o no admet que el va matar?
2: Segons ella va ser un accident. El Daniel va saber que ell havia venut el cotxe, que ell creia que li havien robat, i van començar a discutir. Sempre segons ella, el Daniel la va empènyer contra un armari, ell creient que ella estava embarassada de bessons, i va començar ella a empènyer el Daniel, que va caure a terra i es va colpejar el cap amb un petit graó que hi havia a l'entrada del bany. Va quedar immòbil a terra, va sagnar, i ella marxa i diu que no torna al pis fins al cap d'una setmana i que ell continua al mateix lloc.
1: Clar, però aquí falta una cosa important, que són les ganivetades que tenia el cos.
2: Sí, la Cira no les esmenta. Segurament el Daniel les va rebre per l'esquena, possiblement quan estava dormint. El matalàs no és a la casa quan arriba la Guàrdia Civil a fer les inspeccions. Ell tenia ferides defensives a les mans, i ella explica que un cop descobreix que és mort, truca a la seva amiga Vicenta, que és qui li dona la idea de ficar-lo en un bidó. La Cira va comprar el bidó el 4 de març i, segons ella, ell porta mort una setmana, per tant, poc després que ell posés la denúncia pel robatori del cotxe.
1: Llavors ha estat molts dies fent veure que ell està viu.
2: Ha estat escrivint a la família del Daniel per informar del suposat naixement i de l'evolució dels dos nadons. Possiblement el Daniel ja era mort el 28 de febrer, quan ella dona la notícia a la família i els diu que han hagut de marxar a la península perquè un dels petits té problemes greus de salut.
1: I què més explica o s'inventa?
2: Doncs se sap que va anar l'Heroi Merlin a comprar el bidó i amb ajuda de la Vicenta el va bellugar. Sempre segons la versió de la Cira, tomben el bidó, l'arrosseguen fins al cos, fiquen el cos a dins, després aixequen el bidó i el cos cau avall i es queda com assegut, diu. Per les fotos, ell no sembla un home massa corpulent, crec que no arriba al 1,70 m, però tot i així crec que necessitava ajuda per poder-ho fer, tot això. Ella diu que ho va fer sola i que després l'altra, sense saber que hi havia dintre del bidó, la va ajudar a bellugar el cos. Després de ficar-lo al bidó, el va segellar amb cinta aïllant i el va portar al balcó.
1: L'amiga, per tant, és còmplice.
2: Doncs, com deia, segons ella, l'amiga no tenia ni idea de que al bidó hi havia el Daniel mort, es pensava que era un gos, o això vol que creiem. La Cira el que sí que va fer va ser demanar-li ajuda per netejar la sang. A canvi de tota aquesta ajuda li dona diversos electrodomèstics de la casa, que no eren seus perquè el pis era de lloguer, i va donar a la Vicenta una rentadora, una torradora. Se'n va anar a la península, no va pagar el lloguer del pis de les Palmes, va rebre ordre de desnonament, davant de la qual, evidentment, va haver de tornar i canviar el bidó de lloc.
1: I llançar-lo al mar.
2: I aquí és on entra la casa dels pares, perquè porten el bidó en allà primer. La idea de la Cira era construir un mur al voltant del bidó i deixar-lo tancat allà per sempre, però és una cosa que decideix que no és possible. És quan decideix llançar el cos a l'aigua i, de nou, demana ajuda a la Vicenta per traslladar-lo, i és quan aquesta demana el carretó al senyor del basar.
1: I ho fan de nit, tot això?
2: Ho fan entre les dues a plena llum del dia, arrossegant el bidó fins al passeig. La Vicenta ha de marxar a fer coses i deixa la Cira amb el bidó esperant. Torna hores més tard, cap a les 2 de la nit, l'ha vist un munt de gent allà aturada i aleshores sí, ajuda a baixar el bidó per les escales del penya-segat. Es tiren del bidó i un cop allà asseguda, la Cira l'empenya amb les cames fins que cau a l'aigua. I unes hores després, el pescador troba el cadàver del Daniel surant fora del bidó.
1: Les jutgen a les dues o només a la Cira?
2: El 28 de setembre detenen la Vicenta i l'acusen d'encobriment, perquè no creuen que ella pensés que estava traslladant un gos.

0: Doncs l'advocada de la Cira, com que la seva clienta va confessar que el va empènyer i el va deixar a terra, intenta evitar la condemna per assassinat. Busca convèncer el jurat que es tracta d'un homicidi sense premeditació ni traïdoria, una mort accidental per defensar el seu fill i ella mateixa d'una suposada agressió que estaven patint. Tot i això, durant el judici, la fiscalia eleva la petició de presó i demana que la condemnin per assassinat en lloc d'homicidi. Després de 5 sessions de judici, a la Cira la consideren culpable d'assassinat, estafa i apropiació indeguda. La condemna serà de 24 anys de presó per l'assassinat i 4 anys per 2 delictes d'estafa. El judici també queda clar que li va regalar electrodomèstics a casa seva, la Vicenta, perquè l'amiga té encara aquests electrodomèstics, i tot i això el jurat absol per unanimitat la Vicenta perquè no hi ha proves que demostrin que sabia que el Daniel estava al bidó que va ajudar a traslladar. La Cira apel·la la sentència i arriba fins al Tribunal Suprem que la confirma. Estarà a la presó com a mínim fins al 2036. I aquesta ha estat la història de Daniel Ceballos, a qui una mentidera compulsiva va matar perquè no descobrís les seves mentides. La família del Daniel va descobrir no només que era mort, sinó que no havia estat pare dels dos bessons.
1: Imagina't el xoc. Clara Tiscar, gràcies.
0: A vosaltres.
1: La setmana que ve, més expedient en directe, com sempre, els dilluns a l'Aquí Catalunya i sempre que vulgueu a la vostra plataforma de podcast preferida.

0: que ens acostem ja a les 10 del matí i avui teníem pendent una conversa amb el Nil Moliner. Nil, què tal? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: El que passa que l'actualitat ens està atropellant. Ja bueno, et demano disculpes.
1: No, per res del món. Les notícies són les notícies.
0: I van que volen últimament.
1: Per això.
0: Ens estan escorcollant la seu de Ferrat. És que, clar, quan és una alla és una ceba, tu. Però tu treus disc.
1: Jo trec disc, Sí, vaig treure disc el 22 de maig, divendres passat, i molt feliç amb la rebuda i amb tot el públic, amb tota la resposta que està tenint, la veritat.
0: Que té un punt molt 2000-ero, dels 2000.
1: Bueno, jo vaig créixer amb aquesta influència Canto el Loco, Pereza, no? Inclús també amb els Pets, l'Ex Ambusto, tot aquest so guitarrero que tant m'agrada i tant em representa en aquest disc, també.
0: Ah, ens acompanya també a l'estudi el Sergi Sánchez, el cap de musicals de la ràdio. Què tal, Sergi?
2: Bon dia.
0: Què et sembla, tu, el disc?
2: Home, què t'he de dir? Si és que és un disc que pràcticament he vist néixer, he vist créixer i ara ja reproduir-se a tot arreu. I a més que amb una cançó que ara ho parlàvem, el Nexo 04, que ha estat brutal, la rebuda des de fa pràcticament un any i que ni tu mateix, ni vosaltres mateixos els que la vau crear, que us imaginàveu que seria aquesta explosió.
1: No, jo crec que al final quan crees música que t'emocioni a tu i no per sonar a cap lloc, sinó per emocionar i per comunicar-te, no? I després, doncs, la sorpresa arriba que després és una cançó tan ben rebuda, tan sonada a les ràdios i amb tantes escoltes que t'emociona moltíssim, no? Però el principi de la cançó està feta amb molt d'amor i amb molta emoció.
0: Dos anys treballant-hi en el disc?
1: Dos anys treballant en aquest disc.
0: I que descriu un moment íntim. Quin?
1: Bueno, no, descriu un moment que ho vaig passar molt malament el 2023. De cop em va rescatar un concert, que va ser el 20 d'abril del 24 al Palau Sant Jordi, que vaig començar la gira allà. Em va rescatar i a partir d'allà vaix començar a escriure aquest disc. Aquest disc es diu Nexo, no? I em vaig sentir un nexe entre les meves cançons i el meu públic aquell dia i va ser a partir de llavors que vaig començar a escriure.
0: Tu portes molts tatuatges, els estic veient, uns quants.
1: Tampoc creguis tants, però sí.
0: Com a mínim, a la vista, en tens uns quants, més que jo. I n'hi ha un que és una tirita amb una corxera.
1: Vale, sí.
0: Té a veure amb alguna cosa que estaves explicant ara? Que la música et sana d'alguna manera o m'estic flipant?
1: Sí, no, totalment. Jo crec que és algo bonic de recordar sempre, que a mi la música m'ha ajudat molt. La música inclús m'ha rescatat de situacions molt dures i la música salva i la música cura.
2: Però parlant de tatus, hi ha un tatu que és més especial relacionat amb aquest disc, perquè és una de les frases i una de les cançons que crec que és de les que més t'ha tocat d'aquest nec.

0: So.
1: Sí, hi ha una cançó que es diu Vive lento y ama bien, que és una cançó que em va ensenyar moltes coses, a mi i als que estàvem a l'estudi en aquell moment, perquè la vam escriure en un moment, no, de, que no esperàvem que sortís aquella cançó, i va sortir Vive lento y ama bien, que és el que estic intentant aplicar-me durant aquesta època de la meva vida, no? Viure lent i estimar bé, i és una frase que és el títol del disc que tenim tatuat els tres.
2: Que és un disc que vas presentar en una mena de Tiny Desk, aquesta sessió que es fan amb altres músics. I ho vas fer al balcó del pis on has viscut a Madrid durant un any i mig.
1: Sí, aquell balcó on tants moments em va donar, tant he plorat, tant he sigut feliç, però sobretot escoltava aquelles maquetes que més tard serien al disc, doncs tornar en aquell balcó i aquest cop fer-ho de la mà, doncs, de tota la meva banda, tot el meu equip, i a sota, no?, que estiguessin tota la meva gent que em segueix, va ser una festa i vam tallar el carrer i la vam liar.
0: Perquè aquell pis, de qui és? Perquè ha de ser d'algú amb qui tens molt bon rotllo, perquè
1: exacte.
0: Si no, un any i pico després fes tornar.
1: Clar. No, jo en aquell pis vivia amb dos companys de pis que encara hi viuen, i llavors va ser fàcil la gestió.
0: Va ser fàcil.
2: L'última cançó del disc, Bona nit, és un homenatge als Pets, i de fet el Lluís Gavaldà canta amb tu una altra cançó.

0: Com t'ha inspirat a tu la música catalana?
1: Moltíssim. Mira, de fet, el Bona Nit és un resum molt bàsic, no, d'això. Jo anava de campaments amb el Cau i de cop l'arrullana del Bona Nit, no, es tocava sempre als cançoners, amb la guitarra es tocaven cançons.
0: I
1: l'última era sempre Bona Nit dels Pets. Llavors aquesta història passa amb la banda sonora del Bona Nit dels Pets i es diu així en homenatge a ells i és increïble, no?
0: Nosaltres, just ahir, aquesta mateixa cadira que hi eres tu, teníem el Gerard Quintana, que, com saps, han tret documental ara al 3CAT sobre els 40 anys del Sopa de Cabra, i em relaciona una cosa amb l'altra, perquè, clar, tu majoritàriament cantes en castellà. Ells, al contrari, ells majoritàriament canten en català, i va haver-hi una època de la seva carrera musical que van dir, ara ens posem a cantar en castellà. I ell ens va confessar ahir que ho van fer com a reacció política, perquè es van sentir utilitzats pel govern de Jordi Pujol amb aquell gran concert del Sant Jordi, amb Sau, amb els Pets i amb Sang Traït.
2: Ho deia així. Jo recordo que sortíem arreu de l'Estat i recordo d'anar a Madrid a roda de premsa amb tots els periodistes d'aquí, d'allà, la Cera, el Diego Manrique, el Carlos Tena, tota aquella gent que admirava del Musical Express i del Popgrama, de programes que havia vist durant els anys 70 o finals o començaments dels 80, deien, hombre, los grupos de la Generalitat, o uno de los grupos de la Generalitat. Perquè aquesta és la forma, o sigui, vam ser una eina de normalització lingüística, però nosaltres no volíem ser una eina de la Generalitat i menys del pujolisme.
0: Es van sentir una eina de normalització lingüística.
1: Imagina't.
0: Tu com convius amb això de la llengua, el fet d'anar-te al castellà, al català?
1: Convis d'una manera molt sana i molt bonica. De fet, l'altre dia, mira, estava fent la firma de discos tant a Madrid com a Pamplona i van ser les dues ciutats on gent m'ha ensenyat tatuatges, que parlàvem de tatuatges, no? Gent m'ha ensenyat tatuatges i porten escrit cançons en català que tinc escrites jo, no? Ara, Som ocells. I em fa molta il·lusió veure com gent d'arreu de la península doncs tradueix les lletres, vol entendre perquè allà on anem les cantem aquestes, no? I és increïble doncs apropar doncs la meva cultura, la meva llengua allà on vaig, no? I que entenguin també d'on vinc, és increïble, així que em fa molta il·lusió.
3: No sé si el Nil, que canta en català, s'acosta més a aquell de fa uns anys, de Sidi, no? que és com si fossin dos Nils diferents, d'alguna manera.
1: Sí, clar, vam començar amb la banda Sidi durant molts anys, no? Cantant, i va ser increïble, així que després, quan vaig fer el meu projecte, doncs les meves influències eren això, més el Canto en Loco, Pereza, no? Però també han sigut els Pets, l'Exam Busto, que, com bé dèieu, doncs el meu tercer disc, Lugar Paraíso, tinc una cançó amb el Lluís Gavaldà, i és més, al Palau Sant Jordi del desembre va venir Gerard Quintana,
3: sí.
1: I vam cantar junts una col·laboració al Palau, no? Així que va ser increïble doncs poder juntar tots aquests mons, no?
0: Tu tens més de 2 milions d'oients mensuals a Spotify, i ens agradaria a nosaltres tenir-los. Més de 200.000 seguidors a Instagram. Això dels seguidors es pot arribar a convertir en una mala obsessió? T'ha passat a tu?
1: No m'ha passat, perquè des del principi vaig tenir una relació molt sana amb això i vaig decidir no saber de números.
0: Doncs ara ja el saps.
1: Sí, o sigui, tinc una noció, però tampoc sé el que volen dir. No sé com es tradueix això. Tinc un equip meravellós que em diuen que tot va molt bé, però no li dono importància ni estic mirant els números que porten les meves cançons, ni quantes ventes, ni
3: no m'agrada saber. Quan hi ha un llançament, com per exemple la setmana passada, tu, aquell primer dia, no estàs mirant l'Spotify for Artists, per exemple, per dir...
1: No!
3: A veure què tal?
1: I em passa una cosa, que entre conversa, entre petita conversa, no, amb els amics i amigues, em passa una cosa que, hòstia, quants discos es poden vendre en un dia? I no ho sé.
3: No ho sé.
1: No ho sé, però clar, és penós, perquè ho hauria de saber, però bueno.
3: O no, que també està bé.
1: També està bé, sí, però és una mica ignorant també, no sé la línia on està.
0: Doncs, escolta'm, Nil Moliner, ens consta que has de marxar, que et vagi molt bé Nexo, que és així com es diu el teu nou treball, que gaudeixis de la gira i de tot l'èxit que sembla que t'està portant el disc. Ens n'anem amb un dels temes, què et sembla?
1: Vinga, perfecte.
0: Tu cuerpo en braille.

0: Nil Moliner, una abraçada, moltíssimes gràcies. Torna quan vulguis, sobretot quan l'actualitat
1: estigui tot més tranquil,
0: estigui més tranquil·la, que no sé si arribarà a passar. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I Sergi Sánchez, gràcies a tu també.
2: Gràcies.
0: Adéu. Adéu.

0: Nil Moliner, un dels imperdibles d'aquesta setmana, a la secció que dediquem a la cultura, i avui el que us fem i el que us farem cada setmana és això, un resum de què ens espera pels propers dies, per si algú està buscant plan, Laura.
1: Exacte, agafeu paper i boli, perquè hi ha bastanta teca. El que us volia dir per això és que, en tema de música, tingueu en compte que divendres ja sabeu que surten les estrenes musicals, i aquest divendres un dels més esperats és Paul McCartney, que publica The Voice of Dungeon Lane, que és un dels llançaments més esperats de la setmana. Ready and turn. Nice. The wedding is this Saturday. I això que estava escoltant ara és perquè ens transportem al cinema, perquè al cinema també hi ha, evidentment, divendres totes les estrenes, i sembla ser que del més esperat, que ja és el més nou de Robert Pattinson i Zendaya, que és The Drama. Es veu que The Drama inclou, no us vull fer molts spoilers perquè diuen que és millor no mirar el trailer, però inclou
0: l'escena. Si mires el tràiler ja et menges spoilers.
1: Jo, per si acaso, no l'he mirat. Rai. Però es veu que si mires, es veu que si veieu The Drama, conté l'escena d'un casament més incòmode que haureu vist mai en cinema. Es veu que és un casament molt incòmode.
0: Més incòmode que la boda roja de Joc de Trons?
1: Diuen més incòmode que tot el que haureu vist
0: en clar, cinema.
1: És veritat que exacte,
0: cinema.
1: Això en sèrie
0: en seria una per veure si és comparable amb la boda roja o no.
1: Per cert, que divendres també Shrek, amb motiu del seu 25è aniversari, torna al cinema, la primera pel·lícula. Sabeu que de Shrek ara mateix són 4 pel·lícules i hi ha 2 spin-offs.
0: Me les he vist totes,
1: les
0: perquè
1: vist
0: totes? Clar, ara les he revist totes amb la nena.
1: Clar, mira, sabeu que també vindrà la Shrek 5, serà una altra pel·lícula que faran. Una altra destacada pel·lícula que arriba aquest divendres al cinema és Mallorca Confidencial.
2: Tener una isla a la hostia de farlopa cada semana no es fácil.
1: Protagonitzada en aquest cas per Lolita Flores, que es posa la pell d'una poderosa matriarca i narcotraficant d'un poblat de l'illa. I pel que fa al teatre... Aquesta és l'última setmana per anar a veure Inútil, un cactus i altres desastres al Maldà. Aquesta és una obra de teatre, aquest és un moment musical que tenen. També és l'última setmana per veure Una idea genial, El Condal, que és aquella comèdia que anava d'un home que sospita que la dona li està fotent les banyes i contracta un detectiu que acaba sent tot un desastre.
0: Malament,
1: per intentar-ho
0: descobrir. Si sospites això, o li preguntes, i si t'ho creus bé, sí. I si no, també, i o talles amarres, o
1: aquesta
0: continues
1: idea...
0: amb confiança cega, però ve de contractar un detectiu.
1: Bé, passareu bona estona.
0: Ni
1: perquè...
0: això, ni tafanejar el mòbil.
1: Ah, home, no, això mai. També estan en marxa Mal de Corazón a la Villarroel, que és important perquè la fa una companyia, que s'acomiada, que és la Solitària, formada per Júlia Barceló, Pol López i en Pau Vinyals. Pel que fa als llibres, si us interessen, aquí hi ha diverses activitats. Avui al CCCB, Natàlia Castro Picón conversa amb el filòsof Auda l'Espluga sobre la idea de l'apocalipsi present en imaginaris contemporanis, aquest apocalipsi que a vegades podem imaginar-nos. Serà 6:45 de la tarda.
0: Te l'imagines sovint, l'apocalipsi?
1: A vegades hi penso, eh?
0: Sí,
1: penso molt en zombis. Jo és que tinc molta... penso molt en zombis i què passaria? Vés igual, ja parlem un altre moment. A les 7 de la tarda, Letícia Sala presenta Dame Veneno, que quiero vivir, en una conversa amb Rigoberta Bandini, a la central del Raval. I demà dijous, Àlex van der Laan, el meteoròleg, li hem parlat en aquest programa, presenta el seu nou llibre també a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Sant Celoni. Divendres, a la ONA, Carlota Somell presenta De cop i de cap, nou llibre, acompanyada de la periodista i col·laboradora d'aquesta casa, la Clàudia Rius, i també està en marxa aquest cap de setmana el Molt Llibre, que és un festival per nens petits. Comença divendres. Per cert, altres plans, molt ràpidament. Un pla gastronòmic, que comença demà, s'allarga fins diumenge, és el mític Tasta la Rambla.
0: Ai, tant, sí.
1: Que teniu, per exemple...
0: Si els guiris ens deixen...
1: Si els guiris ens deixen, tapes a 6 euros, dolces i salades, per exemple, una tapa de gamba blanca, salsa de pollastre i carxofes. Diumenge és el dia de la bicicleta, per tant, si en teniu, podeu sortir al carrer en bicicleta, és el dia de l'orgull de la bicicleta. 12 quilòmetres de recorregut, surten del carrer Aragó amb Sant Joan.
0: I acabem amb la música que ens deies, amb el Paul McCartney, que deies que publica aquest cap de setmana un dels llançaments més esperats.
1: Que és The Voice of Dungeon Lane.
3: Rebobinem aquí Catalunya.
0: Rafa Ávila San Juan, expert en geopolítica, membre de l'IES Global, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, Marina.
0: Avui volem aprendre com funciona l'estat del Vaticà, ara que sabem que el papa ve d'aquí a un parell de setmanes. Podem considerar que és l'estat més petit del món, però que, en canvi, és un estat amb un poder global.
4: Exactament. És un estat global, que no n'hi ha molts, eh? És a dir, que té influència pràcticament a tots els països. Mira, el primer que jo miraria seria que hi ha 1.400 milions de catòlics repartits per tot el món, no? I que el poder central, evidentment, està a Roma, està al Vaticà, no? Per tant, el poder del Vaticà, entre d'altres, és l'únic que té ambaixades pràcticament a tots els països del món. Hi ha molt pocs, pràcticament no ho diria jo, que no tinguin directament una representació d'ambaixada amb el seu país, no? Un d'ells, per exemple, seria la Xina, que té una relació especial on el govern nomena els bisbes, però efectivament hi ha una representació catòlica. El que passa és que la catedral i l'ambaixada estarien a Taiwan, no? Però, per exemple, tots els països musulmans, no? Afganistan, Somàlia, sí, o alguns països musulmans, diguem-ne, que els més radicals, no hi ha representació. Però fixa't una cosa, també hi ha d'alguna manera una presència directa, no? Afganistan, la capella de l'ambaixada italiana està gestionada pel Vaticà i és l'única església que es permet dins d'Afganistan. O fins i tot a Somàlia, no? Un país que ha estat en guerra durant dècades, no? I que han estat pràcticament prohibides les esglésies catòliques, hi ha una, però en canvi hi ha monges italianes directament vingudes del Vaticà que han mantingut la maternitat de Mogadishu durant dècades, no? Contra tots els atacs que hi ha hagut amb els pitjors anys de la guerra. Fins i tot recordarem que la mare Sgorbati va ser assassinada precisament a Somàlia i ella era una defensora que deia a qui ens ha enviat Déu per protegir els nadons, i jo agafaria fins i tot un calaix si calgués per protegir-los dels atacs, no? O sigui que tenien un contacte, el Vaticà tenia una antena també amb aquests països, no?
0: I, escolta'm, tota aquesta expansió es tradueix en poder real, en negociacions, en pressió política, en capacitat de pressió?
4: Absolutament. És a dir, el Vaticà no té exèrcit, això evidentment té la Guàrdia Suïssa, no?, que tots veiem ja com molt protocolària i de representació i una mica folclòrica, no? Però no és una força, són 130 unitats, sinó no té poder, diguem, armat. De fet, el Vaticà té un tractat pel qual seria defensat per l'exèrcit italià en cas d'atac, no? La seva força és bàsicament diplomàtica i ha estat utilitzada de dues maneres especialment, no? Per forçar acords i arribar a projectes de pau, amb diplomàcia silenciosa o directament de manera pública, no? Fixa't que la setmana passada parlàvem aquí de la crisi dels míssils, eh? Sí. Entre Estats Units i Rússia. Doncs aquí el Vaticà va tenir un paper fonamental. Recordem que Kennedy era catòlic, l'únic president americà fins ara que ha estat catòlic. I durant el pitjor moment va escriure un telegrama al papa dient ajuda'm, ajuda'm. I la seva manera de fer-ho va ser una retransmissió d'un discurs per via ràdio, adreçant-se als dirigents dels dos països dient que havien de posar tots els esforços per aconseguir la pau. Aquesta va ser la finestra que va donar a Khrushchev l'excusa per dir retirar els míssils no és una derrota, sinó que és un acte de pau. Mm. Durant la Segona Guerra Mundial i la Guerra Freda, el Vaticà va desenvolupar una activitat diplomàtica enorme i un poder de mediació com cap altre país del món. De fet, van crear la Ràdio Vaticana, que és una ràdio que té més emissores i que transmeten més llengües que la BBC.
0: Imagina't. Després de Joan XXIII, els següents papes que han anat venint han consolidat aquest poder vaticà?
4: Sí, bueno, podríem recordar milers de casos, no? Però fixa't un que en tenim molt de prop. Pau VI, amb el procés de Burgos de 1970, quan estava el dictador Franco al poder, va evitar la condemna a mort de 9 persones. Amb un govern ja afablit, va adreçar-se directament amb aquesta diplomàcia silenciosa i també de manera pública a Francisco Franco. El règim estava molt afablit i va commutar aquestes penes de mort per cadenes perpètues, que després, afortunadament, amb l'amnistia, doncs, van desaparèixer, no? Però podien posar Joan Pau II, que va mediar entre l'Argentina i Xile, amb el conflicte del canal de Beagle, no?, allà a la Terra de Foc, o Francisco, no?, que va ser una peça clau en les converses de negociació entre la guerrilla de les FARC i el govern de José Manuel Santos. No recordem que a Colòmbia cap altre país del món, cap altra institució té tanta representació com l'Església Catòlica, que està en zones de guerrilla, en zones de paramilitars i, evidentment, en les zones que controla el govern, no? En fi, té tanta informació en països com aquests que podem dir que la seva estratègia de diplomàcia i pau acaba funcionant, com a mínim acaba posant molta pressió.
0: Rafa Vilasanjuan, gràcies.
4: A vosaltres.
0: Adéu.
3: Rebobinem aquí Catalunya. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: obrim el racó de pensar dels divendres. Miqui Núñez, Lorena Vázquez, què tal? Com esteu?
5: Molt bé,
6: bon dia.
0: Sapigueu que d'aquí a uns minuts se sabrà també amb nosaltres la Candela Penya, que avui ve al programa. Però vaja, anem tirant milles. Miqui, a tu què t'ha fet pensar aquests últims dies?
6: Mira, a mi m'ha fet pensar una cosa aquesta setmana que realment és molt filosòfica, és molt profunda i crec que és un bon tema per parlar avui aquí, és que ha tornat la calor. No sé si ho sabíeu.
0: No ho havia notat ningú.
6: No, oi? Ningú ho havia notat. Jo, de fet, ho havia notat per altres coses, perquè quan torna la calor, tornen moltíssimes altres coses. I una cosa en concret que ens agrada molt són els mosquits, una altra cosa que ens agrada moltíssim és suar per llocs que no sabíem que es podia suar, però sobretot tornen un espècimen que jo els dic als amics de piscina. No tots, o sigui, no tornen tots els amics de piscina, però és aquesta gent que durant l'hivern no saps ni si estan vius, val? Que no et pregunten mai ni com estàs, no sé, no en diuen de quedar, no feliciten ni Sant Esteve, ni Cap d'Any, ni l'aniversari, ni res, però tu penges una història de casa teva, a la terrasseta o alguna cosa així, i de sobte t'arriba una notificació i diu, aquest un missatge que pot ser: "Ei, què tal? Com estàs? Com a tot? A veure si ens veiem un dia, no? Quedem per dinar i tal." Un dinar? Estàs segur que vols un dinar o vols un sopar? O et presentaràs a casa meva amb les espardenyes i un banyador posat així amb unes ulleres de sol, la Pamela, i et dirà: "Hola,
0: què tal? És com aquell anunci de quan saco los donetes, no? Me salen amigos
6: sí,
0: por todas partes."
6: O quan estaves a classe i traies els xiclets i que llavors tothom et saltava a sobre. Me dones un. És que és molt fort perquè, o sigui, tu com a persona no has canviat, ets la mateixa persona, però ara a l'estiu arriben els 28-30 graus, tens piscina, per sort, i de cop ets superinteressant. Tothom vol saber què fas, tothom vol saber si tens lliure aquell dia, si tal, que si això, que si l'altre. I clar, jo no sé si és una mica doncs amistat o és una mica com... Jo li volia dir, tinc un amic meu que li diu meteorologia emocional.
0: Ah, mira.
6: Saps que és com una mica, sí. És com els amics que obren com les terrasses, saps? De juny a setembre. Són uns amics que només són temporals i que et parlen durant la temporada d'estiu. Jo sé que hi ha molta gent ara mateix que pensa: "Oh, que estrany, oh, no, de què està dient el Miqui?" Per què ets tu llavors l'amic de piscina? Si tu creus que això
5: home,
6: que està
5: jo ara
6: passant...
5: Veig, jo, dient... La veritat és que et veig més atractiu ara, t'he de dir. Mira que no som amics, però ara mateix estic per enviar-te una sol·licitud d'amistat a totes les teves xarxes
0: home,
5: socials.
0: Clar, Miqui, és que ja estàs trigant sí. A convidar-nos a casa teva. No sé.
6: No, tinc, òbviament jo
0: sé... A veure,
6: sé,
0: és que tampoc tens piscina tu per disfrutar-la tu sol, no?
6: Clar, que no. Jo sé com funciona tot això, perquè realment l'amic de piscina era jo fins fa X temps. O sigui, realment jo era l'amic de... Ah, hòstia, és veritat que el Martí tenia piscina a casa seva.
5: M'interessa molt el tema piscina, però m'interessa encara més el tema vaixell. Perquè, clar, jo no tinc vaixell, ni en tindré mai, perquè seré sempre pobra, però més orgullosa de ser pobra.
6: I tant.
5: I el tema piscina, quan vaig al gimnàs puc anar a la piscina més o menys quan vulgui, i al final, durant l'any, no hi vaig mai, perquè tampoc m'agrada fer esport, és un altre
0: Lorena,
5: problema que tinc.
0: No és el mateix anar a la piscina
5: gimnàs
0: que et convidi un col·lega a casa seva que tingui piscina.
5: Per mi és exactament igual, perquè tampoc li trobo, no sé, massa emoció al tema. Però tenir una mica amb vaixell, a mi això sí que em posa calenta. Em posa molt calenta. Hi ha poques coses que em posen calenta ara amb la menopausa, però aquesta em posa supercalenta.
0: Escolta, que s'ha assegut aquí a l'estudi i la vull saludar ja la Candela Penya. Candela Penya, què tal? Bon dia.
7: Estoy flipando. O sea, es como si me hubiera caído. Pero ¿de dónde vienes con el cabello mojado y todo? ¿No?
5: Surto de la dutxa, Candela. Jo els divendres m'aixeco tard, o si m'ho puc permetre, perquè durant tota la setmana faig de titiritera audiovisual. Llavors els divendres m'aixeco a les 9 del matí i dic: "Ai, calla, que tinc ràdio."
7: Però vius a prop per arribar
5: no,
7: amb aquest
5: però,
7: cabell?
5: No, però amb l'autobús des de casa meva, Sants, fins al centre és un moment, eh?
7: Te podías haber venido con nosotros,
5: ah,
7: que
5: pues
7: venimos
5: mira.
7: De Sants.
5: Ah, sí?
7: Pues Lorena, no estamos comunicadas.
5: No,
7: Marina,
5: és verdad,
7: chicos,
5: hay que comunicarse.
7: Bon dia.
0: Bon dia, Candela, gràcies bon per ser aquí amb nosaltres. A veure, que hi ha gent que ens costa, que se'ns assequi el cabell, també t'ho dic. Jo soc de les que em rento el cabell i si no m'hi passo el secador puc trigar una hora i mitja.
5: Però tu no et passes?
7: No, jo vengo ara de la dutxa
5: també. Ah, mira,
7: sí, jo estic encara també.
0: Clar, sí. Mira, la part de sota encara la tens mullada,
7: tu. Sí, sí,
0: sí.
7: Clar. Bueno, somos gente limpia.
5: Perquè la Candela jo crec que és de les meves, que quan anem a la tele ja ens posaran, no?, allà maquillatge i ens pentinen i això, però a casa...
7: Què va, Lorena?
5: Tampoc.
7: Para nada. Yo, o sea, nunca me he secado el cabello y yo a las teles voy pintada por mí, como me ves ahora. ¿En serio?
5: Madre de Dios.
7: No me gusta a mí mucho tal, ¿eh?
0: Estàs divina. Tu tens... T'ho juro, eh? De fet, vaja, teníem gent per aquí que entrava amb balines, deia, és que és una diva. No. Es que no ves veurela, ¿sí o no?
7: No me digáis tontadas, por favor. ¿Quién era este chico que hablaba?
0: Miqui Núñez.
8: ¿Qué tal? Bon
0: Candela
8: dia, Peña. ¿Cómo estás?
7: Miqui, ¿quién es Miqui?
0: Hola. ¿Quién es Miqui Núñez?
8: No, hola, ¿qué tal?
0: Es un dels tios més famosos aquí a Catalunya.
7: ¿Es un qué?
0: Es un dels tios més famosos aquí a Catalunya. És
5: aquí
0: un cantant...
5: a Catalunya és una icona com tu, eh? O sigui, sí? Estaríeu a la part.
7: Miqui.
5: Sí, perquè ens ha representat a Eurovisió.
0: Busquem alguna cançó del Miqui. Li posem,
7: Miqui,
0: sí.
7: perdona mi incultura, no, por favor, Miqui. Te lo...
8: Que va.
7: A partir de ahora me voy a aprender, Miqui, totes les teves lletres.
8: Així m'agrada, guanyant adeptes. M'encanta.
0: Aquí el que fem, a partir de les 10 en el programa sempre és una cosa que li diem el racó de pensar i on cadascú comparteix què li ha fet pensar els últims dies, no? A cadascun dels col·laboradors. I el Miqui...
7: he llegado yo a este momento.
0: Sí, has aterrat aquí.
7: Però, però
0: ens venia
7: també
0: de gust que hi fossis, també, perquè puguis compartir, si vols, els pensaments
7: pues
0: que has tingut.
7: Me ha hecho pensar muchas cosas esta semana, pero en concreto que estamos en la SER, o sea, me ha destrozado que mis mañanas a partir de ahora ya no serán acompañadas de Ángels y estoy destrozada. Muy destrozada.
5: Mira, s'ha hecho hasta el silencio y
7: sí,
5: todo,
7: ya veo, ya veo.
0: Sí, sí, perquè estàvem posant una cançó del Miqui Núñez, però ara la recuperarem.
7: Sí, acabo de leer que la Aymar és la que se va encargar.
5: Aymar Bretó,
0: Aymar sí. Bretó, sí. Mm-hmm.
7: Sí, però, o sea, me duele profundamente.
5: Trobarem a faltar que a l'Àngels Barceló, per suposat, una veu femenina líder dels matins a les ràdios, ens quedem amb l'Aymar Bretó, que també ens agrada, ens
7: però
5: agrada
7: no
5: molt.
7: Solo, no solo una voz femenina, una voz crítica y una voz molesta y una voz que era absolutamente necessària.
5: Mm-hmm.
7: Todo, ella i tots els col·laboradors.
5: Absolutament, la trobarem moltíssima a faltar, però
0: sí,
5: escolta,
0: al final de temporada hi ha aquest relleu i de cara a
5: sempre,
0: temporada que ve
5: sempre
0: hi ha noves.
5: Exacte, sempre hi ha molts canvis al final de temporada, però potser encara hi ha més sorpreses, eh? Jo no crec que perdem de vista l'Àngels Barceló, encara que desgraciadament ja no estigui en aquesta casa.
7: O sea, más sorpresas, Lorena.
5: Sí.
7: Pero esto es por tu tema de trabajo,
5: siempre,
7: del tema
5: siempre.
7: Este, que lo sabes todo antes
5: no,
7: que nadie.
5: No, que va, siempre hay sorpresas de todo tipo, no solo en el mundo del corazón. Hay una de sorpresas últimamente. El mundo del corazón es el más aburrido. Está mucho más divertido, interesante el tema político.
0: Sí, se ha buscado, no me esperaba yo que la cosa acabés anant cap aquí, ¿eh? Però
5: no,
0: vaja,
5: que va.
7: No, pero a ver, tengo una capacidad de pensamiento que también pienso, en que me tenía que haber tapado la cana antes. O sea, hay muchas cosas para pensar. Y sobre todo para que la gente piense que el día 5 tienen que ver mi película La Desconocida.
0: Sí, sí, ara
7: es
0: parlarem.
7: Lo único, es
0: sí,
7: lo único
0: sí,
7: que tiene
0: sí,
7: que
0: sí,
7: pensar.
0: Sí, la teva nova
5: película
0: que déu-n'hi-do, jo la vaig veure ahir i estàs tota l'estona en tensió constant, eh?
7: I t'ha agradat parlant jo en català?
0: Sí, clar.
7: M'ha fet tantíssima il·lusió.
0: Però, en canvi, aquí no t'acabes d'animar.
7: No m'acabo d'animar perquè, ¿sabes qué pasa? Que estoy mucho más segura con lingüista porque no quiero darle ninguna patada al diccionari, ¿saps? Y entonces, porque, claro, no tinc tota la fluidesa que m'agradaria perquè porto molt de temps a Madrid. I llavors em costa.
5: Perquè et va el cap més ràpid que la llengua, no? Perquè el teu cap va a una velocitat.
7: Però me va tan ràpid que ni en castellà no te lo abarco, o sea, imagínate en catalán.
5: Ese es el problema.
7: Ese es el problema.
0: A tu et passa que et preocupa convertir-te en un personatge públic més famós per les frases que se t'escapen perquè dius que et va més ràpid al cap que a la boca que al cap?
7: Marina, que no. Yo no pienso en nada más que en salir adelante, en mi hijo, en pasar, que me encanta que en catalán es menopausa.
5: Menopausa.
7: Pues yo no pienso en estas tontadas, yo soy actriz, es lo único que quiero seguir siendo y ya está. Estos son anécdotas de la vida que en este momento de estoy ahí en un programa que es muy pintón y voy dos veces al mes, pero cunde mucho, ¿no? Porque
0: sí,
7: voy dos veces al mes. Pero yo insisto en dejar claro todo el rato que yo no soy colaboradora de televisión en absoluto.
0: Sí, sí, que tu no ets humorista, que tu ets actriu. I que
7: claro,
0: tens una carrera
7: que,
0: com a actriu.
7: Que, exacte.
0: Re, que teníem pendent que coneguessis com canta el Miqui Núñez, perquè deies com és, teníem la cançó, i l'hem tret perquè...
5: Escoltem-lo. Escoltem el nostre nou Miqui en piscina.

0: Aquesta és una de les cançons més icòniques del Miki. Després n'ha fet moltes més.
1: I canta en català, Miki.
0: Clar.
1: Ai, le quiero ya muchísimo.
2: Gràcies.
3: Aquest senyor, a més, dona les campanades a TV3 amb la Laura Escanes.
1: Ah, és este chico.
3: És aquest noi, sí. Ella necessitava una mica d'ubicació.
1: No, perquè, claro, necessito un quadre i todo, Miki.
0: Clar, expliquem-ho tot. És que el Miki ens entra a distància des de casa, nosaltres tenim imatge, però a vegades no ens costa de veure-les a través de la televisió.
1: No és de sobrada, és d'incultura, Miki, però me voy a poner muchísimo las pilas. No, no, sí que passa, gordo.
2: No, el que passa és que em veus així amb samarreta de xandall i jo normalment quan surto a la tele surto amb traje i surto com més arreglat i tal, i és per això.
3: Està boníssim igual, t'ho dic jo.
1: No le doy más valor a la gente porque lleve mejor ropa. Me viene bien esta camiseta.
2: No, no, però per excusar la que no m'ubicaves, ja està. És el que jo em quedo, saps? Jo me quedo con eso, ja està.
1: I qué mona tu casa, y qué mono todo. ¿Esto es tu casa?
2: Sí, este es el estudio de casa meva, sí.
1: Pues qué valiente, estem, sí. Qué valiente también en ofrecerlo, ¿no? Qué majo.
0: I justament ens parlava ell de la gent que per interès se t'acaba apropant, ara ens feia el símil de quan arriba l'estiu i la gent que té piscina i de cop te salen los amigos por todas partes.
1: Bueno, es comprensible, ¿no?
2: Hombre, por supuesto, yo he sigut un d'aquests.
1: De los, que de los que te has aprofitat o de los que tiene pileta?
2: Ara sóc dels que en té, però abans era dels que s'aprofitava. Llavors ara entenc perfectament que arriben els mosquits i arriben els amics també. No passa res.
1: Miki, te ha ido bien que tienes piscina y todo, Gordi, aparte de ese estudio.
2: Mira, jo volia passar una mica per alt, però sí, gràcies. Estic content.
1: Me alegro, porque fíjate, yo la edad que tengo, que soy mucho más mayor que tú, y la única ilusión de mi vida era tener piscina. Y no va a suceder.
0: ¿Por qué no? No tan
2: alto. Bueno,
1: no va a suceder. No, que luego me regañan las personas estas, las coaches y tal. No ha sucedido todavía.
0: No sé.
2: Ara. Exacte. Ha de passar.
3: Temps al temps, no?
1: Sí.
3: Temps al temps.
0: Miki Núñez, va, que et deixem marxar perquè puguis anar a fer una capbussadeta i d'aquí a final de temporada convida'ns o com
2: home,
0: sigui.
2: Home, sí, ja farem una... Ja m'escriureu per fer un dinar un dia.
0: Escriurem que tot no va ser fàcil que ens convidessis a casa teva. Va, una abraçada, Miki.
2: Gràcies. Una abraçada, que vagi
0: bé. I nosaltres ens quedem amb la Lorena, que ens porta les revistes del cor, això serà després, però abans tenim aquí la Candela Penya, no la tenim per fer de comentarista de la vida, sinó perquè està d'estrena.
4: Candela Penya és actriu.
5: Hola, dile a Charo que bajamos.
4: De Gavà. Va néixer el 14 de juliol del 73.
5: Tienes tele, tío, qué guay.
4: La primera pel·lícula que va fer era Días contados, l'any 94, on feia de Vanessa. Un paper amb el qual va guanyar un Ondas i el premi Ojo Crítico de Radio Nacional d'Espanya. Ara, d'Ondas, ja en té 3.
6: Entonces quiero que todas las niñas que estén fuera del canon...
4: I des de llavors no ha parat de fer cinema. L'heu vist a Boca a Boca, La Celestina, Todo sobre mi madre.
6: ¿Nunca has pensado operarte del todo?
4: Te doy mis ojos, Sin rodeos, Princeses.
6: Se podrà tenir nostàlgia de algo que aún no te ha pasado.
4: I també en català, per exemple, a Després de la pluja.
6: Que maco! Mai havia pujat aquí.
4: I us sonarà per les sèries Hierro, Maricón Perdido, El Caso Asunta, o també com a col·laboradora de La Revuelta, del Broncano.
6: Te superamos! Y le digo, Álvaro, ¿qué pasa lo que haya dicho la señora? No, pero ¿qué te supera? ¿Qué te supera? Y digo, yo qué sé, Álvaro, vamos a...
4: El que potser no sabíeu d'ella és que és filla única, que amb 20 anys se'n va anar a viure a Madrid, que és metòdica, cinèfila, i que seva és la frase «Es un sueño y una belleza poder hacer balancín en una panza».
6: Y para iniciar esta nueva vida quiero hacer algo especial como... Com una cerimònia, me voy a casar conmigo, Laura.
4: El 2019 va rodar la seva última pel·lícula, La boda de Rosa, d'Iciar Bollaín. I 6 anys després, ara torna a la gran pantalla amb La desconocida.
6: Un hombre, lo sabes.
4: Interpreta una detectiu que passa per un dol i que torna a la feina amb un cas molt misteriós. Han trobat una jove ferida que no recorda res, ni qui és, ni què ha passat, dins d'un contenidor del port de Barcelona. Amb Pol López i Anna Rujas com a coprotagonistes, avui ens en parla a l'Aquí Catalunya.
7: El contenedor, ni sabemos cómo llegó de Algeciras hasta aquí, ni si tú ibas dentro.
0: La desconocida, com deies, arriba als cinemes divendres 5 de juny, queda just una setmana. Nervis?
1: Quedan 8 días, porque estoy haciendo como la cuenta atrás, ¿sabes? 10, 9, 8. Hoy quedan 8. No, nervios, no. Estoy como, bueno, que en estos 6 años ha cambiado todo mucho. O sea, me fui como volviendo de la pandemia, abriendo la persiana del cine a los estrenos con La boda de Rosa, y regreso ya directamente, siendo una señora infértil, y directamente a una plataforma, ¿no? O sea, ya la cosa es... El tiempo cambia, o sea, las cosas cambian rápido y nos tenemos que ir adaptando a ellas. Entonces, esto que el otro día le dije a una amiga periodista, que estoy ahora, que no sé muy bien si soy perro o gato... auricular o vaso, ¿no? O sea, soy ahora una cajonera de Ikea muy grande, que hay mucho cajón, y cada uno que abres, pues te puedes encontrar.
0: Clar, ahí. L'últim que vas fer va ser ara fa 6 anys. En tot aquest temps, tu dius, ha canviat tot molt, la indústria i tu, les dues
1: sí,
0: coses.
1: Sí, claro. Sí, claro.
0: A millor o pitjor?
1: A diferent, és que no hi ha coses ni mejores ni peores, no? A diferent, a evolució, a todo, a maneres de contar diferents, però bueno, hay cosas también absolutamente positivas. En estos 6 años se han incorporado muchísimas mujeres a la ficción, muchísimas mujeres que dirigen, pero también estaba mi fantasía de cuando entren más mujeres yo trabajaré más, y no ha sido así, pero bueno, me alegro por ellas también, ¿sabes lo que te digo?
0: Aquí interpretas a una detectiu, a Alana Ripoll.
1: Me encanta que digáis una detectiu.
0: És policia, una policia que fa investigació, una Mossos d'Esquadra que fa tasques d'investigació. Sí, sí, sí. Sí. Seria més acurat, sí, perquè treballa al cos de Mossos d'Esquadra.
1: És que em fa il·lusió lo de Mosso, també.
0: De Mosso d'Esquadra. De Mosso d'Esquadra. Em refereixo que no és la Mosso d'Esquadra típica amb uniforme, sinó que fa tasques d'investigació. Una gent que torna a la feina, que no està massa fina, que ve d'un trauma familiar. Com t'has posat en aquest personatge de dona traumatitzada, no? De gent dels Mossos que vol tornar a la feina precisament per dir m'he d'escapar de la meva vida.
1: Es que sí, ella quiere volver para darle una tregua al propio dolor que ella padece. Pero esto es una señora... Hay veces que normalmente los actores, cuando nos dicen tiene que hacer usted de policía, de tal, te centras mucho como en la profesión. Y yo quería hacer la mujer que hay detrás de esa profesión, porque Mossos d'Esquadra hay tantas mujeres Mossos con historias detrás y con heridas, ¿no? Entonces, y también me interesaba mucho el tema del suicidio, que es un gran tema tabú. Y no sé, yo soy madre de un adolescente y se suicidan 18 adolescentes al día. Y luego hay unos números, unos datos de suicidio hasta que la gente tiene 35 años, luego hay como un vacío entre los 35 y los 65, y a partir de los 65, entiendo que por otro tipo de vulnerabilidades, otra vez aumenta. Entonces ya no es solo la gente que se suicida, que creo que es un tema que deberíamos tratar porque es la causa más importante de muerte no natural, sino que a las personas que deja aquí. O sea, según las estadísticas, tú dejas alrededor de 6-7 personas devastadas a causa de un suicidio, ¿no? Y me interesaba muchísimo esto. Ana Ripoll se incorpora después de una baja por el suicidio de un hermano, y un hermano con el que ella han tenido una relación que han tenido que renunciar a ser personas normales, con lo cual, pues... Yo trabajé una herida muy profunda detrás que me venía bien a mí, que en la película no se ve, pero bueno, entiendes que es una mujer devastada. Y aparte me encantaba hacer una policía de estas. A mí el cine, he visto mucho cine y el cine me ha hecho mucho daño. Entonces quería hacer este tipo de, que los hombres lo han hecho mucho en Estados Unidos, este periodista como, ay, este policía como mal vestido, que huele mal, que dices, pero ¿por qué no se lavará esta señora? ¿Pero qué le pasa? O sea, que la policía, o sea, que no puede aguantar ni la pistola, que la pistola se le cae y tal. Que también me decía el director, es too much, Candela, que ella no puede aguantar ni la pistola. Digo, bueno, chico, no sé, vamos a intentarlo. Me puse como un arnés. Ella es como, ¿sabes los cuadros de Dalí? Que mientras esperaba a Lorca el paso del tiempo, él hacía como que se deshacían, ¿sí?, los relojes, como si, ¿sí?, fuera el Camembert, que hacía como este símil. Pues yo un poco esto, ella se iba como deshaciendo y me puse un arnés que me lo compré yo en Amazon. Tuve que convencer mucho, porque mi belleza es apabullante, Marino, no sé si te has dado cuenta,
0: ya,
1: pero
0: te dit,
1: esto
0: que
1: es así.
0: De una diva que nos estás enjuarnando.
1: Esto es así. Entonces, ellos que yo me pusiera tan truñacona no lo captaban y no querían. Candela, pero este pantalón, ¿por qué? Pero esta camiseta, pero ¿y por qué más cana? Pero ¿y por qué más fea?
0: Però, un moment, però vols dir que l'arnés aquest el vas posar per dominar la teva posició corporal?
1: Sí, porque yo tenía la sensación que esa mujer en mi fantasía es que ella... O sea, si tú la dejabas, era un poco fentanilesca, ¿no? Como que ella se hubiera un poquito... Entonces, el mundo ya se tiene como que aguantar, que subir, porque si no, ella no podría. Es que no se sostiene.
0: De fet, hi ha un moment, al principi de la pel·li, que li fa una abraçada al seu cap, al cap del cos de Mossos d'Esquadra, i hi ha la posició corporal, la tibantor, en aquell moment de l'abraçada, ja una mica és molt gràfic de tot això que tu estàs dient.
1: Que és David, que és un actor extraordinario català. No me acuerdo ahora del apellido, me va a regañar. Buscármelo, porque David és una estrella aquí, com el Miqui.
0: Miqui Núñez, que l'has conegut. Escolta'm, tu em deies... Soc mare d'un adolescent. Com és ser mare d'una nena adolescent?
1: No, no quiero hablar de este tema porque el chiquillo no quiere que yo hable y
0: vale,
1: últimamente
0: vale. No,
1: estoy
0: no,
1: súper habladora.
0: Pues, fora,
1: pues
0: no,
1: ¿cómo, qué va a ser? ¿Eres madre, Marina?
0: Sí, pero la me antes sí, por eso pregunto. Por
1: ¿pero
0: qué
1: pero lo eres con pareja?
0: Sí.
1: Ah, pues entonces es que no te puedes hacer una idea de mi tomatón, porque en solitario no tiene nada que ver.
0: No te res a veure i té coses bones i dolentes, també et dic, no, perquè una de les meves millors amigues és mare
1: sí,
0: sola, no separada, sinó
1: sí,
0: que ha
1: no
0: triat
1: te comes
0: ser...
1: a caballero, no te comes la opinión de caballero, pero también no te comes un poquito de la ayuda del caballero,
0: no,
1: que
0: no,
1: en algún momento tú dices, oye, me quiero ir a tomar un cóctel con mi amiga Lorena y para hablar de nuestras mierdas, y lo puedes hacer. Yo un poco 24-7 allí, ¿eh?
0: Clar. Això de ser actriu és com anar amb bici, que no s'oblida. És a dir, tu t'has fet aquestes pauses de 6 anys, ara dèiem. Actriu Cèsia.
1: Hombre, Mary, yo tengo una formación. Es como si tú te preparas para ser médico. Pues, hombre, Wyoming, aunque no ejerza, sabrá tomar la temperatura, ¿no?
0: Ja.
1: O sea, no sé, entiendo que sí.
3: Es que te escucho y es que tienes una mente, tía, pero puto
1: Lorena,
3: privilegiada.
1: Tenía yo muchas ganas de conocerte, Lorena.
0: ¿No has conocido a una persona?
3: No. Hemos coincidido, pero en la distancia, ¿no? Porque tenemos además amigas en
1: tenemos
3: común.
1: Tenemos amigos comunes,
3: sí,
1: y tal.
3: Pero no nos conocíamos. Yo te di, Candela, que es que escoltar-te es una maravilla. O sigui, de veritat, crec que a més no ets conscient ni de evidentment de lo divertidíssim que ets, sí que ets conscient, però jo crec que a part d'aquesta faceta tan divertida que tens, dius coses amb tant de pes i tan interessants que tu sola et fas un programa, dos i tres.
0: Sí, no cal anar-li fent preguntes.
3: No, ella sola ja pot anar, ja tira. Però és veritat que el fet que sigui tan divertida, de vegades aquestes coses com importants que diu, no tens por que de vegades s'esvaeixin, perquè és que tu dius coses
1: pero
3: amb molt
1: no,
3: de pes,
1: eh? Jo no digo nada para que a nadie le recale de nada. Yo quiero pasar por la vida, Lorena, un poquito... O sea, no soporto esta gente un poco, que ahora hay un poco esta cultura de que todo el mundo sienta
3: cátedra.
1: Y todo el mundo sabe de todo. Yo no sé de nada, ni quiero nada, ni quiero nada. Que nadie fije, o sea, yo mi opinión es individualesca, pero no soy individualista.
3: Sí,
1: o sea,
3: pero hablas
1: entiendo,
3: de, cosas que, hables de cosas que muchísima gente en tu posición, por ejemplo, no habla. Mira, hablábamos antes, por ejemplo, de la menopausia. ¿Cuánto nos ha costado a las mujeres, por ejemplo, decir la palabra sin sentir vergüenza? Y la Candela es una cosa que fa y que a més milita, y yo creo que ella s'ha convertit, sense voler-ho, moltes vegades, no, en algú que diu coses amb pes, malgrat que hi hagi un humor darrere.
0: Sobretot perquè ets un personatge públic i, vull dir, ets un personatge famós,
1: o sea, es que
0: no?
1: me habláis de cosas que es como si estuvierais hablando de otra persona.
3: Ya.
1: O sea, porque es que yo... Es que para nada todo esto que vosotros comentáis...
0: ¿Qué vol dir para nada? ¿Per qué?
1: O sea, yo soy una señora, a ver, entendedme, entre comillas, una señora en su casa, su hijo, sus mierdas, y yo voy dos tardes que me recogen a las 5 de la tarde en un coche, mientras chiquillo está viniendo en tren ligero, yo me voy a la revuelta, cojo mi merienda, hago aquello, cojo mi merienda... una cajita que me ponen, y yo me vuelvo a mi casa. O sea, yo no soy consciente ni de lo que allí pasa, ni de lo que luego tal. La gente, no, lees tus comentarios. Digo, ¿tú te crees que yo tengo tiempo mientras yo empano el pollo, saco aquello, esta tarde tengo que lavar la chaquetita del chanda para tal cual? O sea, mi vida no es lo que la gente piensa, ni esta cosa como trepidante, o que estoy allí con una copa cóctel en un velero. O sea, no.
3: Persones agrades, precisament perquè no ets així.
1: Claro,
3: perquè si no, no tindries
0: no,
3: cap mena de gràcia.
0: No? No? També la gent projecta la vida del famós, ¿no? Tothom s'imagina coses.
1: Yo no soy famós, yo soy una actriu que se busca la vida y que aparte mi vida es ocuparme en buscar películas y trabajo, porque aparte yo este año también mi entorno, mi equipo ha cambiado y voy un poco más agobiada incluso. Entonces me dedico mucho tiempo de mi vida a buscarme, a inventar cosas y a tal. O
0: escolta, dèiem que la personatge, la Anna Ripoll, la personatge que interpretes, sí, a La Desconocida, és una tia que ha hagut de tornar, que ha necessitat tornar a la feina per oblidar-se una mica del seu dia a dia. A tu t'ha passat això? És a dir, el yunquisme aquest de la feina... De dir, necessito treballar.
1: No, porque yo nunca he trabajado con una continuidad tal. Entonces, para mí, y también a mí estar en un rodaje es el sitio donde yo siento que no molesto. Entonces, es un sitio fácil para mí, cómodo. Para mí, vacaciones es estar en una película. Es quitarme un poco de sácate el salmón para parar el bocadillo, ¿sabes?
0: Yeah.
1: Entonces, quitarte de eso... A mi m'interessa.
0: Tu has dit que als 50 imaginaves una vida més tranquil·la, menys exigent. Ha estat així? Entenc que no. No sé si... com ha estat aquest procés d'arribar als 50? I t'ho lligo amb la feina a la indústria, també, no? Perquè la Nora Navas, l'Emma Vilarassau, totes elles han parlat de com difícil acaba sent, quan s'arriba a una determinada edat, seguir fent d'actriu i que et segueixin trucant.
1: Yo no he dicho que sea más tranquilo. Yo lo que he dicho es que cuando yo era pequeña fantaseaba con qué sería ser una mujer de 50 y en qué estaría yo. Y donde estoy dista mucho. Yo lo que pensaba es que tendría una carrera como más... La carrera más tranquila o más...
0: No passa res, són els pitos de la ràdio. Sempre passen a les hores en punt.
1: Quina hora és?
0: 11:45.
1: 11:45. Perfecta. Pues eso, imaginaba como más continuidad en el trabajo, no esta cosa de tú acabas un trabajo y otra vez empezar de nuevo.
0: A ver, de picar pedra, que això, i sí. Dèiem, no? Quan us deia la cosa aquesta que la gent idealitza, no? Amb un famós, i famós entén-me com... Hi ha moltes gradacions de famós, no? Està Pedro Sánchez, està Candela Peña, està Lorena Vázquez, no? No, però vull dir-te que tu...
1: Madre mía, que trieja nos has hecho.
0: Em refereixo, que tu la gent Lorena també
3: et
0: coneix.
3: Imagínate los tres en un karaoke.
1: Nos lo pasaríamos teta, gorda.
0: Puc venir?
3: I tant.
0: Val.
3: I tant.
0: Que jo soc molt de karaoke.
3: Home, ja ho sé, Marina, ja.
0: Ho dic perquè... que la gent també et pot veure tu a la tele i projectada. Aquesta tia segur que viu muntada en el dòlar, sí. I segur que cobra una passa i tu ets una autònoma que segons quins mesos no et convé treballar perquè no et surt a compte, no? No, em refereixo que això passa també, no?
3: Però a nivell personal, Candela, també t'imaginaves la teva vida d'una altra manera completament diferent o estàs on volies estar?
1: No, personalment, sí. Tampoc. O sea, no, yo nunca había fantaseado con cosas que me han sucedido. Entre otras cosas, el tema de la maternidad. Nunca hubiera imaginado, o sea, no estaba en mi deseo. Y fíjate, o sea, no, la vida te trae como sorpresas, ¿no? Y la vida van sucediendo cosas y te tienes que ir adaptando. No, estoy en un momento de open mind y de mente abierta a lo que venga, porque también la vida te depara cosas. Ahora me están sucediendo cosas que yo nunca imaginé. Por ejemplo, el tema de las portadas de las revistas con este físico. Yo no me querían revistas femeninas, pero también esto es que el otro día un amigo mío periodista le dije, es que yo nunca me he manifestado políticamente, y me dijo, Candela, es que la manera de posicionarse en el mundo ya es política, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, cuando me decían, ¿quieres hacer un...? Yo no soy perfil de chica de revista, pero ¿quieres hacer...? Y yo le decía, si me dais la portada, sí, se reían de mí y me colgaban, ¿no? Y fíjate, han llegado los 50 y ahora, la semana pasada hice 3 portadas de revistas, pero de revistas femeninas de estas que tú dices, ¿en serio? Una digital, que también tengo que decir que el siguiente paso es en papel, ¿eh? Porque ahora también te pretenden, bueno, sí, te damos la digital. No, denme la de papel. Quiero verme en el kiosco. Porque también creo que la prensa tenéis cierta responsabilidad, y sobre todo las prensas mujeres. Las revistas de mujeres las suelen dirigir mujeres, y esas mujeres tienen que ser conscientes de que esas revistas no solo las compra el Macpherson, las compra una señora de Segovia con un físico normal y unas hechuras normales, ¿no? Y que también por talento, vosotras periodistas, tenéis que dar espacio a mujeres no solo con belleza, sino también con talento. Y si de los cuerpos no se opina, tampoco se opina del de Demi Moore en Cannes. Entonces, que no te pregunte la prensa qué opinas del cuerpo de no sé quién.
0: Ya.
3: Nos queda mucho por aprender, en tono el mea culpa, porque me siento interpelada. Y es verdad que estamos haciendo un gran esfuerzo, muchísimos periodistas, para reinventarnos y para aprendre. Y cada día es una feina nova, perquè jo, per exemple, me'n recordo, un porto al meu sector, me'n recordo de treballar programes de televisió i que hi hagués, per exemple, una secció per riure de la gent. Tu recordes, per exemple, la revista Quarry, els famosos Arch?
0: El que me dices, no?
3: Saps? O el que me dices. Sí, sí, I és veritat que fa 20 anys hi havia programes de televisió que reien del físic de les persones, sobretot de les dones.
0: Hi havia menys filtres,
3: també. I ens ha costat moltíssim, jo mateixa també com a dona, acceptar-nos i dir, no, és que tots som, o sigui, hi ha bellesa en totes les coses.
0: Fa 20 anys Julio Iglesias també podia fer les proves que li donés la gana.
3: I sobretot és que no s'opina dels cossos aliens, i és una cosa que encara a dia d'avui ens costa moltíssim.
1: Se celebra mucho la delgadez, porque yo, por ejemplo, para el caso Asunta, me pinché Ozempic para Rosario Porto, y luego la gente, qué maravilla, cómo te has quedado, tal. O sea, la gente te celebra mucho la delgadez.
3: I
1: nunca te celebren altres coses que són més importants.
3: Però també quan ets més jove, sempre quan et diuen, a mi em pregunten moltes vegades quants anys tinc, jo dic, tinc 50, i em diuen, sembles molt més jove, que guai, no? I això també, al final, ens fa sentir malament, bueno, no?
1: La indústria cosmètica, sí, todo clar, esto, clar. El rejuvenecimiento, el antiedad, que dices, no, o sea, tenemos que educarnos a que vamos a crecer y queremos crecer bien, pero no el anti-tal, porque es que para atrás no podemos ir, sí, hay que avanzar.
0: Però sempre arriba un moment en què... I poso, ara em poso a mi d'exemple, eh? Jo no em tapava les canes fins que va haver-hi un dia que de veure'm aquí a la càmera d'aquí deia, hòstia, és que no m'aguanto més amb aquestes canes. I me les vaig voler tapar. És a dir, que una cosa és la militància o el que tu vulguis sí. fer i l'altra cosa és el que
1: Porque
0: tu mateixa et permetis,
1: somos,
0: no?
1: Somos seres contradictorios. O sea, yo ahora, claro, me gustaría pesar 10 kilos menos.
3: Però seguim pero aprenent,
1: ya,
3: no?
1: Pero ya no por mí, porque me siente bien el bañador y no tengas aquí un mollete d'Antequera.
3: Però seguim
1: no?
3: aprenent. I seguim aprenent com a persones, com a dones, com a periodistes, com a actrius, vull dir, jo crec que això és una carrera de fons i cada dia hem de fer un pas més i crec que l'estem fent. Almenys crec que en el món del periodisme les dones estem fent aquest camí també per aprendre cada dia, intentant. No?
1: Pues que lo hagan también las de las revistas especialmente como de belleza femenina, porque esas es que es un nicho muy de eso. De la belleza femenina, que la amplíen.
3: Bueno, és que los cánones de belleza son los cánones que siempre han existido.
0: Que la Candela ha de marxar. M'agradaria fer-li una última pregunta. Hem recuperat a l'inici un fragment del teu discurs als Ondes de 2019 per Fúria. El dedicaves a totes les nenes que potser no han estat ni segones ni terceres opcions de càstings. Què els diries ara?
1: Lo mismo. Lo mismo que lo que está para ti, que yo creo que hay que tener más determinación. No, mira, les quiero decir una cosa que el otro día hice esta reflexión. Cuando he llegado a los 50, me he dado cuenta que las tías perdemos mucho tiempo en narrarnos, en contarnos, en justificarnos, en explicarnos. No, es que yo soy la primera chica que no sé qué, no sé cuántos, no sé cuántos. No, chicas, ellos no pierden tiempo. Hay que hacer, hacer, hacer y dejar de tal. Y valorar mucho a las que nos preceden. A las mujeres que nos han abierto puertas para que hoy nosotras estemos aquí.
0: David Bert, és com es deia, te'n recordes?
1: David Bert.
0: David Bert, sí, que David ho hem buscat. Ens ho ha buscat la Laura Estrada.
1: Gràcies, Laura, gràcies. És que ha sido una maravilla de jefe, David.
0: Candela Peña, ha estat una meravella que vinguis avui al programa, compta amb tu, torna quan vulguis, això és casa teva.
1: Ai, moltes gràcies, cariños. Moltes gràcies. No veo en la pecera porque estoy aquí toda reflejada, pero...
0: Sí, els focus, els focus. Que vagi bé, Candela Peña, adiós. Moltíssimes gràcies. Lorena, ens quedem amb tu i una
3: miqueta... Als seus peus, Candela.
0: Revisetes del cor. Ara tornem.
8: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
9: Suena el rum, rum de mi mundo marrón.
8: Aquí, Catalunya.
9: Aberración de realidad común. Desde un rincón de mi habitación.
8: Amb Marina Fernández.
9: Primera fila solo para mí.
10: A mí me suena el rum de mi corazón. No se me quita el gusanillo.
0: Lorena, què tal? Com estàs?
3: Feliç, feliç. Quins bons moments es passen sempre amb la Candela Peña.
0: Hem parlat de la ruptura de Piqué i Shakira manta vegades, però avui hi ha un gir de guió que hem de comentar.
3: Mare meva, que... i tant, eh? No parlarem de reconciliació. No patiu els que esteu ara mateix enganxats a la ràdio, eh?
0: Però... Espera un moment. Edgarita, què tal? Bon dia.
11: Hola, bon dia, què tal?
0: Que està aquí bavejant ja per poder comentar la jugada, també.
11: Sisplau.
3: Resulta, us sorprendrà, eh? Shakira ha donat una entrevista a un diari britànic, The Times, i ha dit que estava agraïda, profundament agraïda, al pare dels seus fills per haver fet, bueno, per haver-li fet dos nens i per haver-la convertit en mare. O sigui, és la primera... Baby, ai, mare.
11: Ai, quin ensurt.
3: Mare, m'acabo de cagar. És que li ha posat música per ambientar el tema, perquè, clar, ara mateix tothom està en estat de xoc. Sí, ha dit una cosa positiva, i és que li agraeix el regal d'haver-la convertit en mare, i crec que és la primera cosa positiva que diu Shakira de Piqué, jo crec que recordar en els darrers que...
11: Des del 1983,
0: o
3: així. Dos anys, no? Mínim, perquè, clar, fins i tot hem vist el beef, no?, a l'escenari, el beef, la baralla pública. Hem parlat amb Shakira, diferents periodistes, diverses vegades al llarg dels darrers mesos, i continua enfadadíssim en Gerard Piqué, perquè per molt que hagin arribat a un acord pel bé dels seus fills i per un tema de conveni també, per la separació, per signar la separació, i que els dos fills que tenen, el Milan i el Sasha, visquin tranquil·lament, ja sabem que ella no està gaire contenta en com s'està comportant ell com a pare, eh?
0: I a què creus, a què atribueixes aquest canvi de to?
3: És simplement un tema de màrqueting pur i dur. Sincerament, em dóna la sensació que és veritat que les úniques crítiques que ha rebut Shakira últimament és precisament per no haver perdonat públicament a Gerard Piqué. Perquè és que és veritat que ella podria pensar exactament el mateix i sentir-se dolguda, però el que la gent no li perdona és que hagi estat sincera. Ella no només va fer una cançó, que jo crec que és una de les cançons més importants de la història de la música, de la història de la música, parlant de la seva separació amb Gerard Piqué.
0: Aquesta que escoltàvem, David Ferrer.
3: Exacte, sinó que és veritat que cada vegada que ha tingut ocasió a diferents entrevistes i cada vegada que algú li preguntava sempre ha deixat pel terra la seva relació, fins i tot parlant no només de decepció profunda, sinó també de penediment, no? Ja. Quan et penedeixes d'haver mantingut una relació sentimental amb una de les persones més importants de la teva vida, perquè van estar 10 anys, no? de relació, alguna cosa ha passat perquè al llarg del temps tampoc s'esborri, no?, aquest dolor, no?, aquest patiment.
0: I creus que ella havia entès que, ja, que això ja no s'aguantava?
3: Jo crec que ella necessitava, si es pot fer servir la paraula blanquejar en aquest sentit, crec que necessitava com blanquejar la seva imatge i deixar de banda ja d'una vegada per totes el que va ser, el que va significar la infidelitat de Gerard Piqué i la seva separació.
0: Que del que heu parlat també bastant les mamarazzis és de Pep Guardiola i la seva relació en principi havia trencat amb qui era la seva dona.
3: Sí.
0: Hi ha reconciliació o no n'hi ha?
3: Mira, en principi no. Va haver una separació de facto a finals de l'any 2025 entre Cristina Serra i Pep Guardiola, un matrimoni dels més consolidats, no?, del món no només futbolístic, sinó del món dels famosos, no?, del nostre univers rosa. I és veritat que quan es va anunciar aquesta separació, els protagonistes mai van voler parlar ni confirmar ni tan sols aquesta separació, que la tenien ben confirmada, i van començar a fer vida per separat. La Cristina Serra va començar a viure a Barcelona i va seguir a Manchester, però aquest cap de setmana, durant el comiat públic del Pep Guardiola del seu equip, del City, a Manchester, ella va voler viatjar per acompanyar-lo i per estar també amb els seus fills.
0: Que és veritat que tu pots anar-hi, tot i estar separada, perquè pots tenir una bona relació, és a dir, tot el contrari del que estàvem parlant.
3: Però
0: de
3: saps
0: Shakira
3: què passa?
0: Piqué, no?
3: No estem acostumats a que...
0: Però normalitzem.
3: Exacte, no estem acostumats a que quan una parella separa hi hagi bon rotllo, i menys encara quan són personatges coneguts.
0: Ja, ja.
3: I és veritat que estem més acostumats al contrari, quan una parella està ben avinguda i hi ha una relació cordial, ens sobta. S'ha parlat de reconciliació perquè ella simplement l'havia acompanyat, hem de dir que ho ha fet pel bé de la seva família, que ells encara són família, i jo avui explico en un article al periòdico que no només s'han vist aquí, que s'han vist, per exemple, a la Costa Brava, que han tingut una cita, i que tot semblaria molt romàntic si no fos perquè l'entorn del Pep Guardiola vol deixar molt clar que simplement és una relació familiar, una relació cordial, i que cadascú fa vida per separat. Clar. Tot ben repartit, Si hi ha algú que estigui patint perquè no hi hagi uns divorcis signats i tal, ells no ho necessiten, i està tot bastant clar.
0: Que és veritat que amb el món del futbol passa, no?, i amb el Pep Guardiola, això, la voluntat de mantenir la seva vida íntima en l'anonimat, que també és respectable d'alguna manera.
3: Absolutament,
0: però, clar, quan s'eleven a personatge públic...
3: Sí, i ho respectem absolutament, però com també és veritat que els periodistes podem escollir el que és notícia i el que
0: ja,
3: no,
0: en
3: aquest cas nosaltres vam convertir la separació en una notícia, i t'he de dir que no només nosaltres, perquè jo crec que és de les notícies que hem donat les mamarachis que més voltes al món ha donat. De fet, crec que els diaris esportius són els més interessats en aquest tema, perquè fliparies amb la quantitat de periodistes esportius que m'escriuen per veure si tinc més detalls sobre aquest tema, i dels titulars més sucosos al final de la premsa esportiva normalment sempre estan dedicats a la vida privada dels futbolistes.
11: Home, que és que tot el que tingui a veure amb el nom Guardiola, aquí, sobretot aquí a Barcelona, té interès públic, i a més Guardiola també ha estat relacionat amb la premsa del cor, la seva filla, sobretot, allà a Anglaterra, que si tenia una relació amb algun futbolista, tal, també va ser protagonista per això.
0: I vaja, també l'ha volgut blindar, clar. Escolta'm, hi ha Duat o què?
12: Cuéntame. Uf, cuéntame.
0: Tú que has vivido. Cuenta.
3: Doncs mira, Ana Duato, vull explicar-te que... L'Ana Duato ara mateix és una de les persones més enfadades a l'estat espanyol.
12: Del món.
3: Jo crec que si ens trobem a Ana Duato la veurem... No,
0: més que Abascal, que està sempre enfadat.
3: Absolutament. Ara mateix és la senyora més enfadada del món. Ahir coneixíem que l'Agència Tributària havia decidit tornar-la a través de l'Audiència Nacional, tornar-la a castigar. S'haurà de repetir...
0: És a dir, ha revertit l'absolució, la van absoldre per frau fiscal. Això ho va fer l'Audiència Nacional.
3: Exacte.
0: I ara diuen, no, no, no.
3: Han anul·lat la sentència i s'haurà de repetir el judici. Ja està absolta i jo crec que el que ha decidit

0: A veure, el primer que has de fer és explicar una mica a la gent que no et pugui veure de què vas vestit avui.
1: Doncs he vingut de gala perquè jo sóc una persona que em prenc les coses molt seriosament i avui hi havia una consigna que era que tothom havia de venir en xandall a la ràdio, que hi ha algú que no ho ha fet, que no...
0: No, clar, és que saps què passa? Que jo avui entrevistava el president de Foment, Josep Sánchez Llibre, que tinc reunions, que tinc coses, jo, vaja, CDB a su público.
1: I no ha anat mai amb xandall?
0: No sé, sí.
1: El seu germà podria... segur, perquè l'he vist jo, però...
0: El Sánchez Llibre, clar. El germà de Sánchez Llibre.
1: Clar, Daniel, clar. Daniel Sánchez Llibre, sí, sí, l'he vist, sí, sí, més d'una vegada. Però sí, sí, no, jo vinc amb xandall perquè em van obligar gairebé i és per l'aniversari del casament de la Cristina García amb no sé qui, que es va casar.
0: Amb un tal Edgar, no?
1: Amb un tal Edgar, i em va dir amb xandall, i jo porto un de debò. O sigui, porto un xandall de mític...
0: De tàctil
1: per dintre. Saps un,
0: que la Candela Peña, quan marxava i estava amb la publicitat, ha dit, ¿cómo me gusta este xandall, Yonki, Gordi?
1: Sí, m'ha encantat.
0: A ver quién
1: sí.
0: Es la sortuda que se casó con el chico del xandall.
1: Jo crec que és el millor que m'han dit en els últims 10 anys.
0: Llàstima que no hem pogut gravar.
1: No, això ho ficaré jo al LinkedIn. Però el que anava a dir és que jo porto un xandall de veritat dels que... Saps quan te'ls poses, intentes treure el peu pel forat i dius... Ai, he perdut el peu.
0: Aquests són els bons, eh?
1: Aquests són els bons, que tenen com una funda per dintre, que recorda una mica els documentals de la 2 quan va naixent una girafa que no acaba de sortir, que surt primer al cap, o sigui, això seria el meu peu. Però jo no estic aquí per parlar de xandalls, jo vinc a portar consells d'internet, com sempre, perquè sempre existirà una persona, encara que només sigui una, que digui, m'han anat bé els consells que ha donat l'Edgar, encara que sigui una persona.
2: Jo estic prenent apunts, eh?
1: Sí?
2: Estic, doncs... No he parat des que has començat a parlar.
0: Doncs avui què portes?
1: Doncs mira, avui, com que no sé si vas veure que el Martínez Almeida va dir que tothom havia de teletreballar perquè venien les joventuts del papa, o sigui, llavors que tothom estigués... Clar, perquè prou feina tenen amb el tema de fer un eslògan Juan Pablo II te quiere todo el mundo o Benedicto X V Palito, que ara suposo que diran me tienes en una nube León X Palito V, perquè no sé ja quina rima faran... Però no porto consells d'això, porto consells de teletreballar.
3: Tienes que crearte un modo, una predisposición
1: sí.
3: De que vas a trabajar en un puesto de trabajo.
1: Sí, sí, clar, ja comencem a flipar-nos. La primera llave forta i és que hi ha molta gent que curra molt a casa, ¿vale? Però també estan els que s'aprofiten com a, i jo com els calo de ràpid, els fans de teletreballar, els teletreballers, que jo els hi dic, perquè els reconeixeràs perquè diuen jo la veritat és que rendeixo més a casa, que no em despisto, que jo penso aquesta gent viu en un solar, perquè jo, clar, entre Netflix i baixar al bar, jo em despisto més que a la feina.
0: Ja,
1: o sigui, a casa.
0: I la nevera, i la possibilitat. Has d'anar obrint la nevera.
1: Clar, és que... I també, per exemple, també els reconeixeràs perquè diuen millor fer la reunió a mig matí perquè estem més actius. Què? Ens aixequem tard, eh? A mig matí. Només falta dir millor evitar les reunions a mitja hora de la tarda que entre la telenovela turca i la migdiada no hi ha qui rendeixi.
3: Así que si tienes pensado trabajar en pijama tirado en el sofá comiendo doritos no. Con el portátil en los brazos... Mal. Eso es una idea completamente equivocada e intenta erradicar este hábito lo más al principio posible.
1: Clar, és que la feina a casa té el seu equipament i la gent aquesta flipada, que és del començament ja deia que calia vestir-se amb vestit i corbata per teletreballar, per sentir-se millor. Jo em sento bé amb xandall, eh?
0: Sí,
1: Em sento molt bé a casa.
0: Però no et mira la gent pel carrer si vas amb xandall?
1: Sí, però bueno...
0: No passa res, no?
1: Tu has anat per la...
0: Et miren sense xandall,
1: has
0: també.
1: Has anat per la Rambla de Barcelona algun dia? Jo vaig amb xandall i no em mira ningú,
0: ja,
1: perquè tothom està sonadíssim. Però el que anava a dir, que diuen que has de portar tratxa, smoking, jo què sé, jo ja et dic que vaig sempre en xandall. I la roba de teletreball és engallumbos o pantalons i samarreta curta de, jo què sé, d'un col·lega de fusteria, boza, o la de Sensación de Vivir, o la del Prica, que encara la tens per allà, que aguanta, la que tinguis per casa. Això a l'estiu, a l'hivern, pantalons també de pijama i et poses els mitjons llargs a sobre els pantalons com feien els porters dels 80, saps? Perquè que així no passes fred.

0: I què? I si has de fer una reunió en vídeo, doncs t'arregles una mica de cintura cap amunt i la resta, pues, mitjamboles.
1: Jo, lo único que tengo aquí es una taza en la que tengo té y sí, una botella de agua. Esto es lo único que utilizo yo de alimento cuando estoy en mi jornada laboral.
0: Lo único, doncs jo tampoc la compleixo, perquè el teletreball també té la seva gastronomia. Quan estàs tantes hores, clar, portes una dieta molt equilibrada, et menges un bol de Kellogg's i al cap de dos minuts una entrapà de torrenos de Sòria, al moment et fas uns dàtils amb bacon perquè vas veure un casament i després un tiramisú de chorizo, jo què sé. I després, quan t'has cruspit tot el que hi havia, segueixes un protocol una mica estrany que parlaves abans de la nevera.
2: Sí.
0: Vas a la nevera, l'obres, mires el que hi ha, la tanques, al cap de 5 minuts, vas a la mateixa nevera, l'obres i la tornes a tancar per si de cas algun reposador del Mercadona amagat darrere del sofà ha omplert la teva nevera.
2: Que això va fatal per l'estalvi energètic, però vaja.
1: Tienes que tener un sitio, aunque sea un rincón en tu casa, pero si puede ser una habitación, tanto mejor. Tienes que tener un sitio que dediques única y exclusivamente para trabajar.
0: Una habitación, si sí, pot clar, ser. Sí, sí, clar, clar.
2: Els pisos que van a més, cada vegada més petits.
0: Clar, jo tinc un pis de 38 metres quadrats, habitables, això sí, que sempre es diu habitables, com si la resta no pogués...
2: Habitables estar, amb AK, no EB-I, no? Evitables.
0: Evitables, no, també. Clar, diu, 38 habitables, com si la resta no poguessis trepitjar. Hi ha coses que no... Clar, i jo com li explico si dels 38 metres que gasto una habitació en fer-ne una oficina, he de dormir a casa del veí.
2: Ja, o sigui
0: que,
2: ja, ja, ja.
0: Que no, no, molt malament, molt malament. En fi, que jo quan teletreballo, jo em poso amb ganes, amb moltes ganes, però encenc l'ordinador i en aquest moment, clar, les costums són diferents. O sigui, la PlayStation em mira amb una careta de pena, en pla, que em diu, sempre he estat amb tu i ara prefereixes un altre parell que no sóc jo. I clar, ja, doncs, no puc, un no pot contenir-se i em tiro 4 hores jugant a la consola. O sigui,
2: Edgar, amb quina cançó vols acabar avui que potser no necessitàvem conèixer?
0: Doncs amb una novetat d'ahir mateix. És un tamarrasso brutal en el qual es parla de que una persona que ja està cansada de la seva relació, que ho deixa tot... Leticia Sabater, ¿vale? No hay más.

0: Gràcies, perdó.
1: Aquesta és la cançó d'aquesta temporada, de la Letizia Sabater.
2: Sí, sí.
1: Un moment, m'està ensenyant la Lorena un chat amb la Letizia Sabater.
2: Sí.
1: No cal que la llevis
2: sí.
1: a públic. Però...
2: No, és que m'escriu sempre que, sí, que té una nova cançó i crec que ha fet un grup amb uns periodistes perquè aquesta setmana ens està rebentant a tots a WhatsApps, no?
3: La meva companya Adriana Morelos m'ha enviat la cançó abans de que sortís perquè la pogués posar lluny.
2: Sí, sí, és que a més sempre van a, és la seva pròpia representant i la seva pròpia cap de comunicació.
1: La temporada passada era Choripán o una d'aquestes, no?
2: L'última va ser la conejita de Papà Noel.
3: Sí,
2: perquè, clar, és que tinc el xat, mira, és que tot...
1: Ella fa la de l'hivern i la de l'estiu. Ella fa la Nadala i després fa la cançó de l'estiu.
2: Mira, el primer missatge que tinc de Letizia Sabater és el 2019 i ja m'enviava la seva cançó.

0: no entra, eh? Las sílabas no entran.
1: No, decisión.
2: No hay más ghosting, no hay más cuernos, hoy te dejo yo.
0: Sí, està molt bé, està molt bé.
2: Em podrà ben famania, a tope.
0: I a més, i amb vocabulari modern.
2: A veure, a veure.
0: M'ha agafat el solo de guitarra. El solo de guitarra de Hotel California m'ha agafat.
1: Escolta, el so és del PT1 de Casio dels anys 80, eh?
2: A veure, a veure.

0: abrazo, familia.
1: No te entra ni una.
2: Me ha roto el corazón ya.
1: Mare de Déu. Edgarita, necessitàvem conèixer aquesta cançó. Gràcies.
0: Gràcies. Estic molt millor.
1: Lorena Vázquez, gràcies.
3: Bon cap de setmana.
1: Adéu. Vinga, i clavarem les 11 del matí repassant tot el que hem fet malament aquesta setmana, que com sempre, Arnau, no és poc.
4: Estic impactadíssim.
1: Amb la cançó,
4: clar, és que ara com recullo,
1: no
4: pots
1: superar això.
4: És impossible de superar.
1: Mira, guarda la cançó de la Letícia Sabater, que acabarem el programa, acabarem la setmana així, val?
4: Va.
1: Pol, gràcies.
4: Una setmaneta en la que ja ha arribat la calor, es nota, eh?
1: Sí,
4: estem
1: tant.
4: Ja cada cop més espessos i, clar, a vegades ens
1: oblidem... Pensa que deies que fèiem més mala olor.
4: No, això mai.
1: No,
4: no ens hem d'oblidar que canviar una paraula pot canviar moltes coses, pot canviar directament el significat complet.
5: Junts, Esquerra i el PNB afegia tant podrits com el govern, després feia aquest míssil...
0: Sabeu què diferent?
4: Sort que va llançar un míssil.
1: Que va llançar un símil.
4: Un símil
1: en forma de
4: míssil, perquè si no... Mira aquesta.
6: Els diaris de més a la dreta, a El Mundo, llegim, per exemple, que la trama de Zapatero ratificava amb, traficava amb petroli i or de Venezuela, i a la Razón...
4: I a la Razón, I a la Razón. Clar, no és el mateix ratificar que traficar.
1: No.
4: Ho canvia bastant, eh? No sé, Zapatero potser... Bueno, és igual. Escolta, Marina, que us portàveu aquesta setmana especialment bé amb el Jordi Carbó. No sé, hi ha hagut aquí...
1: Sempre, ens portem bé.
4: Sí, però mira, ell ja entrava quan volia.
1: Zapatero tindrà dues setmanes més per preparar la seva defensa.
7: El jutge Calama li ha concedit l'ajornament a la ciutat ara...
1: Com casa seva, tu.
4: Com casa seva. I avui què?
1: I avui a l'Aquí Catalunya...
8: Adéu.
1: No sé.
4: Així, per la cara.
1: Jo jugo, escolta.
4: Ja us havíeu acomiadat.
1: Sí.
4: Vaja, en fi. Dels adeus, parlem d'adeus, perquè aquesta setmana hi ha hagut l'adeu d'Alexia Putellas.
1: Bé, t'ho fas venir, Arnau.
4: La reina es va acomiadar primer en un emotiu acte d'homenatge al Camp Nou.
1: T'has emocionat, encara.
4: Sí, estava emocionat, però... No, bueno, vaja.
1: No era això.
4: No era això. Era, bàsicament, que la llengua a vegades no funciona. Nostàlgia pura, eh? Les emocions, nostàlgia tant com la Gemma, que enyora anys anteriors.
7: A partir del setembre, i se'n preveuen almenys 3 abans que acabi el 2006.
1: Que escolta, 2026. No sé si 2026, perquè el 2006 ens queda una mica...
4: 2006, fa 4 dies, eh?
1: Mira, 20 anys.
4: Abans ho calculava, feia tercera primària, el 2006.
1: Mira,
4: no
1: com
4: no. Malament,
1: eh? Com
4: aquesta setmana no t'has portat massa bé, Marina, amb el tema dels noms.
1: Gràcies, Pol. Roger... Ai, Pol. Pablo, Roger.
9: Ho pots dir
1: clar.
9: Com vulguis,
1: no, no.
9: Eh? Pensava que era el Pol Regàs, clar, era més fàcil quan hi havia el Pablo, clar. No et confonies.
1: Mare meva, quin embolic. Pablo, Tallo, ho he portat fatal aquesta
4: Pol
1: setmana.
4: Valero.
1: Sembla la típica mare que li diu a tots els seus fills.
4: Sí, perquè, a veure, Pol Valero, Pablo Tallón, Pablo Sánchez, Pol Regàs, clar, té un passe, no? Però, i aquest doblet en 10 segons, què?
1: Per on pot sortir? D'anar coronat, Toni... Ai, Toni, Tomàs Roncero, t'he canviat el nombre. Tomàs Roncero, Nil Molina... Ai, Nil Molina,
4: no està tallat, eh?
1: Lamentable. Lamentable.
4: Directament, Toni Roncero, Nil Moliner. Clar, el karma és savi i és ràpid.
1: Estaran a corbata?
10: Avui sí. Mira, en homenatge a tu, a la Cristina dic, vinga, va, avui...
1: Marina.
4: Ai, clar, ja no fa tanta gràcia, quan has canviat el nom, ja no fa tanta gràcia. En fi, aquí tothom canvia de noms, eh?
11: Se n'han fet moltes adaptacions al cinema. La bona és la del 1992, dirigida per Coppola i amb un repartiment de luxe.
1: Coppola,
11: perdó.
1: Gran pel·li.
4: Sort que tenia una Marina per acabar de corregir.
1: Home, clar, Coppola no la podíem deixar passar. Bueno, Coppola.
4: Estava com el Miquel, eh? Encara no sé ni
1: fatal,
4: de què és. Vaja,
1: fatal.
4: Acabo en dos moments. Cadascú té el seu imperi romà i el teu, Marina, és... Sau.
1: El Sau era una cançó sobre aquesta. Era l'11 de setembre.
12: Doncs mira, llàstima, no ho sabia, si no l'hauríem pogut posar.
1: El pare treia la senyera amb els ulls plorosos cap al cel.
4: Sempre hi ha una cançó de Sau per tot, també per tancar el divendres. Ara, que per timing vas estar fino amb això.
13: I que promet traduir el lladruc dels gossos gràcies a la intel·ligència artificial.
1: Uau.
13: Sí, mai millor dit, eh?
1: No.
4: Uau,
1: juro,
4: no ho has fet expressament, eh?
1: Juro que no.
4: Va, tira'm Letícia Sabater, que...
1: Vinga, va, per acabar el programa, acabem la setmana. Gràcies, Arnau.

0: Rebobinem aquí Catalunya.
1: La mer és a Bercy, le nom du golfe clair et d'une chanson d'amour, la mer.
2: Ai,
3: avui... No coneixia aquesta faceta teva.
2: No, avui vinc amb molta calma, eh?
3: Sí, però molta... saps que a aquesta hora del matí la gent s'ha de llevar.
2: Sí, ara potser...
3: Necessita una mica de marxeta, però...
2: S'ha girat una altra vegada, el duro, però... No, amb aquesta màgia de Charles Trenet, o Trenet, m'he dit Trenet a mi, no? Millor, que és Le Mer. Le Mer, m'encanta. Sempre que vull trobar la calma, l'escolto, perquè és tranquil·la, però és bonica a la vegada. I és que vull parlar-te de cançons relacionades amb el mar, marina. Ho sento. Mira que volia no fer-la.
3: Ha sigut incapaç, normal.
2: Bueno, ja et dic que no sonarà Perales i el velero llamado Libertad.
3: Ah, no, eh?
2: No, perquè sé que la vas buscant, però...
3: Apaga i vámonos.
2: Però no. Volia ficar una ben clàssica. A més, quan escolto aquesta cançó, m'imagino el Trenet davant de la platja al 1900 i poc, que va ser quan la va escriure, mirant al mar, o sigui, és molt bonic, això, m'encanta. Però ja saps que a mi m'agraden els canvis significatius que diuen, i vaig ja amb el meu moment friki directament. Algú de Disney va pensar, jo crec que aquest cranc ha de tenir accent cubà.
3: Oh,
2: jo crec que sí. I van crear aquesta màgia de la peli de La Sirenita.
4: Ariel, escúchame. Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueño con ir arriba.
5: ¡Qué gran equivocación!
4: ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá afuera
5: que cause tan ilusión?
4: ¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar!
2: I tenia raó, Sebastián. Hi ha una part de la cançó que diu...
3: Mira,
2: no,
3: deixa
2: un puja, puja, puja.
4: Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para variar mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar.
2: Té una part la cançó que diu allí fuera sus casas son de cristal, dels peixos. O sigui, és,
3: clar, les peixeres.
2: Clar, sí, sí. És dura,
3: és duríssim.
2: Però... És duríssim, és duríssim,
3: és
2: Sebastián.
3: Una cançó, és una cançó protesta.
2: Mai pensaria que dir Sebastián, duríssim. Però sí, no vingueu a la Terra perquè aquí són...
3: Hi ha Bad Bunny, de la crítica social, i després, hi ha
2: Sebastián. Aquí tots són problemes, no sortiu del mar.
3: Que, sí, que, no. Que deies que tots són llatinoamericans. Que també...
2: No, també, també. I ara vull ficar-te una cançó d'un grup heavy. Sí, sí, directament, heavy.
3: Quins no, canvis, tu.
2: Sí, no és habitual, però no m'he pogut resistir. El grup es diu Tierra Santa, són de Logroño, i van fer una adaptació genial del poema de José de Espronceda. Sí, ja saps, un dels més famosos, i que tothom pensa que són 100 canyones, i són 10.

0: una pura temido.
1: Les dues canten bé. Fins al final del programa, vinga.
0: De l'un a l'altre com tu.
1: Tu deies 100 o 10 o 10?
0: Con 10, con 10 cañones diez. Por banda, viendo un popa toda la porta al mar, si no viene un
1: velero bergantí. Però saps que hi ha molta gent que diu con 100 cañones por banda, con perquè 100, ja. Jo he preguntat a la redacció i tothom deia con 100, i jo no.
0: Són 10, originalment.
1: Són 10, són 10.
0: Són trampistes, els que diuen 100.
1: Sí. I ara vaig amb una cançó maquíssima, una de les meves favorites, de Mecano, Canvi Total, i que va molt bé per aquella gent que diu que només destaca les seves lletres, que són més senzilles, me voy jamón de York, en Nueva York, i tot això. Estic parlant de Naturaleza Muerta. Parla d'una dona que es torna boja esperant cada dia a la vora del mar que torni al seu estimat mariner, però la mar no vol.
0: Graciosa.
1: I et sona lo que és la història? Perquè, clar, ningú no es fixa que és exactament la mateixa història que el Muelle de San Blas, de Maná. O sigui, parla exactament del mateix i és Anna esperant eternament a Miguel.

0: Es duríssima, és duríssima la cançó, eh? No quiero el mar dient no quiero compartir su corazón, eh? O sigui, és molt dura. I acabo amb una molt bonica, com gairebé totes les de Maria del Mar Bonet. Vigila el mar i vigileu sempre el mar, que és de tots.
1: Doncs molt bé, eh?

0: Veig que no has tirat de la cosa fàcil del Mar de Manel, aquesta.
1: No, és que... Però clar, és que quasi m'enganxes perquè la nova figa.
0: Edgarita, gràcies. Una abraçada.

0: Fins aquí els millors moments de l'Aquí Catalunya. Nosaltres hi tornem d'aquí unes hores a les 7 del matí en directe, cada dia fins les 11 a l'antena de Ser Catalunya, i si no, a YouTube, a Spotify o a la nostra pàgina web, al podcast de sercatalunya.cat. Adeu!
1: Podeu seguir en directe aquí a Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí a les freqüències de Ser Catalunya i a les nostres plataformes digitals.

0: Rebobinem el llapis de memòria.
1: Bona tarda, Júlia. M'estàs tocant els meus auriculars.
2: Perquè
1: soc
2: una hacker, perdó.
1: Dic, ui, s'ha anat el so, i és que tu m'estàs tocant la rodeta per modular el volum, me l'estaves tocant.
2: Bueno, ja sóc una senyora gran.
1: El teu està a l'altre costat, està
2: a la dreta. Doncs ja està, tot solucionat.
1: Ara sí, bona tarda, Júlia.
2: Home, bona tarda, què tal?
1: Molt bé, que, escolta, després d'estar en programes tan mítics com Buenafuente o Polònia, ara mateix amb què estàs? Amb què et guanyes les garrofes?
2: Ara mateix estic amb un projecte propi, amb la segona temporada d'una sèrie que vam crear i escriure amb el meu marit, amb el Jordi López, que és Departament Amades, que està al 3CAT, que l'any passat, bueno, no, aquest gener vam estrenar la primera de 6 capítols.
1: I va anar molt bé, diguem-ho.
2: Va anar bé, sí, prou bé de visites.
1: Quan tu barreges funcionaris i mitologia...
2: Res pot sortir malament.
1: Exacte.
2: Però, no, realment n'estem molt contents, perquè a més va ser una cosa pensada per nosaltres des del primer moment, que no ens havia demanat ningú i que nosaltres la vam aixecar, la vam anar a vendre a TV3 i ens la vam comprar i ens van dir, bueno, va, doncs sí, proveu, feu aquests 6 episodis. I efectivament van anar bé a nivell de crítica, a nivell de visualitzacions. I ara estem treballant ja en la segona temporada, que tornarem a rodar aquest estiu. I en principi en previsió d'estrenar-la també doncs, el gener del 27, quan faci un any que vam estrenar l'altre.
1: Doncs ho confirmem. Hi haurà segona temporada de Departament Amades.
2: Exacte, sí.
1: Que he llegit una cosa que m'ha sobtat, que deies que vas deixar a Polònia perquè t'havies buidat i t'havies saturat del format sketch.
2: Sí.
1: Anem a pams. Tu, que ets profe, em podràs ajudar. Què és un sketch, per si hi ha algú ara que diu... Què és un sketch?
2: Doncs ara així no t'ho sabria definir. Bueno, és una unitat,
1: Ja t'he embaucat, eh?
2: Clar, no, és un petit teatret còmic de 2 o 3 minuts, com a molt, el que fem al Polònia, amb el que està dividit al Polònia. Doncs l'esquetx en què el Pedro Sánchez va empenyar la seva mare al Caix Converters, no ho sé.
1: Bueno,
2: doncs això.
1: Polònia és això, no?
2: Això és un
1: recull d'esquetx.
2: Sí, és un seguit d'esquets, 10 o 11 per programa hi han. I jo portava ja molts anys al Polònia, vaig estar 10 anys, del 2011 al 2021, i va haver-hi un moment, com va dir el savi Pep Guardiola, doncs que em vaig buidar, que ja no sabia, ja no tenia més idees. Pensava, ja ho he fet tot, ja he plantejat totes les situacions possibles amb tots els polítics que ja no se m'acudeixen a situacions noves o divertides o maneres de sorprendre. Era qualsevol cosa de... I si fem que aquest s'enfada? No, això ja ho vam fer. Ah, i si fem una cançó? No, això ja s'ha fet. Estava saturada i, a més, em van enganxar els anys més divertits per treballar-hi, que van ser tots els anys del procés independentista.
1: Uf!
2: I allà és on es va formar la llegenda de és que tot passa en dijous, i era veritat que totes les detencions i les últimes hores eren el dijous i havíem d'escriure a correcuita per aquell mateix dia quan s'estaven ja fent gravacions al plató, i va ser molt divertit, molt estressant, però també a nivell de coco va ser esgotador. I va ser
1: factura.
2: Sí. I va haver-hi un moment que em va quedar la mirada aquesta de les mil llardes, que ja havia vist tot l'horror, i ho vaig voler apartar-me una mica, perquè jo t'ho dic, és que creia que ja no aportava res al format, sentia que viajava, que em repetia ja.
1: A provar altres coses, que vas provar també a l'Estar Passant.
2: Sí, que tampoc és un salt que diguis, uau, quin plot twist, eh?
1: Bueno, però ja no són sketchos, no?
2: Exacte. Eren notícies, era un fals informatiu, és un altre tipus de redacció, però no deixava de ser humor d'actualitat. Però bé, vaig aguantar. Vull dir que hi vaig estar molt contenta, hi vaig estar 4 anys a l'Estar Passant, fins que ja també ho vaig deixar, perquè ja tampoc sé fer més acudits d'actualitat. És que realment és...
1: És que es gasten.
2: Es gasten, i vull dir, hi ha un moment que els temes es repeteixen i és de, bueno, fins aquí. Jo ja no sé quants acudits més puc fer de Salvador Illa. Ja està, ja els he fet. Eren 200 i ja els he fet.
1: Check.
2: Exacte.
1: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria de la guionista Júlia Cot.
0: Ser Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria de la Júlia Cot amb Tómame o Déjame, que és un tema compost per Juan Carlos Calderón, interpretat per Mocedades, que es va publicar l'any 1974. La cançó tracta d'una persona que ha descobert que la seva parella li és infidel perquè, entre altres indicis, huele a leña.
1: Huele a leña de otro hogar. Clar. Aquesta potser va ser la primera metàfora que vaig entendre. De... Ah! L'està enganyant!
0: És que ell la cacerrurà la porçal.
1: Exacte.
0: I en tot cas, la persona que canta, el banyut o banyuda, el que li diu és o aquí tots som monògams, o fots el camp de casa.
1: Exacte.
0: I què fa aquesta joia del karaoke entre les cançons del teu llapis de memòria, Júlia?
1: Bé, com ja t'he dit, soc una senyora gran, però no em correspon a l'edat, però és que més enllà de la cançó que m'agrada, però no és pel significat o pel que digui la lletra, sinó perquè aquesta cançó estava en un disc que es deia El Terrat ja canta, que era un disc que va treure la productora d'Andreu Buenafuente a l'Alterrat, per allà em sembla que era el 96, i eren cançons que havien fet precisament a la ràdio, quan estaven aquí a la SER, en el seu programa, i aquesta la cantaven l'Oriol Grau i l'Andreu Buenafuente, que feien com de cantants italians, que es deien, em sembla, Ronco e Naso, i jo recordo que jo era molt fan d'Alterrat, i escoltar aquest disc, i aquesta em feia molta gràcia, entre altres coses, perquè aquí, ja t'ho dic, és quan vaig entendre de, ostres, he pillat això, el que vol dir, jo hauria tenir uns 10 o 11 anys, i jo era molt fan del Terrat. De fet, pel sense títol i tot això va ser pels que em vaig voler dedicar a l'humor, no? A partir de quan em preguntaven tu què vols ser de gran, jo deia jo vull fer coses divertides amb l'Andreu Buenafuente, que no sabia ni que existia l'ofici de guionista, i jo deia jo vull treballar amb aquest senyor i pensar coses divertides per la tele. I aquesta cançó sempre la tinc molt associada a aquell disc, a aquell descobrir això de, ostres, la professió, l'humor, de saber que jo em volia dedicar a allò. I mira, m'ha quedat associat, no sé per què, a Mocedades, entre altres coses.
0: I aquí tenim a Mocedades.
1: Exacte, però és maco, aquest tema.
0: És xula, eh?
1: Home, és un dramón.
0: Que entenc que tu el Terrat per això el descobreixes a la tele o a la ràdio, perquè quan feien el programa aquí, tu estaves a l'Insti o al col·le.
1: No, a l'Insti... No, jo el Terrat el descobreixo amb el Sense Títol 2. Això ho he explicat mil vegades, amb un programa del Sense Títol 2 de la Castanyada, que vam fer el dia de la Castanyada, en què l'Andreu Buenafuente anava al Zoo de Barcelona i feia una entrevista al Floquet de Neu.
0: Ah, molt bé.
1: I aleshores ell li feia una entrevista a través del vidre, tot encorbatat, i li preguntava al Floquet de Neu sobre política internacional, sobre economia, i evidentment doncs, el Floquet de Neu no responia, i aleshores l'Andreu es posava com una mica violent, d'escolti senyor, això és una falta de respecte, vostè m'ha citat aquí, i jo allà em vaig prendre d'allò de... Ai, què és això tan divertit? Jo vull fer això, no sé què fa aquest senyor, però jo vull estar amb ell i fer coses divertides per aquest programa que m'atrapa. I a partir d'aquí doncs vaig descobrir que abans havien estat a la ràdio, van publicar aquest disc, que no sé si ja... Jo crec que ja estaven a la tele, perquè jo de la ràdio sola no els coneixia, i a partir d'aquí va sorgir tot a la guspira.
0: Tu et vas convertir en una grupi del Buenafuente.
1: Sí, sí, també ho he dit altres vegades. Jo el portava, com qui duia els Backstreet Boys, jo portava a la carpeta.
0: A la carpeta.
1: Sí, quan sortien allò d'aquell suplement de lectures, el Tot i Més, que sobre l'Star System català,
0: sí.
1: Doncs quan jo la retallava, perquè clar, l'Andreu no sortia, allà no hi havia internet, jo no podia treure fotos més enllà de les del Tot i Més o les del el diari quan anunciaven el programa. I aleshores doncs, jo la retallava i me les enganxava, i he sortit prou bé, no et pensis.
0: Sí, però en aquella època a l'escola, no, què et deien els companys? Perquè clar, una anava amb el Michael Jackson, l'altra amb el Luke Perry.
1: Exacte, ja, sí. No,
0: bé,
1: suposo
0: no?
1: es va tolerar bé la... Bueno, doncs mira, escolta, millor això que no que sigui una bulli, no? Vull dir, jo... Bé, jo tenia una relació molt, molt sana amb els meus ídols i amb la gent del voltant. No es va posar mai amb mi, per això. I si s'hi van posar, jo no ho vaig saber.
0: Mira, això sempre està bé.
1: Exacte.
0: I els professors, quan tu els deies, mira, jo de gran em vull dedicar a fer riure, quina cara posaven?
1: T'he de dir que es sorprenien bastant, perquè jo treia bones notes, era molt bon estudiant, i aleshores suposo que quan els professors et pregunten què vols fer, doncs esperen que facis alguna cosa de profit, tipus una enginyeria o medicina. I ja els primers disgustos van venir quan els deia que jo volia... No, jo lletres. Jo vull escriure, jo números no aprovo perquè m'ho memoritzo, però no estic entenent res del que estic reproduint aquí en aquesta operació. I aleshores em deia, home, però potser una filologia, alguna cosa... I jo, què he d'estudiar per fer això, per escriure per la tele? I aquí vaig tenir una tutora a quart d'ESO, a primer de batxillerat, que em va dir, mira, jo tinc un cosí que treballa a la ràdio, em sembla que estava amb els problemes domèstics del Manuel Fuentes, per què no quedeu un dia i ell t'expliqui? I va ser allà quan em va dir, doncs mira, jo sóc guionista. Ah, guionista, es diu això.
0: Un tal Oriol de Balanzó, no?
1: Un tal Oriol de Balanzó, correcte, que ara està a la competència. I a partir d'aquí, doncs, anar xerrant i veure això, i què vas estudiar? Doncs mira, hi ha aquesta carrera, que era relativament nova, comunicació audiovisual, i a partir d'allà anar fent les assignatures de guió, anar estudiant, fent les pràctiques, quan a l'últim curs se'm va oferir, de dir, escolta, jo vull fer les pràctiques al Terrat. De veritat, prometo no fer la grupi, em comportaré, i a veure si allà hi puc entrar. I sí, allà hi vaig entrar de becària i fins que vaig arribar a Buenafuente vaig estar-hi molts anys, també, abans d'estar a Polònia.
0: L'Andreu sap que això que ha ocupat la teva carpeta...
1: Jo no li he dit. Vull dir, vam tenir durant molts anys una bona relació. Jo era coordinadora de guió del programa de Buenafuente a l'època de la Sexta, i jo no li vaig dir mai, no el volia espantar, hauria sigut molt estrany, però suposo que li deu haver. Vull dir, hi ha molta gent que ho sap, jo no me n'amago. I si me'l tornés a trobar, de fet, si Déu vol, farà un cameo al Departament Amades, ja que és el president de la Generalitat de Catalunya, el molt honorable. Doncs, vull dir, jo li diria, no passa res, però no sé si ho sap.
0: En fi, ara la Júlia en relatava com aquella nena que somiava amb treballar al Terrat escrivint acudits per l'Andreu Buenafuente, doncs va acabar al Terrat escrivint acudits, entre d'altres, per l'Andreu Buenafuente.

0: Chris Kelly, del cantant britànic-libanès Mika, és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de la guionista Julia Cott, que aquest tema es va publicar l'any 2007, o sigui, fent càlculs, tu tenies 23 anyets.
1: Sí.
0: Aleshores, aquí ja estem al terrat.
1: Aquí ja estem al 2007, sí, tant, ja estem al terrat, i crec que a Buenafuente, quan estava a la Sexta, també el moment d'eclusió d'Alberto Romero com a col·laborador, sí, sí, sí.
0: Sí, entres molt joveneta.
1: Després de la universitat vaig entrar de becària fent les pràctiques de l'últim any i ja se'n van quedar.
0: Però sí. Entres directament ja en Buenafuente?
1: Entro en un programa quan la Sexta... O sigui, jo entro de becària a Homo Zapping, a un dels primers Homo Zappings, i després m'acabo les pràctiques, perquè Homo Zapping el van cancel·lar, a un programa que es deia Apelo, que és de quan començava la Sexta.
0: Els del sofà, no?
1: Sí, ja del Raúl Cimas. Exacte, que era la versió... A TV3 ho va fer el José Corbacho i el Santi Millán, i aleshores el Terrat ho va fer a la Sexta, amb el Joaquín Reyes i el Raúl Cimas. I entro allà, va ser un dels primers programes de la Sexta, que em sembla que fèiem un 0,2 de share, perquè no ho veia ni el Tato. I quan s'acaba això, que se m'acaben les pràctiques, aleshores em fitxen, crec, no me'n vaig a cap programa, sinó el que es deia el Departament de Coses, que era, estàvem a les oficines, no estava jo a cap programa, i aleshores feies, doncs, et contracta una acció publicitària per Nike, vol que el Jordi Évole els hi faci un discurs d'empresa de no sé què. Doncs això s'ha d'escriure. O els de la Fira de la Carxofa de no sé on demanen si l'Andreu els hi pots fer el pregó.
0: Sí, t'ocupaves dels pongos.
1: Exacte, el Departament de Coses. I allà vaig començar a escriure i vaig estar-hi com un any. I aleshores, un estiu, que l'Andreu precisament se n'anava de vacances i presentava el programa Alberto Romero, que es deia, se li va dir Buenafuente ha salido un momento, jo vaig dir que, escolta, dic, jo em quedo sense vacances, dic, m'és igual, dic, però puc anar allà a l'estiu? Perquè, clar, els guionistes de Buenafuente marxaven també de vacances. Mm-hmm. Dic, si necessiteu gent, dic, jo m'ofereixo. I aleshores vaig anar allà aquell estiu i al setembre, quan va tornar l'Andreu, doncs se'n van quedar allà. I aleshores vaig anar al programa i vaig acabar coordinant-lo,
0: que entenc que això, un programa diari, coordinadora de guió, tranquil·leta no estaves.
1: No, ara evidentment no ho podria fer amb criatures i no vivint a Barcelona, però en aquell moment doncs tenia 20 anys, 21, no, 20, ja havia acabat, 21, 22 anys, i bueno, clar, era el somni de la meva vida, no? La nena que volia escriure coses per l'Andreu Buenafuente, doncs ho havia aconseguit. Jo sí, amb 22 anys estava coordinant el guió i colze a colze amb l'Andreu, prenent decisions, i, ostres, molt divertit, molt, molt, molt apassionat. D'aquí també aquesta cançó, que la recordo que pujava amb el Tomàs Fuentes, el guionista també de la Ruïna, dels meus millors amics, padrí del meu casament. Doncs això, que a més era l'època i anàvem amb el seu mini groc a treballar i cantant aquesta cançó fins a deixar-nos la gola, vull dir, que sabíem que no arribaríem mai a aquests aguts, però no sé, la associo això també, aquesta plenitud professional, aquesta alegria d'aquell moment.
0: Que quan tu et dediques a escriure guions i sobretot d'humor, el tema de l'ego et va a favor o en contra? Tu,
1: en quin sentit?
0: A veure, jo entenc que si ets una persona amb confiança en tu i amb un punt d'ego, un ego bo o dolent, no ho sé, tu pots creure en això que estàs escrivint, no? I dius, això que estic escrivint és l'hòstia. Però, clar, aquest mateix text després passarà per moltes mans, serà revisat, després potser algú et diu, hòstia, no fa gràcia, això.
1: Sí, això passa. Jo crec que, és una professió. Jo crec que hi ha una part innata de gent que té més o menys xispa i que sap connectar les idees d'una manera més o menys original, però després ja és molt d'ofici i d'estructures que són moltes vegades són similars o són sempre les mateixes. Hi ha molt de recurs. Per tant, jo no sóc una humorista, jo sóc una professional de l'humor i tinc els recursos i, a més, bueno, doncs puc tenir això, com et dic, una predisposició a trobar idees més o menys originals, però és molta feina. Per tant, ego, en el no sé si és ego, és confiança en el que faig, en que sóc una professional d'això, en que ho he estudiat, ho he practicat molts anys i sé fer un text solvent per emetre dins dels criteris televisius o radiofònics o de la ficció que requereixin. És, És un ofici, per tant, confiança, sí. Ara, a la vegada, jo no diria amb ego, vull dir, l'ego l'has de saber retirar de seguida, perquè és el que dius tu, jo puc escriure una cosa que em sembla que està bé, però allò després, aquell text, l'ha de defensar un Toni Soler, un Andreu Buenafuente, un Humberto Romero, i a lo millor a ells no els hi agrada, i en aquell moment et diuen, no, això, no, et diuen normalment no fa gràcia, o això no és per mi, o això a mi no em funciona, o sí, no em fa gràcia, perquè clar, l'humor també té una part subjectiva, una part tècnica i una part subjectiva. Per tant, si tens molt, molt, molt d'ego...
0: Clar, t'enforrunyes i ja no...
1: No, però vull dir que aleshores no arribaràs lluny, que també has de saber rectificar i adaptar-te i tu entendre que, d'acord, potser aquest acudit està bé, però no és parada per aquest context, per aquest moment, i vull dir, no passa res, és una professió, no és el meu text, jo no surto a dir el text com a Júlia Cot, per tant, jo he de saber escriure i adaptar-me pel professional, pel que estic treballant.
0: A tot això, Júlia, quantes dones hi havia a l'equip de guió de Buenafuente?
1: De guió, cap. Teníem a la Laura Llamas de redactora i de guionista dona.
0: Eres tu, només?
1: Sí, això és una situació en què m'he anat trobant ara cada vegada menys. Avui dia l'està passant, i quan estava l'està passant hi ha dones, hi havia la Marta Bosch, hi havia la Gemma a Villaverde, però... vull dir, sí, poques. I en programes d'humor, poques.
0: I més ara, això fa 20 anys?
1: Sí, era... És que no sé si en el Terrat vaig arribar a coincidir amb cap altra dona guionista en un programa... Sí, mira, una noia que es deia Arantxa, que venia del País Basc, i en aquest, la Pelo. Però ja després, crec que amb cap dona més.
0: I tu et senties la noia?
1: Ah, sí. O sigui, bueno, no és que m'hi senti, és que era l'etiqueta, vull dir, és clar, si sou 8 persones en un equip i només ets una noia, vull dir, encara que tu no l'intentis donar importància i, bueno, vull dir, sempre bueno, ho he tractat amb... Jo volia estar allà i jo tenia clar que en aquell moment jo no crec que hagi sigut mai una quota. Vull dir, jo havia arribat allà fent proves i el que et dic, jo confiava en el... en la meva feina i en què sabia fer-la bé. Ara, bueno, sí, clar, hi ha molts comportaments i alguns comentaris que sempre et recorden que tu ets la noia en allà, però crec que ho vaig saber gestionar bé i, per sort, també sempre he estat en les redaccions en les que he estat amb els companys guionistes, vull dir, uns ambients molt, molt, molt sants, de veritat. No m'he trobat... He tingut molta sort, he esquivat bastants imbècils.
0: Això vull està dir, molt bé, eh?
1: Això està molt bé, i vull dir, jo quan les companyes expliquen situacions, jo no poso, no dubto de ningú, i per això sempre he dit, jo he tingut molta sort, m'he trobat situacions violentes, situacions desagradables, comentaris de ets un imbècil, però sempre he estat recolzada i han sigut pocs pel que sé que hi ha al sector. He tingut molta sort.
0: I pot ser que en aquell moment tu ho veies com algo natural, i és amb el temps, en diferit,
1: sí,
0: que dius... Hòstia, en aquell ja hauria de dir...
1: Sí, això, sí, home, sí, clar, l'esperit de l'escala que diuen, i tant, de merda, li hauria d'haver dit això, o en aquell moment a mi em va semblar que era una cosa normalitzada, fins i tot algun comentari que jo també podia fer bromes, no?, en el sentit de... Jo sóc... Faig acudits, vull dir, jo te la puc tornar. Sí. Sí, evidentment moltes coses que abans estaven normalitzades i que es veien com a... Pues això, sí, que eren el pa nostre de cada dia, i ara adonar-me'n de... Seràs gilipolles. Però bé, vull dir, en aquell moment, com que a mi tampoc em va afectar, ara tampoc vull fer una revisió amb els ulls d'avui en dia, perquè ja t'ho dic, no m'he trobat en cap situació que vista des de l'òptica d'avui, amb el coneixement que tenim avui, sigui realment traumàtica. Vull dir, no, jo en aquell moment això em va semblar fora de to, ara ho mires i potser és més fora de to del que em va semblar, però jo tampoc no vull fustigar-me en això, perquè vull dir, estic molt, molt en pau amb això i amb el que he fet i amb el que he deixat enrere ja no passa.
0: Home, i en aquella etapa al Terrat te'n vas emportar molts bons amics, mm-hmm, i també algú que s'ha convertit en molt més que un amic, un tal Jordi López.
1: Exacte.
0: Que diria que està relacionat amb la cançó que està sonant ara mateix de fons, que és el tema principal de Joc de Trons. Per què?
1: Perquè quan vaig conèixer...
0: Jo ja ho sé, per què, però explica'ls-hi als oients.
1: El Jordi López, que és el meu marit i el pare de les meves filles, que el vaig conèixer precisament aquell estiu a Buenafuente ha salido un momento. Ell venia del Cansancio, de la productora d'Alberto, i quan Alberto va presentar Salvador, el vaig conèixer...
0: Sí, sou fruit de la unió entre Buenafuente i Berto Romero.
1: Exacte, sí, exacte. De fet, l'Alberto va fer una mica de Celestina entre nosaltres. Però, això, que quan em vaig casar amb el Jordi, vam anar els dos...
0: Una mica vermella, però què vol dir que Alberto va fer de Celestina?
1: Bueno, que jo li tirava la canya al Jordi, i el Jordi no era la patata més cruixent de la bossa en aquest sentit, i li costava, i Alberto, que era més espavilat, va ser el que li va dir, sí, que aquesta noia li vols dir, sí, home, sí...
0: Amigo de te cuenta, sí, home, sí.
1: I al final va ser que sí, però bé, que quan em vaig casar amb el Jordi vam anar a caminar fins a l'altar, vam fer una festa amb els amics, ens vam casar per l'església, però amb la cançó de Joc de Trons. Per què? No ho sé, fa molt de casament, no? És com molt
0: sí,
1: noble, no sé.
0: El casament de les bodes de sangre, no?
1: No, la boda roja. Bé, exacte, quan vam començar a caminar, els nostres amics van començar a cridar boda roja, que saps que acaba amb la massacre de la família dels Stark, no? Són? Sí, bueno, sí, exacte.
0: No l'he vist.
1: Ah,
0: no,
1: bueno, perdó, t'he fet un spoiler.
0: Tu vas dir, ja saps que, i jo sí, home,
1: sí.
0: Però el que tu diguis està bé.
1: Però bueno, també, ens va fer molta gràcia, era com si s'unissin, no? La noblesa de la Casa López amb la Casa Cot, de Mataró i Igualada, i vam anar amb aquesta cançó, i que per altra banda, Joc de Trons, és una sèrie que evidentment, si l'has vist, ja sé que tu no, però qui l'ha vist et marca bastant, va ser un impacte.
0: Doncs va, que soni Joc de Trons.

0: Et vas casar de blanc?
1: Sí, home, t'ho imagina't caminant amb el meu vestit, caminant amb això.
0: Pujant quina... amb un drac.
1: Bueno, aquí no van arribar a temps els dracs, però home, això... Dona de revista d'Ola, clar. De casament d'Ola, saps? D'aquells de la noblesa igualadina i mataronina? Doncs sí, això dona molta solera.
0: Que, Júlia, he estat informant-me i déu-n'hi-do tot el que arribeu a compartir amb el teu marit, amb el Jordi, perquè a part de ser parella també sou socis de la productora 12 Monos, que vau fundar quan el Terrat va fer l'Ero. Heu treballat junts al Polònia i sou pares de dues criatures i d'una tercera criatura de la que parlàvem abans, que és el Departament Amades, que també la feu 50-50.
1: 50-50, sí. Bueno, la vam pensar entre els dos. La idea va ser del Jordi. Un dia em va comentar, escolta, tinc una idea d'això, que en una Catalunya hipotètica les criatures de la nostra mitologia existeixen, i fer una sèrie sobre un departament de la Generalitat infrafinançat, deixat de la mà de Déu, que s'encarrega de mantenir aquesta, una espècie de Men in Black, no? Que la gent no sàpiga que aquestes criatures existeixen i com ells les gestionen això, a nivell de funcionariat. I a partir d'aquí, bueno, la premissa era aquesta, em va fer molta gràcia, i a partir d'aquí la vam començar a desenvolupar pel nostre compte, en els temps morts, sense saber exactament què en faríem d'aquella idea, però anar-ho pensant. Els dos ens feia molta gràcia fer el salt a algun moment a la ficció. Els dos sempre havien fet tele, especialment el Jordi. El Jordi sempre havia tingut la ficció com un horitzó i jo estava feliç en els programes. I de cop vam veure que va sortir una crida de TV3 per buscar nous formats de comèdia, no? De fet, era sitcom, que és la que de l'on va sortir la sèrie del Dani de la Orden, la de la casa nostra. I la nostra també la van triar, però evidentment van prioritzar la del Dani de la Orden també per aprofitar, doncs, molta saviesa, tota la tirada que tenia després de La casa en flames, i perquè sí que és cert que la seva és sitcom convencional, que és el que es demanava, però a partir d'aquí el projecte els hi va interessar i van intentar veure com es podia desenvolupar en un format diferent, i al final doncs van trobar això, aquests 6 capítols, de moment, a veure què passava, i evidentment amb un pressupost molt menor. Però aleshores, clar, vam haver d'anar a buscar una productora, perquè aquí ens hi van presentar a títol individual. Era la primera crida de TV3 en què s'hi podia presentar qualsevol persona, que no, encara que no portés una productora
0: darrere.
1: Exacte. Nosaltres vam dir, ostres, però si tenim això, doncs fem-ho com a Júlia i Jordi i a veure què, si sona la flauta. I sí, doncs va sonar. Però aleshores ens vam haver d'espavilar, bé, busqueu doncs això, una productora que us faci la sèrie, perquè vosaltres què heu de fer?
0: No sabíem trobar.
1: Sí, i vam anar, bueno, al Terrat, el que hi havíem treballat doncs molts anys, els dos, feia molt de temps que ja no hi érem, però de seguida el Xavi Caçador ens va entusiasmar la idea i va dir, vinga, som-hi. No, ningú es farà ric amb això, perquè era molt petit, però vull dir, sí que el Xavi, ostres, va tenir aquesta passió, vull dir, va veure de... Sí, i a més ens va entregar les claus, diu, ho teniu claríssim, vosaltres sabeu què voleu fer, vull dir, no m'expliqueu res. Ens va donar les claus del projecte, ens van posar un equip i un director, l'Edgar Lledó, que va ser un regal del cel, l'home orquestra, i ho vam tirar endavant i molt, molt, molt, molt contents.
0: Carai, Júlia... Com dona de si un cap de setmana sense nenes, eh?
1: Sí, exacte, és veritat, perquè això va sorgir, exacte, d'un cap de setmana a Vic, que ens havíem escapat el Jordi i jo, i allà fent un vermut a la plaça em va dir, escolta, mira quina idea que tinc. Sí, va molt bé, de tant en tant, endollar les nenes amb els avis.
0: Que fa un parell de mesos passava el programa l'Anna Moliner,
1: sí,
0: amb les protes de Departament Amades,
1: sí,
0: i ens va dir que el seu personatge li vas fer, o sigui, li veu fer...
1: Per ella.
0: A mida.
1: Sí.
0: Sí, era parella.
1: Sí, perquè teníem molt clar que volíem que fos una dona la protagonista, i teníem molt el referent de la sèrie de Parks and Recreation, del personatge de la Leslie Knope, que interpreta l'Amy Poehler, i sobretot volíem una persona que, o sigui, bueno, però l'Anna, però tots, tot l'equip, que entenguessin els acudits, que per nosaltres això és la base de... Quan un actor còmic és bo és perquè entén els acudits, perquè és intel·ligent, perquè entén la intenció, sap on posar les pauses, i jo havia estudiat amb l'Anna havíem estudiat juntes comunicació audiovisual i allà ja ens enteníem molt. I l'Anna ja volia ser actriu, jo volia ser guionista, i ja fèiem coses junts, allò que per aquesta assignatura s'ha de fer un curs de no sé què.
0: I ja es picava l'ullet.
1: I ja fèiem moltes coses juntes, a més, però ens enteníem molt, érem molt amigues, i jo sempre, hòstia, és que l'Anna és molt graciosa perquè entén el que diu i li posa mala llet, i a més és una així que la veus tan rossa, tan estupenda.
0: Tan
1: que,
0: rossa.
1: Sí, però amb aquells llavis vermells, vull dir, ja és una diva, l'Anna. Però així com la veus a la vegada, és molt bèstia. No li fa gens de por fer el ridícul, embrutar-se a l'escenari, vull dir, jugar, encara que no quedi guapa, vull dir, o que, saps, que s'entrega totalment a la comèdia si això fa riure. I li vaig dir al Jordi, dic, escolta, dic, la prota ha de ser l'Anna Moliner. I ell no la coneixia, l'havia vist en alguna cosa, potser a la Sagrada Família, no sé què deia, però vols? I dic, sí, dic, aquesta té un talent còmic. I la vaig anar a esperar a la porta del teatre.
0: Ah, molt bé, també.
1: També, jo sí, assetjadora, exacte. Però perquè venien a actuar a Igualada amb el Joan Negria, que fa de Comte Arnau a la sèrie, feien el José y Tomato.
0: Que ara fan la segona, no?
1: Sí, exacte. José y Potato, encara no l'he vista. Bueno, quan vinguin a Igualada. Baixo molt poc a Barcelona.
0: Que vinguin a casa.
1: Exacte, home. I allà li vaig dir, escolta, tinc un projecte per tu. Ja et trucaré. I mira, també va sortir bé.
0: I a més de comptar amb l'Anna Moliner, la Júlia Cot i el Jordi López, també van tenir claríssim des del principi que la cançó de capçalera de Departament Amades havia d'anar a càrrec del duet a l'Osa. Vigil.

0: I s'acaba ja la cançó, perquè dura 34 segons. De fet, tu no l'havies demanat entre les cançons del teu llapis de memòria, però hem dit, home...
1: Però, perquè no em volia fer tanta publicitat.
0: Per 34 segons,
1: sí,
0: home.
1: Moltes gràcies, moltes gràcies.
0: S'ha d'incloure,
1: tenen una veu, tenen una... És que són meravellosos. I això va ser, també, en el, quan pensàvem d'ostre aquí, perquè ens sí que volíem una careta amb una cançó original i que tingués aquest so tradicional, i això va ser de pura xiripa a l'Spotify, perquè és, bueno, de moltes grups que seguim en català, no sé què, l'algoritme... crec que era, no sé si la voreta del foc o no sé quina va ser, i aquí va ser, hòstia, és això, qui són aquestes noies, va, Alòs, apunta-t'ho, i aleshores a partir d'aquí, d'Instagram, de parlar amb a través del taller de músics, de contactar amb elles, i, però això ja t'ho dic, quan vam començar a pensar el projecte, i després quan ja, que tot això sortia i no sé què, ja ho havíem petat, ja va ser l'estiu que estava a tot arreu, i era el mateix de, ostres, ara ja... Evidentment ja ens diran que no i estan en un altre nivell.

0: o la fan elles?
1: No, no, els hi diem a elles que facin el que vulguin. Parle, un dia fem una videotrucada i els expliquem el concepte que tenim en ment de, sobre aquesta dualitat, vull dir, aquesta doble cara del departament que té una vessant secreta, i a partir d'aquí feu el que vulgueu. Jo no sabré dir ni gèneres ni instruments. Elles ja van començar a dir, podríem fer una... És que no et sé ni posar exemples del
0: mira,
1: que anaven dient.
0: Aquí teniu el resultat.
1: I clar, quan ens van passar això va ser, hòstia, quina sort, quina meravella.
0: Que, Júlia, així com a la primera temporada vam descobrir que a Catalunya, tradicionalment, quan se't cau un pinyo, no ve el ratolinet Pérez, sinó que ve...
1: L'angelet de les dents.
0: L'angelet de les dents. Ens podries avançar ni que sigui una criatura mitològica que trobarem en aquesta segona temporada que haguem oblidat o que se l'hagi eclipsat per una altra criatura més universal?
1: Amb aquest això del ratolí Pérez i Angelet de les Dents no n'hi ha cap, però per exemple recuperarem una figura tradicional que ens fa molta gràcia, que és la vella Quaresma. També tindrà...
0: Aquesta de les cames.
1: La que té set cames, exacte, la de que marca les setmanes que falta des que s'acaba el carnaval fins que arriba la... les set setmanes de Quaresma en què no es pot menjar carn, i cada setmana doncs els nens li tallen una cama a la plaça del poble. Doncs aleshores ve a demanar els seus drets. I després n'hi ha un altre que no coneixíem i ha sigut mirant precisament amb llibres de mitologia, que és la Mialta.
0: La Mialta?
1: Sí, que és una cuinera que fa unes coques molt dolentes. És una cuinera que fa unes coques molt dolentes que tenen gust de fel. I és una figura que és un espantacriatures, que el que fan els pares quan els nens no es volen menjar les verdures o el que tenen els plats és dir, mengeu-vos-ho tot, que si no vindrà la Mialta i us farà menjar les seves coques. I aleshores, per exemple, doncs aquesta criatura que no coneixíem i és relativament fàcil de representar, no? Una cuinera que no sap fer coques, doncs intentarem portar-la cap aquí, cap al nostre dia a dia, i doncs fa temps que va obrir un restaurant i doncs, evidentment no li va molt bé, i aleshores els amades doncs intentaran reflotar el negoci de la Mialta.
0: Que bo, mitologia de l'opressió, no?
1: Exacte.
0: Hi ha molta mitologia dedicada a això, a fes això, vindrà aquest,
1: Això ens hem quedat al·lucinats, que potser la meitat de les criatures, les criatures mitològiques són espantacriatures, o sigui, espantamainades. Tenen mil formes, mil noms, des del papu a l'home del sac, a la Mialta, però tots tenen la ginebreda, tots tenen un component d'espantar els nens, vull dir, ni Montessori ni hòsties.
0: Són elements de control.
1: Exacte.
0: O fas això, vindran aquest, i veuràs tu, vindrà l'home del sac i...
1: I a més és terrible, vindrà l'home del sac i què, em renyarà? No, no, et fotran un sac i se't menjarà, i punt. I s'ha acabat la història.
0: Déu-n'hi-do. El que està clar és que feu molt bé de recuperar tota aquesta mitologia nostra, perquè amb el pas del temps doncs l'anem oblidant. El mateix passa amb certs oficis, perquè ara pel carrer tu vas per allà i pràcticament no veus serenos, no veus afiladors i no veus drapaires.
2: Llapis de memòria amb Jordi Manau.

0: El llapis de memòria de la guionista Júlia Cot també hi hem trobat el drapaire de Joan Manel Serrat, un tema publicat l'any 1968 dins del disc Ara que tinc 20 anys, que de fet és el primer àlbum de Serrat. I ara jo he pogut contemplar en directe com se't posava la,
1: sí, sí,
0: la gallina de piel.
1: Els ulls de vidre, perquè és casa, aquesta cançó i aquest disc, que és el disc que tenia la meva mare i que posava en bucle. I és la banda sonora de la meva infància i m'emociona molt, bueno, a part de que el Serrat, més enllà de la connexió ara mateix ideològica que hi pugui tenir o cap on hagi derivat la figura, però el Serrat d'aquest disc és rodó de dalt a baix. De veritat és que m'emociona, aquest disc és preciós i aquesta cançó té una... És una xorrada, però és un detall quan ell diu... Quan diu, els mares anaven cantant, ja m'esteu emprenyant massa, no us ha dit la vostra mare que jo sóc l'home del sac. Recordo escoltar també això de petita. Jo us veig que era una nena que em fixava molt amb les lletres i amb els missatges. No sé per què aquest adreçar-se, vull dir, perquè tota la cançó te la canta el Serrat amb tercera persona, el descriu, i de cop aquest gir de, hòstia, ara està parlant la veu del drapaire. I a més és per amenaçar els nens. No sé, era una cosa que de petit em va frapar. No sé definir el que em genera, però ja t'ho he dit, que em remet a la infància i sobretot hi ha aquesta cançó i l'altra, la de la tieta, que estava entre escollir-ne una de les dues, però vaig pensar, no començarem amb la tieta, perquè vull dir, aleshores ja no ho remuntes, ens tallarem aquí tots les venes, però que és la descripció d'aquesta quotidianitat i aquesta del Joan Manel Serrat, no? Del seu barri, de la figura aquesta de la tieta, de la soltera, que no es va casar i que acaba sola i que ara s'han burlat tant, no? Rodejada de gats, vull dir que sempre les feminazis i los gatos sí, sí, i tot sí. Això, però sí que era, també era una cançó que l'escoltava jo, i posar-me a plorar. I la meva mare em deia, però què et passa? Jo no vull acabar com la tieta del Serrat.
0: T'implicaves
1: no...
0: molt amb les cançons.
1: Sí, era una nena molt, molt, molt, molt sensible. Però no era de jo no vull acabar soltera, era de... Em feia pena perquè era una dona que estava absolutament això, sola, que no havia trobat ningú, que anava a una feina que no li agradava, que es moria i que no hi anava ningú
0: sí,
1: i em feia...
0: Sí, ni una cosa bona, pobra dona.
1: Clar, pobra. I vaig dir, espera, tria el drapaire, que és una mica més alegre.
0: Clar, només vol dir-li als nens que
1: l'home del sac, sí.
0: Que, Júlia, aquí estem a Mataró, no?, que és la teva ciutat de naixement. Quins records tens d'aquell Mataró de finals dels 80, principis dels 90?
1: Sí, jo soc del 84.
0: On tu et cries?
1: Jo soc de Rocafonda, també, com el Lamin Yamal, i jo recordo... no era una nena que baixés a jugar gaire al carrer, estava molt, molt emmarada, així com soc la petita de 4, els meus germans eren niños callejeros i... Jo era més contingut, baixava amb la meva mare i les seves amigues a menjar pipes al banc. Vull dir, sí que recordo una infància molt de barri, a l'escola Rocafonda, també del barri, teníem la colleta. Jo una infància molt, molt feliç i això, molt de... Jo t'ho dic, d'estar al carrer, als estius, de molta tranquil·litat, d'allò que els nens petits, no?, que els donaves els diners i vés a comprar el pa a la de davant i ara la carn aquí, vull dir, una... Per lo que és ara en Mataró, que és una supergran ciutat, que ja ho era, però que està desbocada, ha crescut molt, jo recordo una infància molt, molt, molt tranquil·la.
0: I ja des de petita, o sigui, abans de Buenafuente, tu ja volies fer això de riure o...
1: No, jo el clic el vaig fer amb aquell que et deia, amb el sense títol.
0: I abans què deies?
1: Abans...
0: Quan et deien, què vols ser de gran, Julià?
1: Professora, fins que me'n vaig adonar que no tenia gaire paciència. Després veterinària, fins que me'n vaig adonar que els animals es podien morir. I, vull dir, si plorava amb la tieta del Serrat, a mi em poses un gosset mort davant i no m'aixeques.
0: Només si tenen solució, no? Els
1: volies tractar. Només si se'ls ha d'acariciar, com la reina, no?, que anava a abraçar pandes. I crec que això, deia professora o veterinària.
0: I el tema de l'humor es treballava a casa? O sigui, ja era una casa on hi havia molts riures, de dir, va, que comença, no sé què, que fan de...
1: No volgudament, però sí que crec... Jo em porto molts anys amb els meus germans, ens en portem 12, 9 i 6. spoiler no em buscaven, no? Vull dir, quan ja en tens penalti, tres, amb... exacte.
0: Goles de penal.
1: I aleshores el fet de tenir germans bastant més grans, clar, jo crec que el llenguatge, la ironia, vull dir, era tot com un ambient adult, i jo sempre sí que me'n recordo això, els meus germans, les pulles, les brometes, i ma mare sí que és una persona involuntàriament graciosa, en el sentit que és molt despistada, no? I generava situacions còmiques sense voler-ho. Ja t'ho dic, no som aquelles, no?, famílies que treu la guitarra i es posen a cantar cançons i a explicar acudits, però sí que crec que vaig créixer i que hi ha ajudat això, un ambient molt adult i molt irònic i de... Anem per feina i d'intentar relativitzar les coses i prendre-s'ho amb humor, perquè, bueno, pues Rocafonda, evidentment, és un barri molt, molt humil, com ja sabem ara, gràcies a la Minyamal, i vull dir, no hi havia gens d'abundància a casa i era millor prendre's les coses amb humor.
0: Caram, arribem a un punt espinós, perquè tu vas treballar al Pans & Company.
1: Sí, i al Bocata. Sí.
0: I et van fer fora?
1: Sí, per espionatge industrial.
0: Què vol dir això, Júlia? A veure.
1: Encara no ho sé, i fa 25 anys, perquè jo treballava, bueno, treballava al Bocata, que és que no me'n recordo ja ni com anava. Crec que era el Bocata i el Pans & Company eren del mateix grup. Crec.
0: Sí, és com treballar la sèrie a la Cope a la vegada. És una mica estrany, no? Ah, bueno, no són del mateix grup.
1: Ah, però
0: no,
1: és que...
0: Sí, però són el mateix negoci, no, al final?
1: No, però és que allò era del mateix grup. O sigui, al final, no sé de com es
0: ja,
1: diu el gran grup
0: no
1: de menjar...
0: Ja, aleshores no és com la sèrie a la Cope.
1: Ah,
0: no.
1: Vale, ara m'he quedat dir que sí.
0: No,
1: vale,
0: no.
1: Doncs jo treballava al Bocata. Aleshores vaig marxar al Pans & Company... o no sé si va ser al revés, la qüestió és que aleshores l'altre lloc on jo vaig anar a treballar es va franquiciar, saps, ho van agafar uns particulars, és que no sé com anava, i aleshores els del Bocata em van acusar de que jo podria fer servir el meu saber, tot el meu saber en el món de l'entrepà, per beneficiar unes persones que ja no eren del mateix grup, i aleshores crec que, és que ja t'ho dic fa molts anys, i aleshores crec que va ser que els del Pan & Company, per no posar-se en problemes, perquè el Bocata m'estava acusant d'espionatge industrial, van dir, bueno, mira, et fem fora. Però és que ja t'ho dic, va ser una cosa molt enrevessada, que sé que en el moment, però ell la va dir, però vull dir, quin espionatge industrial hi pot haver-hi en el món?
0: Té la fórmula del British Bacon.
1: Exacte, sap com sucar el tomàquet millor que ningú. Bueno, era la feina que tenia en aquell moment per pagar-me els estudis, i mira, vaig quedar sense.
0: Que tot això ara està sonant Serrat, perquè era la música que t'inoculava la teva mare quan eres petita, te la posava en vena. Si d'aquí uns anys venen una de les teves filles aquí, qui posaria de cançó o de grup? Perquè sí, tu se l'has inoculat en vena.
1: Els Manel.
0: Els portes fins tatuats.
1: Sí, porto les quatre cadires del primer disc, que és el meu tatuatge, que es diu Crisi dels 39. No volia esperar-me la crisi dels 40 i la vaig agafar...
0: Aquí està el tamboret...
1: Exacte, les quatre cadires, sí. del primer disc. Sí, sí, el Manel és el grup escollit, el grup que he triat jo, que no m'ha forçat ningú a escoltar-lo.
0: És el Serrat de les teves filles.
1: Exacte, sí, sí.
0: Doncs
1: sí,
0: que
1: sí.
0: Soni, Manel, va.
2: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial

0: Hem volgut de Manel sonant el llapis de memòria de la guionista Julia Cot, que no és una cançó del disc que tens tatuat al teu braç, aquesta.
1: No.
0: És del segon disc.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Això però... que no t'agrada tant, no? La imatge.
1: No, exacte, però és que les cadires aquestes són molt xules i a més m'agrada que les quatre cadires són cadascun...
0: És pura estètica.
1: No, no, i perquè una és, doncs, jo, el meu marit i les meves filles. I a més, sí que és... ho associo també a la... Sí que quan va sortir aquest disc és quan jo començo a la relació amb el meu marit i aleshores... Considero que aquesta època, aquesta banda sonora, és l'inici de la vida que tinc ara, la familiar. Però aquesta cançó, que és del segon disc, és la que li cantava en bucle a la meva filla gran quan era un nadó i crec que no va dormir en 8 mesos. Doncs li cantava per adormir-la perquè la podia cantar en pilot automàtic les 15, 17, 78.000 vegades que necessités per adormir-se perquè me la sé a memòria, perquè m'agrada molt la lletra, m'agrada la història. Té aquest punt, aquesta cançó també de Manel, una mica de Serrat, d'aquests tipus, d'aquestes descripcions quotidianes, que vull dir, m'agrada. Sí, em connecta també molt amb les lletres del Serrat i m'agraden molt els Manel. Vull dir, soc molt sincera, jo musicalment no soc gens experta, no és una cosa de la que presumeixi. Vull dir, no tinc coneixements musicals, em sap greu, però no... I aleshores les cançons són m'arriben, no m'arriben, no em funcionen, no intento ni impressionar ni agradar a ningú. I m'agraden els Manel com crec que hauria de fer tothom.
0: I no intento adoctrinar, no?
1: No intento... Ei, coneixeu aquest grup? Sí, clar que el coneixem. Doncs, bueno, pues m'agraden.
0: No has arribat a pensar que potser la nena no s'adormia? Perquè aquesta cançó té molt de ritme. Vull dir, té un timing.
1: No,
0: molt...
1: però jo...
0: Tens la cançó del Soldadet, que és molt més de cançó
1: també
0: de bressol.
1: També li cantava, però és molt trista. I aleshores no volia que li passés com la tieta. Dic, ai, a veure si li transmet això i encara plorarà més, però per la baixona. Però, no, bueno, però aquesta, no sé, a mi m'ajudava.
0: Sí, la cantada és per tu, no?
1: Sí, al final sí, perquè si no li dóna la gana de dormir, no s'adorm. Per tant, era per mi, per no caure jo adormida.
0: Quina edat tenen ara les teves filles?
1: Doncs mira, la gran em va fer 12 aquest divendres i la petita en té 7, camí cap als 8.
0: La senyora és López Cot.
1: És la senyora.
0: És nom d'àrbitre, com nom d'àrbitre.
1: Ah, sí, oi.
0: Sembla greu.
1: No, que facin el que vol, però vols dir, àrbitre.
0: López Cot és nom.
1: Sí, sí, bueno, em sorprendria molt, però escolta, si volen ser àrbitres, doncs tot el meu suport, clar.
0: Els hi tira a la comèdia, també, amb elles?
1: No, la petita gaudeix més de l'audiovisual i té més... Li agraden coses que no són per la seva edat, però no crec que cap de les dues s'acabi dedicant ni a la comèdia ni a l'audiovisual. No les veig.
0: Però veuen, Júlia, això, Departament Amades...
1: Sí.
0: Veuen Polònia...
1: Sí, sí, tot això els hi agrada, però no sé fins a quin punt perquè ho fem nosaltres o perquè elles ho mirarien. Però sí, la petita, per exemple, en Departament Amades està enamorada del personatge del Quique.
0: I el Mirairó.
1: Va dient sempre exacte, el Mirairó, i va repetint les seves frases, però la gran, que ja té 12 anys i pot triar, no és el contingut. Que
0: pots competir amb...
1: Sí, amb altres, home, és igual. No. És igual, ara tota la seva classe mira en Masterchef. Era una cosa que havíem, durant 13 edicions, o 14 o 15, havíem mantingut allunyada, però en fi.
0: Per acabar, Júlia, et volia preguntar per aquesta etapa que parlàvem del procés, que tu enganxes a Polònia, que és una època on tots els dies eren històrics, i realment alguns dies també eren molt tristos i molt cruels. I clar, partint de la base que l'humor és tragèdia més temps, vosaltres no teníeu aquest temps.
1: No.
0: Només teníeu la tragèdia.
1: La tragèdia.
0: Hi havia dies de dir, és que jo no vull fer humor d'això.
1: Això, l'únic moment d'aquest de crític de... Uf, hòstia, de veritat que no, va ser després de l'empresonament dels Jordis i dels consellers. No? Crec que aquell... Sí, que de fet aquell dia no es va emetre el programa perquè el mateix dijous els van posar tots a... Un dijous els van posar tots a la presó. Però també va ser no tant amb... No, d'això no es pot fer humor o necessitem distància o temps de reacció, perquè precisament, com que no ens ho esperàvem, vull dir, perquè érem fatals fent previsions, no ens ho esperàvem i els van tancar a la presó quan nosaltres ja teníem 2 o 3 esquetxos gravats amb alguns personatges que en aquell moment estaven a la presó. I aleshores era de... Ostres, però... És que és molt gros, esperes que els han... I ara nosaltres aquí sortirem amb aquesta gent disfressada i no sé què. I aquest va ser... I després de l'1 d'octubre també va costar, sí.
0: Que després també va ajudar molta gent. Júlia, hem arribat al final i és que no hem donat temps ni a posar una altra cançó, tancarem amb Benvolgut, que sempre és un bon final.
1: Potser m'enrotllo massa, però
0: no,
1: bueno.
0: Estem per xerrar. Ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Igualment, moltíssimes gràcies.
0: Doncs va, marxem amb Benvolgut. És que mira, ja està aquí el Franzino. Que tingueu molt bona tarda. Fins demà.
2: No és que siguis cada tarda el meu tema preferit. Vostres són les promeses que ningú ja complirà.

0: us oferim la reemissió del programa Tot és comèdia. A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
1: Què tal? Molt bon dia, bon diumenge, Clàudia Arcarons.
2: Bon diumenge, Màxim Castillo.
1: Que va agafar el solete una mica, no? Un aquella passejada que vam fer per l'Estany després del programa.
2: Perdona, allà amb les pesqueres.
1: I hagués quedat tot el rato,
2: sí,
1: tot el dia. Karaoke o què?
2: Jo crec que sí.
1: Sí?
2: Molt.
1: Quina?
2: Te'n podria dir diverses, però Com un lobo, de Miguel Bosé, amb un amic meu, és clàssica.
1: Com fa aquesta? No
2: com un lobo, voy detrás de ti.
1: Ah, val. Sí. Júlia Barceló, actriu, com estàs? Bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
1: Benvinguda. Últimament, i per raons de feina, ens estàs cantant unes quantes de karaoke, eh?
3: Déu-n'hi-do,
1: aquí a la Villarroel,
3: no em canso.
1: Amb Mal de Corazón, amb els teus companys, en Pol.
3: El Pau Vinyals.
1: En Pau Vinyals.
3: Júlia Barceló present.
1: I la Júlia Barceló.
3: I la Júlia Molins, producció. Que
1: ara, no ens la deixessin.
3: No visible.
1: Les dues Júlies. Però alguna en especial?
3: La meva cançó de karaoke?
1: Sí, favorita.
3: Ah, jo tinc claríssim, de tota la vida. És quan tu vas a Chinoa. És la meva cançó de karaoke. Amb core inclosa. Sí, sí, sí, sí, no falla.
1: La directora de Mal de Corazón és ni més ni menys que la grandíssima Andrea Jiménez. Com estàs, Andrea? Bon dia.
4: Pues molt bé, muy contenta de hablar de esta obra tan querida.
1: Bueno, y que te debe quedar como muy enrere en el temps, ¿eh? Perquè és un espectacle que vau aixecar el 22-23.
3: Sí.
4: Hace mucho tiempo, pero es verdad que fue mi primer trabajo en Cataluña y le tengo un cariño extremo a esta obra.
1: No estàs aquí amb nosaltres, als estudis de la ràdio. On t'enxampem? On estàs?
4: He tornat a Madrid després de dos meses.
1: I què tal la tornada?
4: Bueno, por ahora dura. La verdad es que me he constituido en catalana. Soy idiosincráticamente catalana y ya no quiero volver a Madrid. Entonces estoy en el momento de vacío existencial, si me preguntas.
1: A més, no para quieto últimament.
2: No, perquè, bueno, no sé quantes obres et coincideixen amb cartellera, que jo no sé si t'havia passat mai. Entra, Mal de Corazón.
4: No m'havia...
2: Sí. No t'havia passat mai, o sigui, primera vegada?
4: No m'havia passat mai, no.
1: L'altre, el Lliure, no?
2: O Contra Antígona, el Lliure.
4: Bueno, sí, Contra Antígona, el Lliure.
1: I el Casting Lear, que
2: va voltant.
1: Estàs permanentment en el bus del Casting Lear, no?
4: Bueno, sí, ara me voy a Ecuador, o sea que habrá un moment en que tenga tres obres.
1: Hola, Ecuador. Però has de tornar perquè el Festival d'Avinyó també t'han programat.
4: También, también. Bueno, primero vuelvo a ver la última función de Mal de Corazón el 21 sí. y luego ya me voy pa la Francia.
1: Val, que serà quan tu actuïs en el karaoke, no?
4: Ah. Lo que me gusta a mí un karaoke y lo mal que se me da. O sea, yo soy de Rocío Jurado.
1: Ay, todo o sigui, que la idea era com una aula és teva.
4: No recuerdo, pero seguro que fui parte.
1: Doncs bé, la Júlia, amb els seus incondicionals, Pol López i Pau Vinyals, bé, i la Júlia Molins a la producció, tornen amb aquest exitàs que es va estrenar al TNC, Mal de Corazón, que és el comiat definitiu de la companyia solitària.
5: I ja està, o sigui, ja s'acaba. Mai més a la vida, mai més Mal de Corazón, mai més companyia solitària.
6: Hola, què tal? Soc la Júlia Barceló, de Companyia Solitària. Ja hem començat funcions amb el de Corazón.
7: És una obra molt divertida i que necessitem el públic perquè s'ho passi bé.
5: I ja està.

0: Oublier le temps des malentendus et...
1: Això és tràgic, eh?
2: Plorarem.
1: És tràgic, home.
2: Plorarem, els fareu plorar, vull dir.
1: Home, Julià, no, no, tampoc és la intenció, eh?
3: Però ara sí que sí. Heu acabat fins
2: ara
3: aquí?
2: Ara sí que sí, hem acabat. Sí, no farem com oques grasses. I la setmana que ve us direm que no.
3: Bueno,
1: oques i els que no són oques, altres, eh?
3: Sopa,
1: no.
2: No, això s'acaba, heu de venir. Sí, sí. És l'últim, ens fa molta il·lusió també poder dir que és l'últim per fer un comiat en condicions, bonic, tendre, amb que tota la gent que estimem ens pugui venir a veure, yeah. I jo crec que és molt, molt xulo, això.
1: Però per què?
2: El motiu principal és que jo vaig deixar de ser actriu fa 3 anys, no? Vaig decidir que deixava la meva carrera com a actriu, i tot i que el Pau i el Pol volen seguir fent coses junts, han considerat que potser la fórmula companyia solitària ja no és el que els representa, no? Perquè, clar, érem molt els tres. Però el que vingui a partir d'ara, vull dir, segur que hi ha coses molt interessants. Que sigui companyia solitària i siguem els tres sobre un escenari, serà difícil.
1: Bueno, no sé si continuarà preguntant-li a la Júlia de si... Perquè hi ha aquella expressió en castellà, no digues nunca jamás.
2: No digues nunca jamás, no, això
1: no
2: és total. Jo prenc les decisions amb aquesta premissa sempre, eh? Que mai saps el que passarà a la vida i que ara és un no, però mai saps que... Vull dir, jo no puc prendre una decisió absoluta.
1: Atenció.
2: Ojo, ojo.
4: Me ofrezco a redirigir el show del reencuentro en 10 anys.
2: Lo apunto, Andrea.
1: Recorda'ns una mica els motius.
2: A veure, jo crec que s'ajunten moltes coses, no? El primer de tot, jo crec que és un cúmul de circumstàncies de no ser feliç, en el fons, amb la professió. És a dir, no m'estava fent feliç. La balança tenia moltes més coses que em preocupaven que no que realment de gaudir-la, no? Jo crec que als 20-30, doncs, ho vius des d'un lloc més inconscient, estava a punt de fer-se als 40, i dic, hòstia, jo o ho deixo ara o ja després què faré, no?, la meva vida. Trobo que va ser un moment d'impàs important. I sóc una persona molt impulsiva, quan veu les coses molt clares, les decisions es pren bastant ràpid, i si us sóc sincera, jo 2 mesos abans de prendre la decisió, que vaig un dia a assaig i els vaig dir, nois, ho deixo? Jo no sabia que ho deixaria, eh? Però de cop ho vaig veure molt clar. Va ser com deixar una parella i dir, ja està, ja no puc conviure amb tu.
3: Però ja no ho veies igual. No
1: era la precarietat.
2: Sí, clar, home, la precarietat, la inestabilitat, el fet de que ser dona sent actriu és una partida de risc constant. Hi ha moltes coses a posar-te tant al centre. Per mi és un espai molt vulnerable, tens molt poc el control de les situacions. Ser directora no passa tant. Però com sent actriu, sí. I jo tot això va anar fent una bola que a mi se'm va fer massa gran.
3: Andrea, tu des del punt de vista de directora, entens la decisió, sí. I els motius, i allò, potser heu vist altres casos, no?
4: Perfectamente, la entiendo. Lo que pasa es que es muy fácil pensar en ella y muy difícil tomarla, que es lo que me ha impresionado de Julia, ¿no? Y que es como muy saludable, ¿no? Dejar de estar en la cuerda floja constante de la duda de a qué estás entregando tu vida, tu cuerpo y el amor, básicamente, porque es una profesión que si estás no puedes estar a medias. Te lo exige todo y es o todo o nada. Y cuando no te da nada, pues es muy difícil. Y después es un amor inconsistente a veces.
3: Clar, que tampoc retorna tot el que tu deixes moltes vegades, no? Vull dir...
2: No, aviam, és això, la frase aquesta, no?, de tocar el cel de tant en tant, no? Però és veritat, hi ha moments que jo no els viuré mai, sinó és dalt d'un escenari, els he viscut i sóc molt feliç d'haver-ho fet. Vull dir, no tornaria enrere i diria, no seria actriu, perquè el que he viscut per mi ha sigut extraordinari. Ara, el món és molt gran, jo sóc una persona que no tinc por a fer coses i també a descobrir en altres espais, així que estic fins i tot esperançada de dir, a veure què ve.
3: I que de vocacions n'hi ha més d'una, i de passions.
2: Jo en tinc milers. Clar. Us ho em puc passar, si voleu.
3: Sisplau.
1: Macramé no, eh?
2: No, macramé no.
1: Bé, però suposo que ara que has tornat als escenaris et deuen apretar, no? A veure, Júlia, repensa-t'ho, no? O els mateixos companys, no?
2: He de dir que la gent és molt respectuosa perquè sap que és una decisió també molt difícil i que també hi ha alguna cosa de que no et poden estar... Ja em van insistir en el seu moment no? Yeah. Ara ja és com una mica aquest bonus que els he donat de dir, vale, jo vaig dir, l'únic projecte que jo seguiré fent és Mal de Corazón, perquè és el que jo vaig decidir deixar-ho durant Mal de Corazón, per tant, aquí hi ha hagut un contracte, el vull fer, és amb la gent que estimo, que estic en un espai també molt segur, I a partir d'aquí ja està, llavors. Jo crec que la gent, en aquest sentit, m'ha cregut. Vull dir que és respectuosa.
3: Credibilitat, aquí, sí. Júlia Barceló.
1: Bé, en aquest projecte no l'hem citat, però també hi ha la Victòria Spomberg.
2: Absolutament.
1: La dramatúrgia, tot aquí, home, i Power Woman.
2: I tant
1: Woman,
2: si hi és, no? És clar, ah. el text és absolutament seu. Vull dir, nosaltres li vam fer una proposta que la va agafar, però sense pensar-s'ho, de volíem fer alguna cosa sobre Santa Teresa, però a partir d'aquí no li vam donar cap més premissa. Vam estar treballant amb l'Andrea moltíssim a partir de propostes de la Victòria, una residència artística que vam fer a partir d'impros i conèixer-nos una mica, no? Perquè amb l'Andrea no la coneixem de res. Va ser increïble i la Victòria de tot això va treure un text que, bueno, que a mi em sembla increïble, fascinant. I el puc fer cada nit i encara el penso que és fascinant, no?
1: Clar, clar. Andrea, això, Santa Teresa, ten, toma. Coge y estira del hilo. A ver qué surt d'aquí, no?
4: Bueno, es que es verdad que ahí, o sea, yo, justo yo estaba en un momento de interés por la mística que coincidió, pero es verdad que yo jamás nunca hubiera decidido hacer un espectáculo sobre Santa Teresa de Jesús. Y estos locos, unidos con Victoria, me vienen a buscar un poco providencialmente, un poco gracias a la brujería de Karma Portacelli, que fue la que nos unió, y creo que fue un match perfecto, o sea, porque ellos tenían ganas de trabajar desde un lugar en el que pudieran estar mucho más implicados en la creación, en el proceso, y yo justamente trabajo desde ahí. Entonces creo que no nos conocíamos de nada, pero sin embargo creo que hubo una alquimia ultra fértil, ¿no? Porque Pau, Paul y Julia son actores realmente, son realmente actores creadores. Y además atrevidísimos. Es decir, que nunca van a medio fuego. No son gente que va a muerte y bueno, és el que jo més amo.
1: Anem a situar una mica, allà, no? Això, Clàudia, un bar.
3: Som a un bar. Un bar. No? Júlia, sí. Tu ets una de les tantes cambreres que en realitat són actrius.
2: Exacte.
3: No? Quin càsting està preparant el teu personatge?
2: Està preparant un càsting per un musical de Santa Teresa, que es diu... Això és una mica spoiler, però ho diré, va. Santa Teresa Superstar, el musical místico.
3: Això és... Molt Los Javis, també.
2: Molt Los Javis, totalment. Potser són els directors, no ho sabem, no es diu mai.
3: No.
2: I clar, s'està preparant, realment, és, a més, sembla un càsting molt complex, perquè hi ha molt de text, cançons, dansa, bueno, una mica aquesta cosa que a vegades un càsting sembla que sigui com una feina remunerada de 3 setmanes, no? I ella està allà molt preocupada perquè l'ha fet, aquest càsting. I durant l'obra anem veient una mica com li ha anat.
1: En castellano, eh?
2: En castellano, en castellano.
3: Classes de dicció de Pol López.
2: En classes
3: no? Un madrileño oficial.
1: Escolta, que podria ser profe perfectament, de castellano, el chico, en un instituto...
2: És graciós. A més, jo sóc profe de dicció castellana. Llavors s'han girat els papers.
1: Un moment,
2: Sí, jo vaig ser profe de dicció castellana.
1: Què dius?
2: Bueno, sí, perquè jo vaig estar a la Companyia Nacional de Teatro Clàssico. Sí. És que la vida és curiosa, no? És llarga.
1: Transvers, no?
2: Un dels motius de triar Santa Teresa també va ser perquè volíem ajuntar aquest món meu de Madrid, del Clàssico, amb Companyia Solitària, d'una manera una mica així random. I mira, va aparèixer això. Llavors també hem rigut molt amb aquest tema, perquè clar, a mi em fa molta risa poder fer això en un escenari.
1: Quins personatges vas fer allà? Algun Perro de l'Hortelano?
2: El Perro de l'Hortelano no, però vam fer dos López de Vegas, molt xulos, la Noche Toledana i la Cortesía de España, i després vaig dirigir un espectacle que es deia La Suerte, d'Emilia Pardo Bazán. Vull dir que va ser... No, jo m'ho vaig passar increïble. Per mi va ser la meva segona escola actoral, el Clàssico. Vull dir, a mi m'encanta el vers, m'encanta el teatre clàssic i m'encanta el text.
1: I ella és la cambrera, una actriu que ha de fer de cambrera, com, bueno, ja sabem la situació, no? I després arriben en Pol i en Pau, que són els personatges d'en Pol i en Pau, que són clients del bar.
2: Exacte.
1: T'han perdut el carro de la vida, seria, no? Una mica descarrilats, i mai millor dit, no?
2: De fet, veiem un professor que està literalment vivint en aquell bar, d'alguna manera. L'han fotut fora de casa i la cambrera amb molt bona fe l'està deixant dormir allà al magatzem, i després apareix el Pau de manera totalment abrupta buscant la seva parella, perquè
1: l'ha deixat
2: sí. I no sap molt bé per què, i no sap bé per què et deixen, potser és de les coses més terrorífiques que et poden passar, no?
1: I aleshores tots, Andrea, pateixen de mal de corazón, que això ve de Santa Teresa de Jesús. Però que és molt català. Però és molt... Hi ha una connexió catalana. Que molt... Ara estic tornant a fer un spoiler, imagino, no? M'estan mirant d'una manera...
3: Bueno,
1: tira tu, Andrea, digues el que puguis, ara. Tira tu.
4: Bueno, mal de corazón en el origen... se referia Santa Teresa, no?, a un mal de estómago, no? Al mal de estómago que padecía ella. Lo que pasa es que, claro, coincide perfecto con el dolor de corazón del alma... Y a ver, es que ya ni me acuerdo. Recuérdame, Julia, ¿qué más había?
2: Y el duelo, el dolor de que te hayan dejado, ¿no? Vull dir, de tractar el cor des de molts llocs, clar. Perquè realment són persones que estan dolgudes, que tenen un dol personal, cadascú el seu, i que el comparteixen d'una manera molt, molt estranya i surrealista, però que acaben fent-se una petita família allà dins. I amb el públic, també, no? Clar. Comparteixen aquest mal de corazón amb tot el públic. Això també és molt maco.
1: Un cor trencat, aspiracions fallides, frustracions, fracassos diversos... És que hi ha una cançó per tot.

0: agrada molt, perquè hem d'anar avançant, perquè tenim res, no tenim ni una hora de programa.
1: És un tamacle.
2: Aquesta sí que tu vas dir que ja de ser.
0: Danny Ocean.
1: Doncs va ser l'Andrea, si no m'equivoco, Andrea, van ser les teves amigues super pro del reggaeton que et van dir aquesta sí, aquesta cançó és...
3: Jo tenia esta playlist en mi por culpa de mis amigas de la fiesta Nochevieja, y salió en un ensayo, y luego Victoria la recuperó cuando escribió el texto, y así está.
2: Fem un bon perreo, eh?
1: Fem un bon perreo.
0: Hòstia, molt bé el perreo, eh? Vas estudiar perreo?
1: He fet classes de twerk, sí. Però no per mal de corazón, eh?
0: Abans.
1: Endavant.
0: Realment té moltes inquietuds, eh? La Júlia Barceló, com ens ha dit abans. El macramé no, però el perreo sí.
3: He de decir que el perreo es mucho más importante de lo que parece.
0: A ver, teoría del perreo.
3: Atención, el perreo como mística.
1: Venga.
3: No, porque claro, o sea, esta obra realmente aúna en un mismo sitio un bar, un teatro y un altar. Y de alguna manera los asimila, ¿no? Como este lugar en el que venimos a llorar o a bailar nuestros dolores, a cantarlos, a exorcizarlos, en un encuentro sin saltarnos nada. Es decir, yendo hasta el fondo de la mierda, pero buscando dentro de ella lo sublime, ¿no? Y bueno, o sea, en ese sentido creo que el perreo cumple una función mística.
1: Absolutamente. Sí, sí. Nosaltres és veritat que, com a europeus, sempre ens pensem que tot ha d'estar al cap i que tot... Però hi ha una cosa molt, molt, molt espiritual, no?, de moure la cadera, el primer xacra, no?, que li diuen. Vull dir, sí, sí. Molt potent.
0: I cantar també va molt bé, eh?
1: Cantar va estupendo.
2: I fins i tot recita poemes, just també. Perquè, aviam, aquí, tu em vas repetint un, anant sí, sí. I tornant, que com era, aviam, nada te turbe.
0: Nada te... I aquí fas una pausa, diu, te espante. O sea, no dius te espante.
1: Mira, molt bé aquest petit detall.
0: Com es diu això? Una
1: Això és una sinalefa. Perquè saps què passa? Que els catalans fem te espante. Fem una elisió aquí.
0: Vamos
1: però això és el català. El castellà s'ha de dir les dues. Te espante. Gràcies per aquesta petita apreciació de l'admidicció castellana.
0: M'encanta ser bona
3: pregunta. Ni
1: Andrea
3: se
1: havia de cuenta.
0: Vinga, Andrea.
3: Més catalana que tu. O sigui, jo vinc a te espante.
0: Nada te turbe, nada te... Espante, todo se pasa. Per què aquests versos? Clar, de tota la producció de Santa Teresa és com un mantra al final, eh?
1: És que és un mantra. Jo crec que la Victòria va agafar també un poema que molta gent coneix, no? Que és dels pocs coneguts així de Santa Teresa i el volia fer que aparegués molt. Això ho vam treballar molt als assajos, també l'Andrea, dir com pot aparèixer aquest nada te turbe de maneres molt diferents en espais molt... I, bueno, no farem spoiler, però hi ha un moment molt èpic amb la te turbe. I clar, es va... Ara li ha vingut a l'Andrea.
3: Me viene recuerdo, sí.
0: Te viene un recuerdo Monjil, eh?
3: Bueno, Monjil o de estrella.
1: O de estrella.
2: Superstar total.
3: De rockstar.
2: Sí. Però que és veritat que és un mantra que tots ens l'hem pogut repetir alguna vegada sense saber que venia de la Santa Teresa.
1: Sense no.
2: Que tot vagi bé, que
0: tot
2: aquesta cosa
0: bé.
2: Que em preocupa marxi.
1: Totalment. No? De fet, tinc amigues que m'han dit, hòstia, hem sortit de la funció amb el nada de turbe allà de dir, vinga, va, power.
2: Endavant.
1: I jo és veritat que quan ho assajàvem ho veia com un lloc més fosc i vinga, va, perquè suposo que el personatge no t'ho porta, vull dir que ai, que bé que la gent li doni pues, certa esperança, no? Aquest nada de turbe, vull dir que me l'alegro.
3: Bueno, mi chica, que es jugadora profesional de pádel, se lo aprendió y lo recitaba antes de los partidos.
1: ¡No! ¡No lo sabía esto!
3: Sí, tuvo un momento fanático de Santa Teresa por culpa de mal de corazón.
0: La pregunta es, ¿y guanyava?
3: Bueno, a veces sí, a veces no.
1: Pero ella estaba más tranquila, escucho, que es lo importante.
3: Pero sí, sí. Bueno, es que el deporte también está como en el orden de cosas que subliman lo real, ¿no?
1: Total.
3: Y al final es ese sitio. Sí, sí.
0: Què escriu l'Andrea al text de la directora?
2: Ai, sí.
0: Que vam subratllar, no? De tant de bo.
2: Estiguem encara capaços de sorprendre'ns.
3: Que me acuerde.
2: Aviam, a veure si s'acorda.
3: Què dije?
2: Tant de bo siguem encara capaços de sorprendre'ns. Deies a la nota de la directora, que és això, no? Una mica també de... Cada cop ens és més complicat sorprendre'ns.
3: Jo crec que sí. Creo que no, o sea, que hemos perdido un poco el ejercicio de la atención, ¿no? Y que esperamos sorprendernos por exceso, pero nunca por contemplación, ¿no? Y creo que bueno, el espacio de la pieza, que es sencillísimo, ¿no? Es un lugar, una barra, que podría ser de bar o un altar o simplemente un objeto, y quedarse en ese sitio hasta que lo mismo, incluso una misma frase, como esta del nada te turbe, por repetición, por seguir mirándola, empiece a cambiar hacia adentro, ¿no? Empieces a ver las cosas de otra manera desde el quedarte. Y creo que es un ejercicio, o sea, es un entrenamiento, ¿no? El atreverse a eso. y puede que, estemos un poco escasos de ello.
0: I els karaokes. Tant de bo sempre ens quedin els karaokes.
3: Tant de bo sempre.
0: En bars de mal amor per poder cantar Grito Pelao.

0: Ai, Déu meu. Saps què passa? Que no vols sortir del teatre quan acabes de veure Mal de Corazón.
1: Això la gent, quan ho diem, no s'ho creu, de dir, no, els acomodadors sempre que hem fet bolos. És que haureu de fer fora la gent, segurament no voldran marxar i ens miren amb cara d'estar fatal.
2: Lotes.
1: I és així, tal qual. La gent no vol marxar de la funció.
0: Però clar, jo sempre havia sentit la teoria del teatre, no? que és la comunitat,
1: sí.
0: No? Estar presents tots a la vegada. Però no ho havia experimentat mai.
3: Ah, no?
0: En aquest sentit, no. No. De l'estat tan a gust i de... Fundemos un teatre, tu.
1: Ai, que guai, pues que bé.
0: Fundemos un teatre, no?
3: Que maravilla.
0: Sí. Mira, la pell de gallina, tu.
3: No, o sea, para mí es el sentido principal, o sea, es como gestar encuentros improbables.
0: Sí.
3: I ja, és moltíssim.
0: Bueno, Andrea, tens molta feina, com ens deies abans, que és Ecuador, que és Avinyó, bueno, i el Casting Lear, ja, jo crec que formarà part teva, ja, tota la... O sigui, saps aquelles antigues obres de repertori de les companyies que van por los pueblos?
3: És un repertori de mi misma.
0: És impossible cansar-se, no?, d'aquesta obra, tampoc, o què?
3: Bueno, cansar-se és possible, o sea, quiero decir, no mecanizarla, porque realmente eso sí que es un encuentro. Cada función es un encuentro con un hombre desconocido, ¿no? Y es dejarle entrar en ti y de alguna manera intentar tú entrar en él. Y eso es maravilloso, pero trasciende un poco el teatro y se convierte en un acto de vida, ¿no? Como, y es bastante agotador y a la vez es bastante descubridor de mundos, ¿no?
0: Bé, doncs, Andrea Jiménez, moltíssimes gràcies. Torna a Catalunya, que és casa teva, quan vulguis.
3: Sisplau, tornar.
0: Sisplau, i torna aquí, que ens veurem les cares, home, aquí al programa, va.
3: Vale.
0: Una abraçada.
1: Adéu, Andrea.
0: Bueno, Júlia, esteu a la Villarroel.
1: Fins el 21 de juny, és ja. És que passa molt ràpid, això. A més, aquesta setmana per nosaltres és la clau. Aquesta setmana és la que comença a omplir-se, i si la gent no compra entrades ja, es quedarà sense.
0: I després la gent plora i per racons.
1: Això ens va passar al Nacional, tal qual. Compreu-les.
0: A la Villarroel. El Mal de Corazón amb la Solitària, l'obra amb la que s'acomiada. En Júlia, una abraçada ben forta.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: A tu i a la colla, eh?
1: Jo mai tant, ara els hi dic.
0: Fins ara.

0: Aquí seguim el Tot és comèdia de la cadena Sèries Catalunya amb Claudi Arcarons, Carlota Gurt, que feia 1.250 anys que no apareixia pel programa.
1: Ja no ens coneixem.
0: Hola.
1: Hola, què tal? A veure, ara quan tornarem, perquè tot és a la voràgine de la feina.
0: Ella fa broma que, clar, medeix el temps en el ritme de creixement dels seus cabells, perquè l'última vegada que em vas veure semblaves una esquineta.
1: Clar. Com que no vaig a la pèl·lo, llavors això anirà creixent, no? Des del gener que va creixent.
0: Escolta, digue'm una cançó que cantaries en un karaoke. Que ara ens hem fet uns farts aquí de cantar amb la solitària.
1: Ostres, home, alguna cosa d'Antònia Font, no?
2: Maco.
1: No, estaria bé, no? Tots els motors, per exemple. No.
0: Com faria l'Anna per cantar?
1: No, canto molt malament. Però bueno, a casa meva jugo amb els meus fills el Let's Sing aquest de Switch. Sí, canto, cantem molt.
0: I tu proposes artistes de la teva corda i ells de la seva,
1: sí,
0: no?
1: Sí, clar, llavors bueno, jo al final acabo escoltant els seus perquè si no, clar, no jugaríem junts i llavors acabo cantant coses seves també.
0: Molt bé. Carlota Gurti, Europa.
1: Ai, sí, perquè és que jo m'agrada tant Europa, no? I com veus aquestes coses, no? D'altres continents, especialment del continent americà, no? I llavors això, Europa, la cultura europea d'alguna manera em tranquil·litza, saps? M'asserena. És com que em fa sentir bé veure coses europees i fugir una mica d'aquesta, bueno, això de la ficció americana, especialment. Així que avui vull parlar de coses europees.
0: Molt bé, Europa, que tampoc la tenim en el millor dels seus moments,
1: bueno, almenys millor que Europa que no, no ho sé,
2: Sí.
1: Bé. Bueno, dic això, que no és quilòmetre, no és quilòmetre zero, però en lloc de ser quilòmetre 10.000, no, doncs és quilòmetre 2.000, no? És cultura de quilòmetre 2.000.
0: Doncs, com sempre, això ho plantegem amb diferents productes culturals. El primer que m'ha passat pel cap. Segurament no és la millor manera de definir-ho, però bé, pel·lis, llibres... Una pel·lícula de Netflix... Ostres, he estat mirant el tràiler, jo no sabia de què anava això.
1: Fa molt temps que la tenia pendent.
0: Ostres, però està molt bé.
1: És molt friki.
0: És una pel·li d'animació friki, com la Carlota, que es diu The House.
3: Hello? Here we are. Magnificent. I can see the real potential of this house.
0: Esteu sentint veus humanes, però són rates.
1: Bueno, depèn. Cada un, hi ha un que és que són gats, un altre que són rates i l'altre, el primer no me'n recordo què era, no me'n recordo. Però sí, són com animals. És una pel·lícula de stop motion britànica del 2022 que té un premi Emmy, un BAFTA i diversos premis Annie, que són aquests premis d'animació. Llavors, són tres històries que passen en una... No és una pel·lícula per nens petits. És que a vegades la gent té la confusió. Stop motion, animació, nens
0: animació.
1: Petits. No.
2: No té res a veure.
1: No, en principi és a partir de 12, però vaja, que jo la vaig veure amb el meu fill petit, que en té 13, i li va agradar perquè és així friki, la pel·li, però vull dir que això, no, per nens petits, no. Llavors, són tres històries inconexes que passen en una mateixa casa, com en diferents moments de la història i del temps, no? I que són una mica inquietants. O sigui, tot plegat sempre és com inquietant, no? I hi ha com... m'interessa perquè hi ha, per exemple, hi ha moments com superhilarants, com molt, saps, molt surrealistes, d'ara això d'on collons surt, no? I tenir els nassos de fer coses així, perquè jo diria que cada cop tot està més, no?, conformat amb uns certs models, no?, i res surt d'aquestes coses. I això, doncs, bueno, que sigui una miqueta rareta ja és una cosa que m'agrada. Però després hi ha com temes de fons, no? La primera història és la història d'una família que ve com un superric i els ofereix, viuen en una casa miserable, i els diu, no, jo us monto un tio que és arquitecte, jo us faig una casa de collons gratis i us la regalo, saps?
0: De canvi de res. Gato encerrado.
1: No? Llavors és una família amb una nena, la nena ja allò de la casa no ho veu gaire clar, se'n van a viure allà, no? No us explicaré el què, però la cosa és una mica fins a quin punt, no? Ens ofusquen una, o ens enceguen massa les possessions, no? Les possessions materials. Després hi ha una altra que va sobre la precarietat econòmica, sobre l'habitatge, sobre... Bueno, vull dir que no és ben bé això, però hi ha com uns temes de fons, i és aquesta sensació que acabes i dius... No sé, que et quedes pensant-hi, saps? Com que... què m'ha vingut a explicar? Bueno, això em va interessar bastant.
0: The House està a Netflix.
1: Està a Netflix,
0: Sí. I ara, una exposició, o sigui, res a veure. Sempre és el fil conductor d'Europa,
1: estem a Europa.
0: I saltem al món de l'art.
1: Sí.
0: Amb un període... Jo, francament, no el coneixia.
1: Jo tampoc.
0: No és de les grans escoles artístiques...
1: No, perquè són com una mena de grau. Són els Navís, que són uns quants que es van ajuntar, diguéssim, post-impressionisme, després de l'impressionisme, molt influïts per, no sé, per Gauguin, no?, per Seurat, per uns quants, i es van posar a investigar maneres de fer art. No? Llavors, no és un moviment unitari, potser per això doncs se'n parla poc, i de fet dura molts pocs anys, però és una exposició que es fa a la Pedrera, que estarà fins al 28 de juny, I allà veus una mica com és el germen de les avantguardes, o d'algunes de les avantguardes que vindran, no? O sigui, algunes coses són molt modernes. La idea és això, explorar les possibilitats de l'art d'una manera molt lliure. I llavors són artistes molt diferents. Hi ha, per exemple, unes xilografies de Balotón que són meravelloses, que quasi són com un còmic, no? Vull dir, quasi són com una mena de cosa precursora del còmic, amb una mena de cosa simplificada, en blanc i negre, bueno, molt xules. Vull dir que està bé per veure això. És com ara no em surt, l'eslabón, com es diu l'eslabón?
0: La baula.
1: La baula, la baula.
0: A mi que és maca, aquesta paraula.
1: Sí, sí,
0: baula.
1: Però això... bueno, això ara Freud diria, per què no m'he recordat d'això? No. Saps per què? I sé per què no m'he recordat,
0: Freud, pel llibre que estàs traduint de Freud.
1: No, sí, sí. Per això, clar, sí, això ho hem parlat off the record.
0: Off record,
1: sí,
0: off the record.
1: Total, que això, que és una exposició que veus una mica a la baula que enllaça, diguéssim, l'impressionisme amb totes les avantguardes que vindran després. I això sempre és interessant. També hi ha unes imatges de vídeo. A mi les imatges de vídeo no, de fa... doncs això, 150 anys, em sembla sempre com fascinants.
0: Sí, però
1: no?
0: Deuen ser...
1: Bueno, 150, sí, sense menys.
0: Deuen estar recreades o...
1: No, bueno, clar, perquè el cine és del 1896, no? Però sí. No, són de, bueno, són d'això de principis de segle.
0: Sí, imatges, sempre... o sigui, vídeos cinematogràfiques, no?
1: Sí, bueno, clar, sí, clar, vídeo, clar. Bueno, clar, però si es projecta en vídeo, però clar, és cine, sí. Sí, bueno, sí. Que sempre és interessant.
0: Els Navís a la Pedrera.
1: A la Pedrera.
0: Any Gaudí. Et portes bé l'any Gaudí,
1: ja,
0: tu,
1: No ho sé, això, mira, jo no sé res d'això, ja saps que jo a vegades hi ha coses que no, res, zero. No, és any Gaudí, Val.
0: És el centenari del senyor arquitecte.
2: La cova de la Gua.
1: Hòstia, sí, la cova total, sí, Man. Bé. Més
0: doncs,
1: coses.
0: Va, més coses i més música, en aquest cas. Sempre obrint fronteres, Carlota Gurt, aquí al Tot és Comèdia.

0: De moment, Rússia, Putin, no, que jo sàpiga, no han accionat Finlàndia, per tant, encara seria Europa.
1: Però poden estar cagats, també,
0: nostre...
1: perquè està molt a prop.
2: Vaja, no? Si hem d'estar cagadets.
0: Finlàndia, sí. Qui és aquesta cantant?
1: Aquesta es diu Vesta. És una cantant del molt jove, del 94, bueno, molt jove, no? Jove, sí, no? Té tres àlbums publicats, així una mena d'aquesta cosa com pop una mica alternatiu. De fet, l'últim de tots acaba de sortir ara. I la vaig descobrir perquè, bueno, ara m'he ficat a estudiar una miqueta de finès, bueno, per anar...
3: Així, amb el temps que et quedava,
1: sí, perquè tinc tres, perquè d'aquí tres mesos me'n vaig a Finlàndia inesperadament i llavors dic, home, que sé, jo anar a un país que no entenc res em fa com cosa, no? Necessito, pues, això, veure els cartells, entenc, no? Poder dir on és el lavabo, gràcies, quan val, no?
0: Digues algun finès.
1: Rakastansinua. T'estimo.
3: Home!
1: Que bonic, eh? Rakastansinua.
3: Anirà dient els cambrers Rakastansinua.
1: Més Rakastansinua. Rakastà és estimar.
0: Fes-me preu.
1: Rakastà, eh? No? És bonic, és bonic. Sí, total. Llavors això l'he descobert. De fet, l'últim àlbum ha sortit aquest maig. Vull dir que jo estava allà buscant música finesa, perquè te la poses i així t'ajuda, no?, a memoritzar estructures i vocabulari i aquestes coses, no? I això, i l'he descobert. Vesta. M'agrada bastant.
0: Escoltem-la una miqueta més. Vaja, ara no cantes, part instrumental.
1: Sí, aquesta es diu Rakastut Muihin Titoihin, que vol dir t'enamores d'altres dones. Oh.

0: està bé perquè el meu algoritme mai em proposarà Vesta, ja. Per tant, et tinc a tu. Gràcies, ja,
1: sí,
0: Carlota.
1: Sí, bueno, això, mira, està bé escoltar. Perquè al final sempre estem escoltant cançons en anglès, no?
0: Total.
1: Anglès o català o castellà.
0: Totalment,
1: o sigui,
0: totalment.
1: Arribar a... Jo intento escoltar música, no sé, bueno, però passa que trobar-la és difícil, saps? Perquè has de començar a escoltar coses, no t'agrada, en trobes un, allò es tires d'aquest fil, només t'agrada aquella cançó. Però, hosti, m'agradaria molt tenir un algoritme que em proposés més coses europees.
0: Clar, i a més, que el cervellet fa com salts, eh? Quan sents coses que no són de la
1: sí,
0: teva
1: sí,
0: llengua.
1: Sí, sí, sí. No, perquè a més hi ha una sonoritat diferent. A mi, amb algunes coses, té un punt sigurrós, que no, eh? Que encara sigurrós era, oh, aquella cosa tan, sí, no, mística. Però té aquest punt una mica fricon, saps? Que això sempre està bé.
0: Molt bé. Sí. Doncs seguint per allà pel nord, no? Encara més
1: sí,
0: amunt.
1: Sí, encara més amunt. Bueno, sí, sí.
0: Què passa a Islàndia? Què t'ha passat
1: mira,
0: amb aquesta
1: llegint,
0: autora?
1: M'estic llegint aquesta autora, que es diu Audur Ava Olafsdóttir, que no sé si ho pronuncio bé, que és islandesa, i a la qual no l'havia llegida mai. I mira que a Club Editor li han publicat diversos llibres, no? Té, per exemple, publicat La veritat sobre la llum, o el llibre Eden, que va guanyar el Premi Llibreter 2025, i encara la tenia pendent. I dic, bueno, doncs m'he començat aquest que es diu Rosa Càndida, que no és el primer que va treure, i que a més el tinc a mitges, eh? Però ja, quan comences a llegir, ja veus que té alguna mena de cosa una mica hipnòtica, no? Té una mena de prosa molt, molt senzilla, aparentment molt senzilla, ja sabem que quan no, parlem de prosa senzilla amb escriptura, de vegades escriure senzilla és el que més costa, no? És allò que deia Rodoreda, etcètera, no? I és la història, diguéssim, de moment el que he llegit, no? I tampoc farem gaire spoiler, d'un noi de 22 anys que marxa de casa, que és un fanàtic de les roses, i que té una varietat de rosa que es diu Rosa Càndida, no? És una espècie de rosa.
0: Però un moment, el noi és d'Islàndia, és islandès.
1: És islandès, sí, sí, sí.
0: I hi ha roses
1: no,
0: a Islàndia.
1: No, que costa molt cultivar, clima... és una cosa molt extraordinària, no? Cultivar roses a Islàndia, no? I llavors, clar, el tio se'n va de casa amb 22 anys, no? Té un germà bessó que és retardat, no? La mare es va morir, la mare sempre és una mena de figura així com molt mitificada, oh, la mare, el pare és una mica inútil, no?, podríem dir, i ell se'n va de casa amb tres esqueixos d'aquesta rosa i se'n va cap a un lloc on li han dit que haurà de cuidar d'un jardí, però no sap ben bé què, hi ha un monjo implicat, bueno, encara no,

0: pregunta per l'electricitat, tinc la sensació que en realitat pren el pols de la meva virilitat, no?
1: Oh. És que és total, eh? A vegades sembla que si no saps arreglar el llum o el lavabo, no ets prou home.
0: Bueno, vull dir que no. Que encara estic descobrint una mica el què, però té aquesta mena de prosa que et va arrossegant i que no saps ben bé per què, no? Que té com una cosa de, bueno, que t'hi vas ficant. I crec que això, que llegir coses de, bueno, que no siguin, perquè també igual que amb la música tenim, no?, una saturació de cosa anglosaxona, segurament de literatura, no tant, però també. I això sempre és bo, no?
2: Molt bé. Doncs l'òpera és un gènere molt europeu.
0: Molt europeu.
2: Molt europeu. Sí. I la teva òpera, que vas estrenar en format breu al Liceu, tu, que l'han comprat els del Festival de Peralada,
0: sí,
2: no?
0: Sí, bueno, de fet, ara, clar, l'hem allargada, perquè allò durava mitja hora, i llavors, per fer... O sigui, allò era una microòpera i ara hem fet una òpera de butxaca, no? Que és una òpera d'una horeta, igualment amb molt pocs músics i pocs cantants, i la idea és això. Sé que em sembla que tenen tancat Madrid, València i Peralada. Estaria bé que la fessin al Liceu, però, clar, has de fer-ho alguna sala alternativa, perquè, clar, com que és petitona. Però sí, molt contenta.
2: L'estètica i la massacre.
0: Estètica i massacre, sí.
2: Recordes una mica, ja ens en vas parlar, però recordes una mica l'argument.
0: Bueno, l'estètica i massacre és la idea de la... Bueno, parlar una mica de l'obsessió estètica, no? De fins a quin punt... Clar, totes les nostres decisions són estètiques. Des del moment que tu surts de casa i et vesteixes, has de triar una roba o una altra. Fins i tot si decideixes que t'és igual la roba, el fet que decideixis
2: ja
0: que no, ja hi ha una tria estètica en decidir que no t'importa, no? Llavors, clar, vas pel carrer i veus aquestes dones, no?, així com amb els talons, les ungles, no?, tota aquesta plaga de xiringuitos d'ungles, no?, els botox, no?, bueno, tot això que m'estic horroritzada, no? Llavors, és la idea d'agafar tot això que fan les dones i posar-ho que ho faci un home, no? Que un home, pues, que no vol ser una dona, vull dir que no hi ha res de canvi de gènere, sinó simplement diu, a veure què passa, no? I llavors, doncs, és un home que comença a experimentar en posar-se ungles, posar-se talons, i llavors, bueno, llavors ja és una mica exploracions sobre la idea de l'estètica, i més que respostes, la idea és plantejar preguntes, no? Que l'espectador vegi allò, que ja té un punt d'humor, no? I es pregunti, hosti, jo fins a quin punt, no?, la meva relació amb l'estètica és patològica o no, no? Tots segurament tenim una idea, una
2: relació. I fins a quin extrem arriba o el fas arribar en aquest tio?
0: Home, no, això no es pot dir, perquè si no... Clar, llavors, clar, la primera... Això era la que vam fer la micro, llavors ara, com que el vaig haver d'allargar per darrere mitja hora més, llavors ja, diguéssim, és una parella, no?, que ell fa això, i llavors a la segona part ella fa una altra cosa, diguéssim, fa la deriva estètica cap a l'altra banda, okay, no? La deriva com a antiestètica,
2: podríem dir,
0: no? La fet de, no?, prescindir.
2: La fas barrejar.
0: Fins on arribes, no?, quan prescindeixes, no?, quan arribes a l'estètica, pots arribar al deliri, no?, de dir, no, ja, és que és... Al final és això, el cànon de bellesa que tenim és horrible, no?, últimament.
2: Totalment.
0: Tot aquest, les cares operades, és que són horripilants. I dius, hòstia, com hem arribat a un cànon, no?, de bellesa que és terrorífic, no? I al revés també passa, no? Dius, vale, jo passo de l'estètica, però llavors, clar, on arribes, no?, què et vesteixes, amb una bossa d'escombraries? Saps què vull dir? O sigui, on arribes, no?, quin és l'equilibri? La idea és aquesta, preguntar-nos a mi una mica quin és l'equilibri sa amb tot això de l'estètica.
2: On és l'equilibri sa, Clàudia?
1: No ho sé, haurem d'anar a veure l'òpera, aviam què ens diu la Carlota, no? Sí. En parlem, tornem a parlar després.
0: Sí, la posada en escena de l'Oriol Pla era meravellosa.
2: Recordem que això ho dirigeix l'Oriol Pla, eh?
0: Sí.
2: Bueno, la música de Carles Prat i l'Oriol, home, que l'hauríem de convidar, no? Tot és comèdia, ara el juliol, quan estiguis fent el programa.
1: Exacte, queda pendent.
2: Doncs, Carlota Burr, gràcies.
0: A vosaltres.
2: I res, veiem-nos més aviat,
1: Aviam aquest cabell, ja te l'aníem mirant.
0: Sí, ja només acabarà malament.

0: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
1: Ara no me'n recordo com es diu T'estimo en finès. Ho he oblidat completament.
2: Racatxiqui.
1: Racatxiqui.
2: Racataca.
1: Doncs ara conversarem amb un senyor que racatxiqui, racatxaca, el jazz. Perquè avui tanquem a Ritme de Jazz el programa Una Música que des de fa 4 anys esclata al juny a l'ombra del Parc Natural.

0: Bon dia, tingui, Enric Alegre. Com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Director del Jazz Matadepera, el festival que ha anat creixent, eh? Jo crec que l'última vegada que vam parlar devíeu començar el festival i, per tant, el primer any crec que va ser una jornada, oi? Concentrada.
1: Exactament, el primer any va ser una jornada i que li vam dir el dia del jazz. I després ja, el segon any, ja vam dir, escolta, posem festival de jazz. Perquè també passa una cosa, si poses el dia del jazz, no reps subvencions. Si poses festival, sí.
0: Ah, és una paraula màgica. Tu poses festival i cauen els euros.
1: De fet, després és una enganyifa, però després no reps res, mai de res. Mm. O sigui, sempre estem acostumats als músics a no rebre quasi mai res de res, però sempre rebem el públic i la música.
0: Bé, doncs d'aquell primer dia, d'aquella jornada, doncs ara són tres dies de festival. Clar, què us ha agafat aquí a Matadepera per aquest gènere? No sé si és influència directa d'aquesta gran capital del gènere que teniu a tocar, que és Terrassa.
1: Sí, jo penso que sí, que Terrassa, i el que és el Vallès i Terrassa capital, hi ha molta cultura jazzística i de sempre, doncs, llavors, això té un impacte a Matadepera. Però també, com que jo estic a Matadepera fent classes de música a l'Escola Municipal Frederic Mompou, jo vaig muntar una big band fa 10 anys, que aquest any és el 10è aniversari de la Freddy Jazz Band, doncs res, vaig dir, saps què? Doncs muntarem un festival de jazz, tu. I com que estic una mica boig, doncs li vaig fotre i escolta, tu, i aquí estem, tu.
2: Que, de fet, Terrassa funcionarà com a satèl·lit vostre, no? Perquè la inauguració del festival la fareu a la Jazz Cava el dijous.
1: Exactament, dijous dia 4, perquè tenim un vincle molt especial amb el Jazz Cava, hi ha molt bona relació, i, per cert, des d'aquest any, la Freddy Jazz Band és la big band resident de la Jazz Cava. Vull dir que això també és un gust i un honor poder assajar a la, jo diria que és la catedral del jazz de casa nostra, no? De Catalunya.
0: Sí, sí. Dieu que preneu com a referència els festivals de Nova Orleans, que són el bressol d'aquesta cultura. Jo no hi he estat mai, m'agradaria anar-hi.
1: Sí.
0: Però vaja, això em sona a molt de carrer, a molt popular, no? Una proposta molt de carrer.
1: Sí, sí. De fet, l'escenari és el carrer. Entre altres llocs, que hi ha dos llocs més, però l'escenari és el carrer. Música al carrer i totalment. Hi ha un concert que és bastant important, que és el dissabte dia 6 a les 6 de la tarda, hi ha una parade amb la Dixie Jazz Band que toquem pel carrer d'uns 3/4 d'hora, pel centre del poble, i estan invitats a tots els músics que vulguin vindre a tocar, poden vindre a tocar amb nosaltres i fem el gènere de New Orleans, com diuen els negres, i Dixie, com diuen els blancs. Mm. Aleshores, doncs, per això fem això. És música d'aquest tipus. Mm. Això no vol dir que els concerts es facin només això, no. Els concerts hi ha altre tipus de jazz,
0: sí, sí.
1: Però el que és important és la música al carrer.
0: Ah, però això és molt divertit. O sigui, els músics formaran com una gran corrua, o sigui, tu t'hi pots anar afegint al darrere.
1: Sí, sí,
0: pots,
1: si tu vens a tocar amb la trompeta o vens a tocar amb un clarinet i coneixes aquest gènere, doncs t'afegeixes a tocar i ja està, cap problema.
0: Meravellós. Un festival, sobretot, on doneu oportunitats a noves veus, a gent jove, gent... Una mica la filosofia, sí, també de la Freddy's, oi?
1: Exactament. El que fem, intentem fer, és que hi ha molta gent jove amb molt de talent d'aquest país. Jo diria que Catalunya, Holanda i Suïssa són els tres països que hi ha més gent i talent de tota Europa. I aleshores, pues, el que fem és donar oportunitat a un altaveu perquè els nanos que surten, aquests xavals que surten a tocar, puguin tenir un discurs i puguin mostrar-ho doncs, que sigui Matadepera un referent per poder tocar els concerts.
0: Doncs et sembla que escoltem un bon exemple d'aquest talent, Enric?
1: Sí, i tant.
0: Irene Reig.

0: Com la toca de bé, Irene Reig. Un nom que hem de tenir en compte.
1: Jo penso que Irene Reig ja és una persona que té compositora i té un discurs brutal. Jo diria que és un discurs introspectiu, és cap endins, que després sorgeix cap enfora, no? És com si Bach i Mozart, Bach és un compositor cap endins i Mozart és cap enfora, i els dos connecten. Doncs jo la Irene la veig molt així, és, a més a més té una projecció ja internacional, perquè precisament avui i demà està a Grècia tocant.
0: Molt bé.
1: Però sí que...
0: Una gran saxofonista, que no és massa habitual, no?
1: No. I està bé que sigui, a més a més, una noia, perquè és importantíssim, això.
2: Que encara es veuen, o sigui, encara es noten molt que en el jazz és molt més, un sector molt més d'homes? No ho sé, dic pel que has dit tu ara.
1: Sí, encara es nota. De totes formes, cada vegada menys, no? Però encara hi és, això. Encara necessitem més noies, més dones, món femení, que tiri això, perquè, escolta, toquen de nassos.
0: Sí, es veu. Se sent, vaja. Irene Reig estarà ja al Jazz Mata de Pere i també Oleándole. Què fa un conjunt de flamenco en un festival de jazz, Enric?
1: Bé, perquè intento ser atrevit, tu. Ja veurem què passarà a Mata de Pere, eh? Jo espero que funcioni bé. però el que passa que Oleándole, el que va mutar Oleándole, es diu Ramon Olivar, és íntim amic meu, ens coneixem de fa cantitat d'anys, i vam dir, escolta, què podem fer? Fem o què? Va. Ells venen a tocar, són 7 músics, i crec que són dues cultures, tant el flamenc com el jazz, són dues cultures que no tenen res a veure amb la música, però en canvi tenen molt a veure amb el sentiment. Es fan des del carrer, es fan des de la panxa i amb el cor. Uh-huh. I són aquestes dues més. És molt orgànic i per això van abraçades i van agafades de la mà. I penso que funciona. I el que sí que m'agradaria comentar-vos és que també l'últim concert és important del dissabte, perquè Oleándole i la Freddy Jazz Band se sumen i ara fan un projecte nou, i a Mata de Pere es podrà veure la primícia, que toquem 3 temes, 2 temes del Wayne Shorter, que es diuen Speak No Evil, Miyako, i després un tema del Charles Mingus que es diu Goodbye Por Pie Hat. I fem Freddy Jazz Band i Oleándole, són 22 músics al escenari, i això ho presentarem l'any que ve, crec que serà el Festival de Jazz de Terrassa. Espero que pugui ser.
0: Tenim un minutet més, Enric.
1: Sí.
0: Et deixo triar, va, un altre tercer concert o artista imperdible d'aquesta edició. Què no ens hem de perdre?
1: Home, mira, jo crec que no us podeu perdre. Són els Southside Stompers.
0: Què fan ells?
1: Aquests toquen New Orleans, tradicional, però és bestial. Són gent jove, nascuts una mica, podríem dir, a Sitges, i 2 dels que han fet aquest grup són els germans Marcet, que tenen 22-24 anys, i també els tinc jo a la Freddy Jazz Band, a la Big Band. Uh-huh. I aquesta gent jo diria que són el relleu de la vella Dixieland Jazz Band.
0: Home, això són paraules majores,
1: eh? Però, doncs aquests són el relleu. De veritat, que toquen és horrorós com toquen. Hòstia, en sèrio.
0: Horrorós en el bon sentit.
1: Horrorós.
0: Recorda'm el nom, Enric, que abans no l'he acabat d'entendre, el nom d'aquesta formació.
1: Southside Stompers.
0: Doncs, saps què he descobert avui? Que Mata de Pere, que va ser un centre d'estiueig importantíssim al segle XIX i XX, allà hi va fer estades el gran dramaturg Àngel Guimerà, el pare de Maricel.
1: Sí, senyor.
0: Ho deixo anar com a idea per futures fusions.
1: També.
0: T'ho deixo anar.
1: Sí, també.
0: Bueno, en qualsevol cas, serà una bona ocasió per conèixer, a part d'escoltar ja, si no heu estat aquí a la zona, doncs conèixer el patrimoni i la història d'aquest municipi. Del 4 al 6 de juny, ja es Mata de Pere. Enric Alegre, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies i espero i desitjo que qui no tingui res a fer i vulgui vindre a escoltar música, que vingui, perquè tot és gratuït i música totalment al carrer.
0: I, a més, ens quedem amb una altra de les propostes d'aquesta edició, que són els The Humphries Quartet, que fan meravelles amb la veu. Gràcies, Enric.
1: A tu. Hello.

0: happy. Bé, d'això es tracta, no?, de ser una miqueta happies. Doncs espero que hàgim contribuït amb això. Clàudia Arcarons, gràcies. Fins la setmana que ve.
1: Ens veiem, Màxim.
0: Molt bé, el control Jordi Pou, Dani Puntí Prats. Que passeu una excel·lent setmana. Guardeu-vos de la calor. Adeu.

0: junio del año 2006, tenía 62 años. Recuperamos, cada vez que hablamos de Rocío Jurado, a mí me gusta siempre recuperar un pasaje, ahora lo identificarás. Es la última entrevista que dio en televisión, que le hizo Jesús Quintero, y él le preguntó, escucharemos un fragmento también de la pregunta de Quintero, le dijo, oye, ¿y tú cambiarías todo lo que tienes ya a esta edad, en este punto de tu vida, por recuperar el brillo de la juventud?
1: ¿Lo cambiarías todo por el brillo de la juventud?
2: Yo no quiero volver para atrás. Lo vivió, vivió. Lo pasado, pasado. No. No por el brillo de la juventud. Si volviera para atrás sería solamente para verle la carita a mi madre y a mi padre. Pero nada más. No por ser yo más joven. Tengo yo una niña que se llama Gloria y un niño que se llama José Fernando y una nieta.
0: Me recordaba este pasaje, entrevistar a nuestros compañeros del cine en la SER, a Lolita, que está de promoción ahora, sí, por Mallorca Confidencial, sí, su última película. Y le preguntaban por el hecho de hacerse mayor y defendía a Lolita y dice, oye, yo no me meto con quien se retoque la cara y tal, pero yo creo que el gesto forma parte de mi oficio y envejecer es un lujo.
3: Y lo vivió, vivió.
0: Y lo vivido, vivido.
3: Lo vivió, vivió.
0: Eso es.
3: Bueno, había mucha expectación. No sé quién la tenía, la expectación.
0: Yo, por ejemplo, tenía expectación.
3: Tú tenías expectación. Sí. Vale, pues el 50% de estos de él y yo, o sea, él, tenía expectación porque no sabíamos si se iban a casar y se ve que se han casado Dua Lipa y Calum Turner.
0: Bueno, esto que suena es Houdini, como bien has podido identificar.
3: Perfecto, de Dua Lipa, ¿no?
0: Sí, lo anunció. Sí, no es de Calum Turner.
3: No sé a qué se dedica Calum Turner.
0: Es actor.
3: Ah, vale.
0: Actor, sí. Bueno, ella, Dua Lipa, ha anunciado una entrevista en la revista Vogue, una boda que ha sido secreta, lo contaba ella misma, como decía.
4: Speaking of weddings, global superstar Dua Lipa is officially married. The star and her
0: la pareja había anunciado ya su compromiso a principios de junio. La cantante ha declarado en Vogue que esta decisión de envejecer juntos, mira, hoy va a la cosa de lo mismo, de ver una vida y simplemente ser mejores amigos para siempre, es una sensación muy especial. Se han dado el sí quiero, una ceremonia discreta y por sorpresa, pero ya hemos contado muchas veces aquí en el mapa lo que le gusta a Dua Lipa, una fiesta, muchas por cierto aquí en España, y está montando una boda por todo lo alto en Palermo.
3: A Dua Lipa, ¿y a quién no le gusta una fiesta?
0: Si hay una mesa que le cuadre con lo difícil que es cuadrar las mesas, que falte un sitio, yo me apunto.
3: Tú te apuntas.
0: Yo me apunto.
3: Vale, pues
0: Dua,
3: si hay,
0: llama.
3: Dua, si te falla un invitado de última hora, él se apunta. Venga, Sampe, dale.
5: Pues fiesta hubo en Leganés, porque se impusieron 1-0 al Mirandés en el último partido de ayer, de la última jornada, y se salvan de bajar a la primera ref, a la que baja en este caso el Mirandés. Es campeón el Racing. Jugarán por subir a primera Almería, Málaga, Las Palmas y Castellón. Y el Castellón puede volver a primera 35 años después. En el Carrusel Canella estuvo su entrenador Pablo Hernández.
6: Sabía, ¿no?, que estos jugadores eran capaces de hacerlo. Tengo que agradecer a cada uno de ellos, ¿no?, los que han jugado más, los que han jugado menos, el compromiso que han tenido, cómo han entrenado, cómo han creído, ¿no?, en esta idea, cómo han creído en lo que le decíamos, ¿no?, el staff, y cómo han ido a muerte con ello, cómo han defendido esta camiseta, y al final ha llegado el premio.
5: El sábado la ida de semifinales para subir a primera entre Castellón y Almería, el domingo Las Palmas, Málaga. En clave mundial, la selección española realizó ayer su primer entrenamiento en Las Rozas, multitudinario, pero el inicio de la concentración fue el sábado y vivieron juntos la final de la Champions, y sobre ella hablaba ayer Unai Simón.
7: Me alegré mucho, no porque ganase el PSG, me alegré por Luis Enrique. Para mí fue un entrenador que me marcó mucho en mi etapa profesional, al principio, sobre todo cuando me hizo debutar aquí en la selección. Evidentemente no podía ganar los dos equipos, alguno se tenía que quedar en el camino, y bueno, al final cayó de cara de Luis Enrique y de Fabi.
5: Fabi, que es Fabián. Hay selecciones que están ya con más rodaje. Ayer tuvimos varios amistosos y goleadas de dos de las favoritas, Brasil 6, Panamá 2 y Alemania 4, Finlandia 0. Conocemos ya los playoffs por el título en la ACB. Mañana UCAM, Murcia, Barça y Real Madrid, Tenerife. El miércoles Valencia, Básquet, Bilbao Básquet y Baskonia Juventud. Son eliminatorias de cuartos al mejor de tres partidos. Y en Roland Garros, nueva remontada de Rafa Jodar ayer en 5 sets a Pablo Carreño después de perder los dos primeros.
8: Ha sido un partido muy bonito, ¿no?, contra un jugador español siempre especial, ¿no? Sabía que tenía que cambiar algunas cosas, lo he implementado durante el tercer set y yo creo que empezar bien el tercer set.
5: Rafa Jodar es ya el 29 del ATP, se va a enfrentar mañana en cuartos de final el número 2 del torneo, el alemán Alexander Zverev.
3: Y les contamos ahora lo que tenemos preparado para el segundo tramo de este Hoy por Hoy. A partir de las 10 de la mañana, Teresa Truchado, buenos días.
9: Buenos días, Ángels. Nos vamos a tomar el primer café de la mañana con Bob Pop y abriremos los teléfonos para que ustedes, los oyentes, se sinceren con nosotros. La pregunta que hoy lanzamos es que si la UDEF registrara su casa, ¿qué es lo más vergonzoso que encontrarían? Los trapos sucios a las 10. Después la dupla de Galder Reguera y Rafa Cabeleira, que a 11 días de que inicie el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, van a repasar nuestra relación futbolística y afectiva con la selección de Inglaterra. A las 11 hablaremos de arte con Pablo Ortiz de Zárate. Nos trae un cuadro que a todos nos encanta, Noctámbulos, de Edward Hopper, pero que no sabemos muy bien de lo que habla, así que nuestro artesano va a explicarnos los poderes terapéuticos que tiene. Y terminamos con Pepe Rubio y Sergio Castro, que van a desmontar un tema que a estas alturas del año está en boca de todos, y es que las bodas se han convertido en un parque de atracciones. Que si churreros, colchonetas, tatuajes, toros mecánicos, cortes de pelo, y ojo, que como experta se han traído a la wedding planner más cotizada de este país, Laura Melilla. Nosotros empezamos a las 10 y les esperamos aquí en el magazine para hacer todo esto. No falten. Adiós.
3: Menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canarias.
10: Con los vuelos directos de Volotea a más de 15 destinos desde Barcelona, ya puedes sentir el sol de Cerdeña, la historia de Verona, saborear un... ¿Dónde estábamos? Ah, sí, en los destinos directos de Volotea desde 29 euros. Si te descuidas, ya estás ahí. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
11: Hoy por hoy, Cataluña. Gisela Rodríguez.
12: Bon dia, és dilluns, és 1 de juny i a partir d'avui els mestres han de votar si donen o no suport a l'acord que van tancar divendres amb la conselleria. La pregunta és clara, acceptes el preacord i la resposta o sí o no, i em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. Ara hi entrem en tot plegat, però abans... Abans el temps, sol, calor i núvols que deixaran el dia enteranyinat. El Pirineu pot ploure, continuar fent calor i temperatures altes. Pel que fa al trànsit, retencions habituals, però compte si circuleu per la C31 a l'altura de Badalona perquè està tallada per un accident en sentit Mataró i es fan desviaments. El transport públic a aquesta hora, normalitat. Comença la consulta sobre el preacord assolit entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. El col·lectiu docent podrà votar avui a partir de les 12 del migdia si avala o rebutja el pacte tancat divendres de matinada. L'USTEC ja avisa que si surt el no convocaran una vaga indefinida, però de moment els sindicats majoritaris han desconvocat les vagues fins dijous. Gemma Alegrí.
13: USTEC i professors de secundària han desconvocat les vagues territorialitzades previstes per aquesta setmana fins que acabi la consulta al professorat, que es tancarà dijous al migdia. La continuïtat de les mobilitzacions dependrà del resultat de la votació en què el col·lectiu docent haurà de ratificar o rebutjar el preacord assolit amb el Departament d'Educació. La consulta tindrà una única pregunta. Estàs d'acord que els sindicats signem aquest preacord? Els docents hauran de respondre sí o no, em comprometo a seguir amb les mobilitzacions. De moment, però, sí que es manté la convocatòria de vaga general prevista per divendres. Per la seva banda, sindicats minoritaris com la CGT i la Intersindical han anunciat que faran campanya pel no i mantenen tot el calendari de mobilitzacions previst. La votació, per cert, serà telemàtica i els resultats se sabran dijous.
12: Però, Gemma, recordem què inclou i què no inclou aquest preacord entre sindicats majoritaris i educació.
13: En primer lloc, més salari. L'augment del complement autonòmic passa de poc més de 200 euros mensuals en 4 anys a gairebé 390 euros. Si, a més, s'hi afegeixen els augments salarials ja acordats en l'àmbit estatal, els docents catalans rebran uns 600 euros mensuals bruts més a partir del 2029. També es pagarà el deute pendent i es crearan 5.000 places de catedràtica secundària. Pel que fa a l'escola inclusiva, s'incorporaran com a mínim 6.400 professionals en 4 anys, 1.000 dels quals s'incorporaran ja al curs vinent. El que ha quedat fora del pacte és la reducció de ràtios, es manté la pacta del març i la clàusula de garantia salarial, que hauria vinculat per llei l'evolució dels sous a l'augment de l'IPC.
12: Sergi López, bon dia.
14: Què tal, Gisela?
12: Algunes assemblees de les comarques de Girona i del Bages ja han decidit mantenir les vagues territorials.
14: A Girona, més de 300 docents s'han concentrat aquest diumenge davant la seu de la Generalitat, el que han batejat com les últimes colònies convocats per la coordinadora d'assemblees de docents. S'han fet 6 concerts i un sopar popular i alguns d'ells s'han passat la nit acampats. Els professors asseguren que l'acord és insuficient i no inclou algunes de les seves demandes.
15: Hi ha molts aspectes que no s'han parlat i que nosaltres... portem molts de dies i molta lluita en el tema, com per exemple el tema de les aules que cremen, el tema de la cobertura legal dels professors, el tema dels 03, etc.
14: Declaracions de David Iglesias, de la coordinadora de docents.
12: Els mestres no són els únics que reivindiquen millores. També ho fan els metges catalans, que tornen a mobilitzar-se. A partir d'aquest dilluns, el Sindicat Metges de Catalunya posa en marxa la campanya Ni un minut més, que anima els professionals a deixar de fer qualsevol activitat voluntària fora de la seva jornada.
14: La iniciativa consisteix a limitar-se a fer estrictament la seva jornada sense allargar-la amb hores de més. Entre els centres participants hi ha l'Hospital de Bellvitge, el Vall d'Hebron i també el Josep Trueta de Girona. Els metges reclamen més mans, posar fi a les jornades maratonianes i eliminar les guàrdies de 24 hores.
12: I encara hi ha un altre col·lectiu en vaga, són els bibliotecaris de Barcelona. Les biblioteques estan tancades i això, a pocs dies de la selectivitat, afecta de ple els estudiants.
14: Les posicions s'han apropat pel que fa als horaris, però queden punts clau per negociar com són les condicions salarials.
12: Són les 6:54.
16: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
17: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
18: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
11: Hoy por hoy, Cataluña.
12: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a tancar files amb el govern espanyol, tot i els últims esclats judicials al PSOE. En una intervenció de partit a la Festa de la Rosa del Camp de Tarragona, Constantí, Illa ha demanat resistir i confiança en la justícia. Martí Oliver.
19: Illa ha admès que les últimes setmanes han estat complexes pels socialistes, però assegura que no té cap por de la justícia.
20: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència. I decimos también que ni nos doblamos ni nos rendimos.
19: El president també ha defensat la figura de Zapatero.
20: A cada insulto, una propuesta. A cada descalificación, una idea. Y a cada exageración, una...
19: Tancant el seu discurs amb una cita de l'expresident investigat i sobretot ha sortit en defensa de Pedro Sánchez, a qui ha assenyalat com un referent moral a Europa i al món.
12: I a Barcelona, Junts comença el procés perquè els aspirants a ser candidat del partit a l'alcaldia presentin la seva candidatura. L'actual cap de files de l'Ajuntament, Jordi Martí Galbis, i les diputades Pilar Calvo i Glòria Freixa han confirmat la voluntat de liderar el partit a la capital catalana.
14: Els aspirants tenen 4 dies per presentar la seva precandidatura, un cop oficialitzada 6 dies per recollir els avals necessaris, que han de representar el 20% dels cens d'afiliats de la formació a la capital catalana.
12: De fet, Jordi Martí Galbi serà a l'Aquí Catalunya a partir de 9:15, és a dir, d'aquí una estoneta. I 2 dones han resultat ferides. Una d'elles han estat greu per l'esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona.
14: Es tracta de 2 noies de 27 i 26 anys, respectivament, que es trobaven en una piscina. Segons l'Ajuntament, s'han detectat danys en les vigues que aguanten la primera planta del bloc. Per prevenció, s'ha desallotjat la família del pis de la mateixa planta.
12: I investigadors catalans reclamen invertir més diners en ciència més enllà de les crisis epidèmiques. Els professionals insisteixen en la necessitat de destinar més recursos a la recerca per afrontar nous reptes en salut. Gemma.
13: Investigadors de l'Institut de Recerca IRC i Caixa reclamen més finançament per poder avançar en la investigació de malalties més enllà dels brots epidèmics puntuals. Alerten que els virus muten molt ràpidament i que això fa que els medicaments i les vacunes perdin eficàcia constantment.
21: A vegades s'ha d'invertir en ciència que no té immediatisme ni té una aplicació rapidíssima per poder afrontar nous reptes de salut.
13: És l'investigador Javier Martínez Picado en declaracions a Ser Catalunya sobre el brot d'Ebola que ja ha causat més de 200 morts a la República Democràtica del Congo. Martínez Picado assegura que no estem per la situació a Catalunya, però insisteix que no s'han de menystenir els virus.
12: I 400.000 persones han passat per la fira Tas la Rambla.
22: Podria haver alguna història inventada.
14: Aquest festival ofereix tapes de restaurants d'alta gamma a preus assequibles. Les tapes més exitoses han estat l'hamburguesa de Dani García i la quesabirria de la màfia mexicana i un arròs de pollastre i gambes de la família Nuri. S'ha celebrat un cop més a Plaça Catalunya i així serà fins que acabin les obres de les Rambles l'any 2027. No sé ara tot aquest menjar si ve massa de gust o...
12: Mira, jo t'anava a preguntar el mateix, no ho sé, home, però depèn què, no? Ara una hamburgueseta, jo me la menjaria, que m'hi ha patat.
14: És que que portem molts dels peus aixecats.
1: Exacte, exacte, això sí. De fet, en aquest tas la Rambla no només s'hi menja, sinó també s'hi escolta música, diversos artistes convidats, i entre ells aquests Bania, que són els que estan sonant de fons. Aquelles tardes
14: no sabia què fer. Pensava que anaves a dir que també s'hi bevia. Dic, home, veure
1: home,
14: sí, aquesta
1: no.
14: Hora sí que no ho hem
1: no,
14: de
1: aquesta
14: fer.
1: Hora, aquesta no, aquesta hora no menjar i ballar,
14: un cafè,
1: segurament
14: un cafè amb llet,
1: sí. Exacte,
14: cas.
1: Serà més de cafè amb llet. Però tapa i cafè amb llet com que no quadren gaire. D'aquí una estoneta començarà també l'Aquí Catalunya, a Ser Catalunya, amb la Marina Fernández, avui que estaran també molt pendents de tot el que ha passat a París, aquests aldarulls arran de la final de la Champions. Què tal, Marina?
2: Hola, com esteu?
1: Molt doncs, ràpid, com sí. Tenim el programa?
2: Sí, serem a França per veure com ha anat la nit, més tranquil·la, però vaja, i parlem amb el Cercas avui, ve el programa, aquí a Catalunya, a les 9.
1: Doncs no ens ho perdrem, que vagi molt bé. Adeu. A partir d'aquesta hora comença la doble programació.
4: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
3: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, aquest és un dels sons d'aquest dilluns.
2: Això afecta, per descomptar, l'aprenentatge. Amb aquestes temperatures simplement no aprenen.
1: És el director de l'Institut de Barcelona assegurant que amb les altes temperatures que pateixen molts alumnes a les aules no poden aprendre res. De seguida parlem d'una iniciativa impulsada per alumnes, docents i famílies per intentar revertir aquesta situació, però abans, tres imprescindibles. I el primer és el temps. Mínimes una mica més altes, màximes una mica més baixes. Dia assolellat amb alguns núvols alts. El trànsit continua tallat a la C31 a Badalona en sentit Mataró per un accident. I al transport públic no hi ha incidències. Alumnes, mestres i famílies denuncien que les altes temperatures s'han convertit en un problema de salut als centres educatius. Davant d'aquesta situació han impulsat Aules que cremen, una pàgina web per controlar la temperatura a l'interior de les classes. Marcos Ferrer.
3: Es tracta d'una pàgina web creada per professors i sindicats a partir de la qual controlen la temperatura de fins a 800 escoles i instituts de Catalunya a través dels termòmetres que han instal·lat a les aules. Aquests últims dies, docents i alumnes s'han trobat amb marejos, desmais o dificultats per concentrar-se. És el cas de l'Institut La Sedeta a Barcelona.
4: El nivell d'estrès és més alt. Hem tingut baralles incontrolables d'alumnes que en general no solen ser problemàtics de cap manera. Per tant, això afecta, per descomptar, l'aprenentatge. Amb aquestes temperatures simplement no aprenen.
3: És Pedro Mariscal, director del centre.
1: Des de les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya demanen responsabilitats al Departament d'Educació.
5: Ha de ser una responsabilitat de l'administració, no pot dependre de la capacitat econòmica de les famílies, perquè això el que genera és moltes diferències entre centres. Per tant, creiem que és l'administració qui ha d'actuar i necessitem actuar ja.
1: És Lidon Gasull, directora de l'associació. Sense deixar l'àmbit educatiu, Sergi López, bon dia.
6: Què tal, Gisela? Bon dia.
1: Comença la consulta sobre el preacord assolit entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris.
6: El col·lectiu docent podrà votar avui a partir de les 12 del migdia si avala o rebutja el pacte tancat divendres de matinada. L'Austec ja avisa que si surt el no, convocaran una vaga indefinida, però de moment els sindicats majoritaris han desconvocat les vagues fins dijous. Algunes assemblees de les comarques gironines i el Bages han decidit mantenir les vagues territorials. A Girona, més de 300 docents s'han concentrat aquest diumenge davant la seu de la Generalitat, el que han batejat com les últimes colònies convocats per la coordinadora d'assemblees de docents. Alguns d'ells hi han passat la nit.
1: I els comuns insisteixen en que el PSOE no pot fer-se l'orni respecte a les causes judicials que més enllà de la guerra bruta que puguin fer els aparells de l'Estat, hi ha elements prou greus perquè assumeixin responsabilitats.
6: Ho deia el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, en un acte del partit al Prat de Llobregat.
7: Hi ha una operació per derribar el govern, o aquesta operació ha existit des de l'inici, però que això no pot ser una excusa perquè el Partit Socialista no poden dir només que, bueno, que alguna gent passava per allà. No, hi ha coses greus en les investigacions. S'han d'assumir responsabilitats.
6: Sobre una eventual moció de censura, Urtasun també ha reiterat que no acceptaran lliçons del Partit Popular, a qui s'ha referit com el partit de la Gürtel.
1: I més coses, perquè l'Institut d'Oncologia a Vall d'Hebron ha demostrat que la combinació de dos fàrmacs ja existents redueix a la meitat la progressió del càncer de pròstata metastàsic, el més freqüent en homes. Martí Oliver.
8: Entre els pacients amb metàstasi que han rebut la nova teràpia, el 77% ha mantingut la malaltia controlada, és a dir, sense progressió del càncer, al cap de 3 anys, un percentatge que en el tractament estàndard es redueix fins al 56%. A més, la nova teràpia també millora lleugerament l'esperança de vida al cap de 3 anys. Els resultats de l'assaig clínic es van presentar ahir al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia, la principal trobada mundial sobre càncer a Chicago, i tots dos fàrmacs ja estan aprovats tant a Europa com als Estats Units, un fet que podria facilitar una adopció ràpida en la pràctica clínica.
1: I quan falten menys de 10 dies perquè el Papa Lleó XIV arribi a Barcelona, l'emblemàtic Papa Mòbil, que farà servir durant algunes de les visites, i ja és a la capital catalana. El vehicle ha aterrat a l'aeroport del Prat enmig d'un ampli dispositiu de seguretat.
6: Ha aterrat a la terminal corporativa de l'aeroport i ha sortit al recinte transportat per dues grues, completament coberta amb lones i escortat per una comitiva formada per diversos cotxes patrulla de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, així com per vehicles de paisà de la policia secreta. L'operatiu s'ha desenvolupat sense incidències i forma part dels preparatius de la visita que el pontífex té previst fer a Catalunya del 9 al 11 de juny.
1: I el cap de setmana ens deixa també alguns successos. Una nena de 10 anys ha resultat ferida després de rebre l'impacte d'una bala perduda en un tiroteig a Badalona. La menor està traslladada a l'hospital amb una ferida lleu al braç. Els Mossos han obert una investigació per aclarir què ha passat.
6: Segons l'Ajuntament de Badalona, l'incident s'ha produït durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc, en la que hi ha hagut trets a l'aire i una bala perduda ha impactat al braç de la menor, però els Mossos de moment no confirmen cap hipòtesi sobre els motius de l'incident. Arran dels fets, la policia catalana ha desplegat diverses unitats SARRO a la zona i ha obert una investigació per trobar l'autor dels trets. És el segon tiroteig en una setmana al barri de Sant Roc.
1: I els Mossos també continuen buscant l'autor d'un altre tiroteig, en aquest cas a l'Hospitalet, on un home va rebre un tret al braç enmig del carrer.
6: Va passar la matinada de divendres a dissabte i és el tercer tiroteig al mes a la ciutat i el segon al barri de la Florida. La víctima va ser traslladada a l'hospital, ferida lleu, i tot i que la policia va poder recuperar la possible arma del tiroteig, de moment no han aconseguit localitzar l'atacant.
1: Són les 7:27.
9: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
10: Palpicant?
9: Què havia de ser, si no?
10: Però què va ser?
9: Apendicitis. Operat d'urgència.
10: Ostres.
9: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
11: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
12: Invertir en tu futuro sin hipotecar el presente es posible. En la Universidad Isabel I estudias grados y másteres oficiales 100% online, con el mejor acompañamiento docente y un 86% de empleabilidad. Habla ya con nosotros en ui1.es y consigue hasta un 30% de descuento. Universidad Isabel I, la universidad que va contigo.
13: Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics Sensiva. Sí, sí, Sensiva en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana entra a Rodi Ponés i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
1: La selecció espanyola es va viure ahir el primer entrenament de preparació del Mundial.
6: Davant unes 2.000 persones que es van apropar a la ciutat del futbol per veure l'en Pedri i Lamin com dos dels més aclamats. Precisament ahir la federació va publicar una petita entrevista amb el 10 del Barça.
14: Por fin ha llegado el momento. Yo creo que desde que acabó la Eurocopa todos pensábamos en que llegara este día.
6: Lamin no va entrenar encara, només va escalfar. Ja en el tram final de la seva recuperació, els futbolistes es van fer fotos i van signar els aficionats presents.
1: A casa, l'Europa deixa escapar el triomf en l'últim minut.
6: En l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió, la tornada va l'ahir dos, diumenge a 4:15 de la tarda.
1: I el Barça femení tanca un altre any històric amb golejada.
6: 0-4 contra el Madrid, club de futbol, amb hat-trick de Graham Hansen i un gol de Vicky López.
1: I en bàsquet, final trist de la Lliga regular per Barça.
6: Derrota contundent, 77-102 contra el València Bàsquet. Els de Xavi Pasqual acaben cinquens i jugaran la primera ronda dels play-offs contra l'UCAM Múrcia sense factor pista.
1: I avui què celebrem?
6: Avui és el Dia Internacional de la Llet.
15: Tengo una barca lechera, no es una barca cualquiera.
6: El Dia Internacional de la Llet el va establir avui fa 25 anys l'Organització de les Nacions Unides per l'Agricultura i l'Alimentació. La voluntat de la jornada és reconèixer la importància de la llet com a aliment global i posar el focus en les activitats relacionades amb el sector lacti.
1: Tu ets de llet... De quina llet?
6: De cibada.
1: De cibada, oi? Dic, sé que
6: sí,
1: no és l'habitual.
6: Era de vaca, era de cibada. Tu desnatada, oi?
1: Jo desnatada, exacte, aquí cadascú...
6: Una abraçada a tots els de la desnatada.
1: Arribem a 7:45.
16: Són les 7:30, les 6:30 en Canàries.
17: Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
16: Así sonaba esta noche la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, donde grupos de profesores se han encerrado en el inicio de la cuarta semana de huelga y de protestas en defensa de la educación pública. Se va a cumplir un mes de sus movilizaciones, por las que miles de alumnos siguen sin tener clase hasta que avancen unas negociaciones con la Conselleria que en este momento están estancadas.
18: Hoy empieza, pues, la cuarta semana de huelga en la Comunitat Valenciana, con los profesores pidiendo mejoras en los centros obsoletos o que bajen las ratios de alumnos, que mejoren mejoren también sus condiciones laborales. En una de las protestas con una profesora que iba andando por la calle sin tener ninguna actitud violenta, ni mucho menos, se le acercó por detrás un agente de la Policía Nacional que por detrás y de golpe la empuja y la tira al suelo. Compañeros que protestaban con ella gritaron esto, vergüenza, vergüenza. La delegada del gobierno ha asegurado que investigarán esta agresión.
16: Hoy se va a hablar mucho de educación porque esta es la semana de la PAU, de la prueba de acceso a la universidad, lo que antes se llamaba selectividad. Se celebra esta semana en la mayoría de las comunidades, salvo en Cataluña y en Castilla-La Mancha, que lo han dejado para la semana que viene. Los exámenes serán desde el martes hasta el jueves, pero en Madrid empiezan ya este mismo lunes. Laura Gutiérrez.
10: Si arranca Madrid, mañana se sumarán el resto de comunidades, Castilla-La Mancha y Cataluña, la semana que viene, el día 8 y el 9, respectivamente.
19: Pues la verdad es que al principio no lo había notado tanto, pero estos últimos días ya más agobiada, notamos la presión.
10: Cerca de 300.000 estudiantes llegan a una PAU más asentada, con menos cambios que la convocatoria de 2025, pero donde aumentará de nuevo la competencialidad de las preguntas.
19: Yo he estado mucho tiempo con biología, pero no creo para nada que sea lo que mejor llego. Yo creo que química, que me lo he estado preparando mucho.
20: Yo probablemente física, que es lo que mejor me dio durante el curso. Tampoco lo he dedicado especialmente mucho tiempo ahora, pero yo creo que es lo que mejor, así, la teoría mejor entiendo.
10: Se utilizarán también nuevos criterios de corrección. Las faltas de ortografía no se tendrán en cuenta en las asignaturas técnicas, mientras que en lengua castellana o en las lenguas cooficiales podrán restar hasta 2 puntos. Además, la presentación, la ortografía y la coherencia contarán al menos un 10% de la nota.
16: Es lunes. Es 1 de junio. Y estas son las noticias de la mañana.
18: El ultra Abelardo de la Espriella gana la primera vuelta de las presidenciales en Colombia con el 44% de los votos frente al 41% del candidato de izquierdas. El presidente Gustavo Petro no reconoce de momento los resultados y apunta a una posible manipulación del censo. De la Espriella le advierte al presidente colombiano de que defenderá la democracia por la razón o por la fuerza.
21: Pedro Sánchez reitera que el gobierno agotará la legislatura frente a los movimientos, dice, de una oposición marrullera. Emiliano García Page se desvincula de quienes denuncian maniobras contra el Ejecutivo y el PP apela a los socios para que le retiren su apoyo.
18: Noche tranquila, las celebraciones de la victoria del PSG en la Champions después de los altercados del sábado que terminaron con un muerto, más de 200 heridos y casi 800 detenidos. Las autoridades tuvieron que desplegar 22.000 agentes entre 70 ciudades de Francia donde se produjeron altercados.
21: Y hoy termina en España la reducción del IVA a la luz y el gas aprobada por el gobierno para contener los efectos de la guerra en Irán. El impuesto vuelve a ser del 21% sin que el Ejecutivo aclare qué medidas va a mantener cuando acabe junio.
16: Pues de electricidad y de energía vamos a hablar hoy en nuestro tiempo de economía. Casi la mitad de toda la energía que se consume en España sigue siendo petróleo o derivados de petróleo. El peso de las renovables está creciendo, pero aún siguen lejos de ser la primera fuente de energía. Jordi Fábrega, buenos días.
22: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, estamos hablando del total de la energía, tanto de la que se usa para generar electricidad como de la que gastamos en las viviendas para cocinar, para la calefacción, en la industria o en el transporte. Las renovables están creciendo y más van a crecer con el objetivo de que sean ya en 2030 la primera fuente energética en España.
16: Enseguida lo ampliamos.
23: Más Renfe es el programa de fidelización de Renfe. Cuando viajas acumulas puntos y esos puntos se convierten cuando tú quieras en billetes gratis, descuentos, acceso a las salas club, parking gratuito, hoteles, alquiler de coches. Darte de alta en el mejor programa de puntos es gratis en nuestra web. Sumas puntos viajando en AVE, ABLO, larga distancia o AVAN y a medida que los acumules subirás de nivel y más puntos obtendrás cada vez que uses tu tarjeta. Más viajes, más puntos, más Renfe.
24: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala, exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con...
25: ¡Imposible concentrarse con los Wow Days! Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
26: Eso.
27: Que no te pare el dolor. Ibudol cápsulas blandas alivia rápido el dolor de cabeza o muscular. Desde el primer momento.
28: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
27: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
28: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
29: Este verano verás personas caminar por la playa con paso firme, pecho palomo y una mirada segura que lo dice todo. Han reservado sus vacaciones con Destinia y se nota. Porque cuando reservas con cancelación gratuita en miles de hoteles y además con unos precios como los nuestros, estás tan seguro que lo dices. Con Destinia, don't worry, vi playa.
30: ¿Estás con el ronron por si el perro hace saltar la alarma?
31: ¿Qué va? Estoy con esto.
32: ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc, toc!
0: La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad. Porque cuenta con el servicio Pet Ready para que la alarma no salte con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
2: En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
16: A las 7:36 de la mañana, a las 6:36 en Canarias, abrimos como todos los días nuestro tiempo de economía con esta pregunta. ¿Cómo va a ser la energía que consumamos dentro de 5 años? Porque esta es una de las preguntas que lanzamos esta semana en la SER, y una de las respuestas, Jordi, es que va a ser una energía con mayor peso de las renovables y del hidrógeno.
22: Sí, decíamos hace 2 minutos que casi la mitad del consumo total de energía en España sigue siendo petróleo o algún combustible que se produce a partir del petróleo, y la idea es que en 2030 el sistema energético pivote más sobre las renovables. ¿Cómo viviremos entonces y cómo será el sistema energético en 5 o 10 años? Es una de las cuestiones que trataremos esta semana en Seremos, un proyecto que lanza la SER para reflexionar sobre el futuro y que cristalizará el jueves en un evento donde hablaremos, entre otras cosas, de energía y de cómo conseguir este cambio, cómo pasar de que las renovables, que tienen ahora el 25% del consumo total de energía en España, lleguen a asumir hasta el 48%. Este es el objetivo que se marca el Plan de Energía y Clima del Gobierno para 2030, y decía hace unos días el secretario de Estado de Energía, Joan Groisart, que si no cumplimos

0: Mèdic, també a l'educatiu. Avui comença la consulta sobre el preacord, al qual van arribar divendres sindicats i conselleria.
1: Des de les 12 del migdia d'avui fins dijous es pot votar la consulta, que té una pregunta clara. Acceptes el preacord? I una resposta també clara. Sí o no, i em comprometo a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. L'USTEC defensa que si surt el no, impulsarà una vaga indefinida a partir del 8 de juny.
0: I més enllà d'aquestes malestar, tant en el sector mèdic i educatiu, i altres temes, i un d'ells té a veure amb que dues dones han resultat ferides, una d'elles en estat greu per l'esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona.
1: Es tracta de dues noies de 27 i 26 anys que es trobaven en una piscina. Segons l'Ajuntament, s'han detectat danys en les bigues que aguantant la primera planta del bloc i, per prevenció, s'ha desallotjat la família del pis de la mateixa planta.
0: I els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un home italià de 33 anys vinculat a la Camorra. Està acusat d'haver matat un contrincant el 2018 a Nàpols.
1: Agents de paisà el van detenir dijous a l'Eixample després que s'identifiqués amb un carnet document fals en un control preventiu. I l'endemà la policia va rebre una ordre de detenció. El detingut està acusat d'assassinar, juntament amb altres dos còmplices, un membre d'un clan rival amb arma de foc i a la via pública de la ciutat italiana. L'home va passar a disposició judicial aquest dissabte.
0: I a partir d'avui, relacionat amb la temporada d'estiu, l'oferta del servei d'autobús entre Barcelona i l'aeroport de Girona creix. Es faran una cinquantena de viatges diaris. Això és un 40% més que l'any passat. Marcos Ferrer.
2: El servei de bus de l'empresa Sagalés, que opera entre Barcelona i l'aeroport de Girona, augmenta a partir d'avui mateix fins a arribar als 56 viatges per dia. Segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque, l'ampliació d'horaris permetrà un servei més estable i previsible. L'horari s'amplia amb una primera arribada a l'aeroport a les 4 de la matinada procedent de Barcelona i una última a 3 quarts i 5 d'una de la matinada. L'ampliació d'horari es mantindrà fins al dissabte 31 d'octubre.
0: I abans d'anar als esports, segur que heu vist l'anunci d'Adidas que reuneix Messi, Lamine Yamal o Bad Bunny. S'ha rodat al barri de Llefià de Badalona i davant l'estupefacció de molts veïns. L'Albert Miranda, el nostre company, hi ha anat.
3: Llefià és un dels barris més vulnerables d'Espanya i per això als veïns els va sorprendre que Adidas volgués gravar l'anunci del Mundial allà.
4: Había mucha expectación, había mucha cámara, mucho movimiento.
3: Durant aproximadament dues setmanes, els bars del voltant van tenir grans ingressos.
5: Para nosotros fue maravilloso. Porque además de mucho ambiente, pues trabajamos mucho, porque todo lo que es el equipo, pues estaban consumiendo aquí.
3: A l'anunci hi surten Lamine Yamal, Messi i fins i tot Bad Bunny, però en realitat els actors eren dobles.
4: Vinieron el doble del Messi, el doble del Lamine Yamal.
3: L'anunci ja porta més de 63 milions de reproduccions a Instagram i està penjat a totes les xarxes socials d'Adidas.
0: Són les 7:57.
6: Arriba el moment ideal per renovar casa teva. Aprofita el 20% de descompte extra de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot el que casa teva necessita. Només del 29 de maig al 2 de juny. Conforama.
7: Con Volotea y sus vuelos directos a Murcia desde Barcelona, ya estás ahí, a orillas del Mar Menor, rodeado de la historia de Cartagena, o saboreando un... ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, con los vuelos directos de Volotea a la región de Murcia. Desde solo 29 euros ya estás ahí, disfrutando de su felicidad de la buena. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
0: Montserrat, bon dia.
8: Bon dia, Gisela.
0: La Champions ja és a París.
8: Aquest era el moment on Luis Enrique portava el trofeu camí de la Torre Eiffel. El rei de París a l'avantguàrdia, activat ja el mode mundial. La selecció espanyola es va viure ahir el primer entrenament de preparació del Mundial davant unes 2.000 persones en la sessió a portes obertes, amb llargues cues. Bogeria a la portada de l'AS, on també podem trobar a Luis de la Fuente a Mundo Deportivo, entrevista on diu que Lamine Yamal podria estar a punt pel partit de debut contra Cap Verde.
0: I definits els play-off d'ascens a primera divisió.
8: Castelló, Almeria i Màlaga, Les Palmes baixen a primera federació, Mirandés, Huesca, Cultural Leonesa i Saragossa. A casa, l'Europa deixa escapar el triomf en l'últim minut en l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió, 1-1 contra el Celta B.
0: I en tenis, Jodar ja és a quarts de final de Roland Garros.
8: S'enfronta demà a Zverev, és la foto de portada al País. En ciclisme, Vingegaard s'emporta el Giro i ja és el vuitè ciclista que aconsegueix la triple corona. I en bàsquet, final trist de la lliga regular pel Barça, derrota contra contundent 77-102 contra el València Bàsquet.
0: Gràcies, Arnau.
8: Fins ara.
0: I així arribem a pràcticament les 8 del matí. Ja sabeu que la informació continua a l'Hoy por Hoy, a la cadena SER, amb l'Àngels Barceló.
9: Con la llegada del calor, el cambio de temperatura y los aires acondicionados, es fácil que nuestras defensas se resientan. Por eso, cada día es importante cuidarse con Actimel. Contiene probióticos naturales LKCI y además tiene vitaminas que ayudan al sistema inmunitario. Y ahora descubre el nuevo Actimel, el único LKCI sin azúcares.

0: t'esperem.
1: A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
2: I també totes les eines i ferreteria.
1: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
2: Si ets professional, troba el més proper a emcat.cat.
3: A Badalona, al maig, el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se més viva que mai.
4: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi SER10.
3: Cada espurna encén la flama.
5: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
6: valorado
5: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
6: Y otra. Valorado.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Dale, José. Venga, va.
8: Una nana canila.
9: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
10: Ràdio Manresa. El 95.8 FM. Cadena SER.
11: Migdia central. Eli Pagan.
12: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 6 minuts a les 12. Comencem nou migdia central a Ràdio Manresa. Què tal? Com estan? Avui amb menys calor, tenim cels més encapotats amb núvols alts que entrenyinen el cel. I això sí, les temperatures han baixat un xic. Hores d'ara, anava a dir només. Però déu-n'hi-do, tenim 26 graus de temperatura al centre de Manresa. I és que sembla que les temperatures s'han d'adequar una mica. Tindrem calor, però sembla que no tanta. Tots els dilluns en aquest migdia central doncs coneixem una persona de casa nostra. Avui ens fa especial il·lusió la persona que hem convidat. Ell és el Jaume Fornells. A hores d'ara està jubilat, es dedica a ensenyar en aquest centre que té, es dedica a fer art, a ensenyar a nens, a nenes, a joves, però també a gent grans en aquest centre que han inaugurat recentment a la ciutat de Manresa. Però el Jaume fa molts anys que està vinculat a la ciutat de Manresa, durant molts anys va ser el director de la sala de borsa que Caixa Manresa tenia a la Plana de l'Om. Avui tindrem i escoltarem i repassarem la trajectòria, la interessant trajectòria amb moltes anècdotes del Jaume Fornells. Aquesta setmana és una setmana important a la Catalunya Central. Dijous és Corpus. Per tant, vol dir que tenim dos escenaris importants, podríem dir tres, a la Catalunya Central, a casa nostra, la Patum, a Berga, l'Ou com balla a Manresa, i un altre esdeveniment molt important que són les enramades de Sallent. I nosaltres avui, en aquest migdia central, com que sabem que dijous la Mari Calvo anirà frenètic amunt i avall, perquè és quan es dona el tret de sortida, és quan s'inauguren aquestes enramades a Sallent, l'hem convidat avui en aquest migdia central perquè ens parli d'aquesta activitat tan tradicional de casa nostra. Abans d'entrar en matèria, toca fer petit repàs a l'actualitat de la jornada. Una actualitat que la Catalunya Central continua encara amb la vaga de docents. Un centenar de docents fan aquest dilluns una marxa a peu fins a Montserrat en una acció de protesta per expressar el seu rebuig al preacord assolit entre Educació i algunes organitzacions sindicals. Consideren que el document deixa sense resposta una part important de les seves reivindicacions. Aquesta concentració i aquesta vaga està doncs convocada pels sindicats minoritaris per l'Assemblea de Docents del Bages i el Moianès i que compta amb el suport del sindicat UGT i també de l'intersindical. Doncs bé, s'han llevat d'hora. Alguns a les 8 del matí ja eren a l'estació de Manresa Alta que han agafat el tren de ferrocarrils que els ha portat fins al cremallera de Montserrat. D'altres, doncs, han pujat a peu fins a Montserrat. I, doncs, per què no estan d'acord amb aquest preacord en el qual s'ha arribat i, per tant, demanen i fan campanya pel no. Un d'aquests professors que, per exemple, està participant en aquesta marxa és el Miguel Ángel Ramos. Ell és manresà, però és professor de Sant Vicenç de Castellet.
13: Emprenyat, decepcionat, s'ha demostrat que el col·lectiu fent força s'han aconseguit coses, però sobretot el govern doncs, l'únic que fa és no invertir, no considerar l'ensenyament i l'educació com una inversió, sinó com una despesa, i continuem en un preencallat i aquest preacord són uns parxes que no milloraran ni molt menys el sistema educatiu ni la... Ni aquesta inversió que és la docència per als nostres fills i per les futures generacions.
12: L'Èrica Buzón, per exemple, és mestra de Monistrol de Montserrat. Diu que segueixen al peu del canó amb aquesta vaga perquè la realitat a les aules, amb aquest preacord que s'ha arribat i que es posa a votació, recordem-ho, a partir d'avui s'ha posat a votació fa pocs minuts, a partir de les 12 del migdia i s'allargarà fins aquest dijous, diuen que la realitat, malgrat aquest preacord amb el qual s'està votant, la realitat a les aules serà la mateixa.
0: Nosaltres seguim a peu del canó perquè la realitat d'aquest preacord a les aules són les mateixes. Els alumnes amb necessitats s'han incrementat moltíssim els últims anys. La realitat a les aules és que estan plenes, no només de calor, sinó també de necessitats a les que les mestres no hi arribem. No podem donar suport que pertoca. Nosaltres tenim un CIEI que està ple, hem de decidir quins nens entren i nenes entren i qui no, i això és una manca de recurs molt contundent que no es fa estar al carrer. No només com a mestre, sinó també com a mare. Els meus fills tampoc, ara n'hi arriben les mestres, no perquè no siguin bones docents, tot el contrari, sinó perquè unes ràtios a 27 són inassumibles.
12: El que dèiem, a les 12 d'aquest migdia ha començat aquesta votació digital que s'allargarà fins dijous també a les 12 per decidir si aproven, si els mestres, si els docents aproven el preacord amb el qual s'ha arribat. Els sindicats minoritaris, com ara la CGT, amenaça amb noves mobilitzacions, entre elles, per exemple, la visita del Papa de la setmana que ve. Pablo Ruiz, delegat sindical de la CGT.
14: Nosaltres entenem doncs, que queden poques setmanes de curs, però que nosaltres estem disposats a seguir lluitant el curs que ve, si cal. Estem disposats també a utilitzar dates assenyalades també per fer pressió. Sabem que d'aquí 9 dies arriba el Papa de Roma aquí a Barcelona i diguéssim que si el conflicte no es resol perquè no presenten un acord més favorable, estem disposats també doncs, a mostrar el nostre enuig i la nostra indignació davant d'aquest acord i aquest tancament en fals del conflicte. I hi ha molts més esdeveniments per venir i estem disposats a visibilitzar que això és un problema social i de país i que s'ha de resoldre com cal.
12: La mobilització doncs, continua a Montserrat. A les 12 d'aquest migdia estava prevista una assemblea a dalt a la Basílica, en aquest cas a Montserrat, i a la ciutat de Manresa, nova mobilització, i és que avui a les 6 de la tarda s'ha convocat una concentració-manifestació davant dels serveis territorials a la carretera de Vic. La CUP comença a mobilitzar les bases per les eleccions municipals del 2027. Després d'anys difícils, el secretariat nacional s'ha reunit aquest cap de setmana a Manresa. Es fixa l'objectiu de revertir el cansament i la decepció de l'electorat. Com dèiem, això ha passat aquest cap de setmana a la capital del Bages.
15: També sabeu que la història d'aquest país mai s'ha escrit des del sofà. La història d'aquest país l'ha escrit la gent organitzada, la gent que surt al carrer i, sobretot, la gent que no es rendeix. Perquè quan la CUP hi és, hi ha conflicte. I amb el conflicte avancem.
12: Són paraules del secretari general de la CUP, no en Casadevall, apel·lant a la mobilització dels docents d'aquests propers dies. També no en Casadevall ha parlat de la recuperació electoral que hi confien per part de la CUP.
15: Venim d'anys difícils. Sabem que hi ha cansament, sabem que hi ha decepció, però també sabem una altra cosa. Sabem que cada vegada que aquest nostre poble s'ha aixecat, ho ha fet perquè hi havia gent disposada a no rendir-se. Per això, aquest any que tenim al davant és tan important. No és només un compte enrere electoral, és una oportunitat. És una oportunitat per reconnectar amb la gent, per tornar a generar il·lusió, per demostrar que hi ha una esquerra independentista valenta, coherent i, sobretot, útil. Útil per les vides de les persones.
12: Ens anem a la comarca del Berguedà, ens anem a la comarca veïna del Berguedà. Els secretaris generals de Comissions Obreres i de l'UGT del Bages Berguedà han manifestat el seu suport al projecte de la central reversible de la Baells. Els sindicats consideren que aquesta infraestructura representa una oportunitat històrica per la reindustrialització del Berguedà, la creació d'ocupació i per impulsar la transició energètica. En un comunicat asseguren que els representants dels dos sindicats s'han reunit recentment amb responsables de les empreses empreses promotores per conèixer de primera mà aquesta iniciativa. I pel que fa als esports, destacar, no?, la importantíssima victòria, que quasi bé ja no ens en recordem, però va passar divendres a la tarda al Nou Congost, darrer partit de la Lliga Endesa de Bàsquet per part del Baxi Manresa, i va guanyar, després de 28 anys en el fer-ho al Congost, el Reial Madrid de Bàsquet, amb dues expulsions en un partit, la d'un jugador del Madrid, però també la de Sergio Oscariolo, que sortia molt enfadat del Nou Congost, en un emotiu partit, perquè va ser l'acomiadament, en aquest cas, de la seva afició, de Dani Pérez, que després de 7 temporades deixa el Baxi Manresa. El president del club, Josep Maria Herz, va anunciar davant del pavelló, d'un pavelló ple, el de divendres a la tarda al Congost, que una vegada Dani Pérez hagi penjat la samarreta de bàsquet, aquesta samarreta, el número 55, es penjarà al pavelló del Nou Congost. Hores d'ara, Dani Pérez no deixa la samarreta, continuarà jugant a bàsquet, no ho farà el Manresa, i tot sembla que el seu destí serà Palència. I ara, doncs, toca ja pensar en la temporada 26-27, i tot i que alguns dels jugadors del Baxi Manresa tenen contracte de cara a la propera temporada, això no és garantia que segueixin, per tant, toca confeccionar nova plantilla i segurament dir adeu a molts dels jugadors actuals del Baxi Manresa. Aquestes seran segurament les notícies de les properes setmanes. Parlarem de desvinculacions i també de nous fitxatges. Ens anem a les portades al diari Regió 7 en la seva edició digital, que precisament parla, doncs, que els docents marxen a Montserrat contra el preacord d'educació. També parlen de Joan Valentí i el Casal de Calaf, premis del Compromís Cultural 2026 d'Òmnium a Noia, i que el tram del Bages de Ferrocarrils va superar per primera vegada en la seva història el miler de viatgers. L'equip Berguedà, més clients però menys despesa per cap, les dades més reals de l'impacte econòmic de la Patum de Berga. El Nació Digital Solsona parla que el solsonès suma dues espècies noves de serps de muntanya en 2 anys. I l'infonoia.cat, que el futur auditori d'Igualada portarà el nom de Jordi Savall. Avui, doncs, dilluns tranquil, meteorològicament parlant, no tenim pluges de moment, almenys si més no, avui dilluns. Per tant, dilluns de sol, això sí, entrenyinat per núvols alts, les temperatures màximes no seran tan altes com les de les darreres setmanes. Hem de dir que, per sort, això sí, farà calor. Avui, màximes de 30 i 31 graus a la Catalunya central. Les mínimes avui molt altes, també. Mínimes de fet, ja no baixarem. Mínimes de 15 graus a Manresa, a Igualada i a Vic. 14 avui graus de mínima a Berga i 13 a la ciutat de Solsona. A la tarda també sol entrenyinat per núvols alts i, com dèiem, temperatures avui que passaran, això sí, dels 30 graus poc. Ens veurem entre els 30 i els 31 graus de temperatura avui al migdia a la Catalunya central.
16: Estàs barrejant tots els residus?
17: Mira, no tinc lloc ni temps per aquestes bajanades del reciclatge.
16: Doncs mira que és fàcil. El cubellet reixat per l'orgànica. I un cubell o bossa pels envasos lleugers. Un altre pel vidre i un altre pel paper. No costa gens, tindràs la cuina més endreçada i molts d'aquests residus es podran convertir en nous productes.
17: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus Ecoembes i Ecovidrio. Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta, i si vols també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
18: Torna la Fira del Vi del Bages. Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura. Vine a descobrir la singularitat dels vins de la Déu Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i totes les activitats programades durant el cap de setmana. Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem. Ajuntament de Manresa.
19: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
20: Tuya.
19: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
20: Sí, tu prima.
21: Pues sí, prima. El seguro que no esperas con más de 5 millones de clientes. Contrátalo en helloprima.es o llámanos. Prima es una agencia inscrita en la DGS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
11: Migdia Central. Eli Pagán.
12: El nostre convidat d'avui ha estat estretament vinculat molt al món de l'art, també al sector financer i també a l'esport. Nascut al barri de les Escudines de Manresa durant molts anys, va dirigir la sala de borsa de l'antiga Caixa Manresa, situada a la plana de l'Om. Paral·lelament, ha dedicat també gran part de la seva vida a la pintura i a l'ensenyament artístic. Amb ell repassarem una trajectòria plena d'experiències, vivències i passió per la cultura i la creativitat. Avui aquí hem convidat en aquest programa és el Jaume Fornells. Aquí li donem la benvinguda. Jaume, gràcies per ser avui aquí.
22: Gràcies per convidar-me, he vingut molt content.
12: Repassarem trajectòria perquè és llarga, en 30 minuts intentarem repassar el més important, el més destacat, i com dèiem, començar. El Jaume va néixer al barri de les Escudines. Jo entenc que, Jaume, les Escudines d'aleshores no tenien res a veure amb les actuals Escudines. Era un barri pagès, llavors.
22: Sí, exacte. Molta gent... Passaven molts pagesos que tenien els camps cap a Viladordis, i coi que passaven per allà amb el carro o la furgoneta o el que fos, carregaven del gra, carregaven coses en allà. Hi havia, doncs, molt comerç, hi havia moltes botigues.
12: Clar, molt diferent ara, no, Jaume?
22: I tant. Molt, moltíssim. Mira, la meva tieta, que va ser de les últimes que hi va estar vivint, allà a les Escudines, m'explicava que quan hi va començar a venir la immigració nacional, va venir una senyora de Múrcia, i tothom li deia la murciana. I va arribar el moment final que a la meva tieta, que era d'aquí, li deien la catalana, perquè és l'única que hi havia. Les poques que quedaven.
12: Les que quedaven. Jaume, el pare sastre,
22: sí.
12: L'avi també sastre, llavors nissaga de sastres a la família...
22: Sí, l'avi, el pare de la meva mare, era sastre, i el meu pare també. I el tiet del meu pare també. Llavors és una nissaga de sastres, abans n'hi havia molts aquí a Manresa, i molt bons sastres, tots, però s'han anat desapareixent. I ara ha quedat algo però de mida industrial, que fan coses, peces molt ben fetes i molt maques, però no és el mateix. Amb què es diferenciava? Que la sastreria a mida tenia petits defectes. Tenia petites coses i veies que era una cosa artesana feta a mida. Esclar, els fets a màquina, com tot en aquesta vida, ara és perfecta.
12: Uh-huh. I on era llavors la sastreria? On la tenia el pare, la sastreria?
22: A la casa que han ensorrat, però no per culpa del meu pare. Era aquí Sant Domènec, molt a prop d'aquí, on hi havia sota el bar Perdiu, un bar molt conegut.
12: Sí.
22: Doncs era en aquella casa. Llavors tenien el primer pis, que era on el pare doncs, em provava, feia les ventes i així, i a dalt un pis a sobre, un pis que era molt maco, per cert, era el taller. El taller que hi havia els treballadors que cosien.
12: Uh-huh. I la mare, a casa?
22: La mare a casa. La mare, curiosament, un dia al començament que estava ballant amb el meu pare amb un ball d'aquests que feien, llavors, amb l'experiència que tenia ella del seu pare, va dir que jo no em casaré mai amb un sastre. I li devia tocar el puntet al meu pare i es van casar.
12: Ah, Jaume, i llavors, molts records d'aquella època del pare sastre, perquè hi ha algunes anècdotes importants també, eh?
22: Sí, una potser la que recordo més és la del Dalí.
12: Sí.
22: El pare era un fanàtic de la pintura també, i un bon dia va dir, goita, farem una gribaldina, que era una espècie de jaqueta d'una llana molt espessa, i li va enviar com a regal, sense prendre les mides ni res. I llavors el taller, els operaris, ningú sabia que era pel Dalí aquella peça que estaven fent, i un bon dia truquen al telèfon i s'hi posa la noia que hi havia allà i va amb el meu pare corrents i diu, escolti, diu, hi ha un bromista que es fa passar pel Dalí que demana per vostè. I el pare ja sabia que sí que era el Dalí, llavors s'hi va posar, van fer contacte, el va convidar amb ell i la meva mare allà per lligat, a casa seva, van estar prenent cava i així, i llavors li van carregar algunes coses més que hi va anar pujant. I un dia hi vaig pujar jo. que em vaig tenir una sorpresa, no sé si agradable o desagradable, però si més no una sorpresa, que em va dir, era una armilla que portava, i em va dir, tu mateix porta-li a la meva dona, a la gala que està allà a la piscina, i li vaig portar, i és quan va sortir la seva dona amb calces i sostens en allà, i veure la gala amb calces, bo, és que m'impressiona.
1: Quina edat tenies, llavors?
22: Oh, jo no ho sé, devia tenir 14 anys. M'imagino, uns 14 anys devia tenir jo, llavors, o 15.
1: Home, Déu-n'hi-do, una gran anècdota, Jaume, aquesta.
22: Doncs sí, no ho pot dir tothom.
1: No, no, jo crec que no. I llavors, com eres de petit?
22: Com era?
1: Sí, no sé si era introvertit, extrovertit, inquiet, qui ets, Jaume.
22: Era petós, molt petós. Sí. Era extremadament petós, em sembla que era bonachón, em sembla de petit, intento continuar-ho sent. Era bonachón i aficions que tenia, doncs llavors em passava hores al jardí de la meva tieta, buscant escorpins, buscant aranyes, caçant sargantanes, granotes, i això era la meva distracció, que no hi havia mòbils, doncs ens havíem de distreure
1: molt. Per sort. Sí. Podríem dir-ho per sort, que nosaltres vam poder créixer sense els mòbils. I llavors, el cuquet de l'art a casa ja hi era. Clar, evidentment, el pare, no? L'avi sastre, això també ja és molt, molt artístic, però la part artística, d'on et ve, Jaume? D'on us ve?
22: Clar, a casa sempre havíem viscut art, amb el pare, que era un fan de la pintura i de l'art, i li agradava comprar quadres, fer-los restaurar. Llavors també el tiet del pare, l'altre sastre Fornells, que era el tiet del pare, va ser el primer president del Cercle Artístic de Manresa, o sigui, més art. Llavors la meva tieta, una tieta meva, es va casar amb un fillastre del pintor Eliseu Maifrent. Eliseu Maifrent era un pintor del segle passat que té quadros al Thyssen, al Princesa Sofia, té quadros al Prado, i era un pintor molt valorat que durant la guerra es va amagar aquí a Manresa, a casa del tiet del pare, del sastre Fornells, que per cert aquest pintor, que feia unes marines precioses, moltes les pintava des de dalt al castell, pujava dalt al castell i pintava marines. I després podies dir que era Mallorca o Cadaqués, o allà
1: no, on et sembla... No, una gran imaginació tenia.
22: Per descomptat. I esclar, sempre hem vist doncs, tot aquest ambient a casa de pintura i així, doncs m'agradava. I llavors, no sé, quan devia tenir 19 o 20 anys, ja em vaig anar a prendre pintura. Ara no me'n recordo com es deia, però bueno, ja vaig anar a prendre pintura aquí a Manresa, això a l'Escola d'Arts i Oficis.
1: A l'Escola d'Arts i Oficis. Però clar, primer passem per l'Abadia Soler, no? Sí. I després...
22: A l'Abadia Soler, bàsicament allà on vaig estar-hi tota la vida, i un any, no sé com és, vaig anar a l'Institut d'aquí a Manresa, nocturn. Em sembla que era perquè també ja vaig poder començar a mirar el negoci del pare, de la sastreria, i vaig suspendre algunes assignatures, que sé que el pare va telefonar amb un seu amic professor catedràtic d'allà, que precisament feia classe assignatura d'inglès, i li va dir, coi, que ha suspès el fill, tan malament ho està fent, això davant meu. I aquest catedràtic d'inglès li va dir, és que en el teu fill no l'aprovaré mai a la vida. Bueno, llavors, doncs, ell es va quedar amb el seu i em vaig matricular a Vic i ho vaig aprovar tot. A l'Institut de Vic ho vaig aprovar tot i llavors ja em vaig matricular empresarials a Sabadell, que depenia de l'autònoma, i vaig passar-me això d'aquest senyor que deia que no m'aprovaria mai a la vida l'inglès.
1: I no sé si mai, si clar, amb aquesta tradició de sastres de la família i amb aquesta vessant artística que ja tenia Jaume, no sé si vas pensar mai doncs, a continuar el negoci familiar o ja tenies clar que el teu serien els números.
22: Sí, vaig tenir clar que per això sol passar molt. El mateix negoci del pare costa seguir-lo. A més, era un negoci que era molt d'artesania, ja no... Potser si hagués sigut una botiga, potser hauria continuat, però al ser una cosa, doncs, allà tancat en un pis, cosint, tallant roba... me dissenyava algun traje, també li feia gràcia. I no m'acabava de tibar del tot. Uh-huh. I per això llavors vaig tenir l'ocasió de poder entrar a Caixa Manresa, i en allà, doncs, moments d'alts i baixos, però en general vaig ser feliç, i vaig estar bé, i em van tractar molt bé.
1: Que quina edat entres a Caixa Manresa?
22: Quina,
1: a quina edat?
22: Als 18 anys.
1: 18 anys.
22: Abans d'anar a l'Emili. I, esclar, vaig entrar en la categoria de botones. Botones 18 anys, que era una categoria... ara en diuen grum, em sembla, però llavors eren botones. I vaig estar-hi un any i pico a Callús, van enviant allà, i després ja vaig anar a l'Emili. I tornant de la mili, que vaig estar a León i Valladolid, vaig tornar i vaig continuar amb Caixa Manresa.
1: I la facultat, llavors, quan estudiaves a Sabadell, has dit?
22: Sí.
1: Bé, també bons records d'aquella època.
22: Sí, perquè Sabadell és molt a prop, però aquella època no ho era tant, perquè no hi havia l'autopista, no hi havia... llavors havíem d'anar per l'altra carretera, ens reuníem doncs tres o quatre amics que estudiàvem el mateix d'aquí a Manresa i anàvem allà a estudiar. No cada dia, algun dia anàvem al cine, algun dia anàvem al Viena, que llavors només hi havia, estava allà al costat de la facultat i anàvem a fer un bon berenar.
1: I aquests, quants anys a Caixa Manresa, llavors, Jaume?
22: Doncs mira, des dels 18 anys fins als 50... Fins als 50 i alguna cosa, devia ser, fins als 50 i poc.
1: Deies que també, molt bé. Clar, no sé, segurament veiem aquest logo, no? Les imatges són antigues, però és que, esclar, estem parlant de fa molts anys. Les imatges també han anat evolucionant, hem arribat a l'HD, però a l'època de Caixa Manresa, l'HD no, de les imatges amb HD no ens existien, clar. Ostres, Caixa Manresa, nosaltres la vam viure com a, no? com a professionals, però clar, era una institució al territori, el que va fer i el que va aconseguir tots aquells anys de tenir aquesta entitat, tenir Caixa Manresa, aquesta entitat financera a Manresa i al Bages.
22: A mi em va saber molt greu que desapareixés, però molt, moltíssim. Com tots els que eren de la meva època de Caixa Manresa, ens l'estimàvem, i ens l'estimàvem molt, encara que potser algú es pugui pensar que no. Tots ens l'estimàvem moltíssim, ens va doldre molt el procés que va tenir, però m'imagino, i mai sabré realment per què va ser i com va ser, jo m'imagino que ja devia ser alguna cosa política, alguna cosa més fondo que no pas només econòmica, m'imagino jo. Això precisament amb un polític, suposo que puc dir el nom, que sortíem aquí precisament, al Canal Taronja, sortíem a fer debat, que es deia Gabinet de Crisis,
1: el Francesc Serrat.
22: Exacte, un bon records. I si ell ho està mirant, molts records. I sortíem aquí, i sortia també un dels polítics que sortia, era el Canongia.
1: El Joan, sí, sí.
22: Molt trempat. I sempre m'ho deia, Jaume, va ser la primera persona que vas dir que les caixes petites tancarien totes. Diu, ostres, quina visió. Doncs sí, es veia venir. Es veia venir que tancarien totes per... que llavors es revendrien, hi hauria molta moguda de diners, hi hauria molta cosa, hi hauria política pel mig. Finalment no sé què va passar, ni idea, però no ho entenc. La veritat, no ho entenc. La qüestió que va desaparèixer. I crec que això ens va perjudicar, per més bé que ara ho estigui fent la Caixa i el BBVA i tots, que ho fan bé, que no hi ha pas res a dir, i tampoc sóc qui per jutjar si ho estan fent bé o no, però una cosa pròpia, una cosa d'aquí, una cosa del territori, ara que miren tant les coses de proximitat i es van deixar perdre una cosa superpròxima i molt eficient i eficaç.
1: Jaume, director de la Borsa, clar, és que ara hem de pensar que la Plana Lom, allà a la cantonada, no? Bé, la Plana Lom, on hi ha l'auditori de la Plana Lom, allà hi havia aquesta, una de les entitats, podríem dir, centrals, no? de Caixa Manresa, i allà hi havia la Borsa. I el Jaume, durant no sé quants anys...
22: Oh, potser van ser... Sí, potser van ser uns 10 o 15 anys.
1: Eres el director... Clar, és que ara totes aquestes coses són com, no sé, impensables, però difícils de recordar o de veure que allà hi havia la Borsa de Caixa de Caixa de Manresa.
22: Sí.
1: I com és això? Com arribes a ser director de la Borsa? Clar, jo és que per això els números són molt, molt complicats.
22: Jo de Borsa, abans, no en tenia ni punyetera idea. Però llavors els hi va semblar que pel meu tarannà, per les meves coneixences, pel que fos, primer vaig passar per, quan van muntar lo de banca privada, hi havia un sol gestor de grans patrimonis, que em van dir que ho fos jo, i llavors ja ho van muntar bé i van ser gestors de patrimonis. Això tan pompós de grans patrimonis, això de grans ho van desaparèixer, perquè ja em feia vergonya amb la targeta posar jo de grans patrimonis. Llavors van posar gestors de patrimonis, només. I llavors ja van muntar-ho bé, amb tot un equip, tot de gent, i una de les parts que formava part d'això era la sala de Borsa. La sala de Borsa, llavors em van formar, em van enviar a Barcelona un parell d'anys a estudiar ben bé gestió de patrimonis i Borsa, i inversions, en el qual una de les assignatures també era inversió en art, en coses d'art, que ja em va agradar, també. I llavors em van enviar ja amb cursos d'especialització, també amb d'especialització en Borsa, amb anàlisi de borsària, també uns seminaris que havien fet al Palau de les Eures, que ho feien juntament amb la Universitat de Georgetown, també uns cursos sobre Borsa, i bueno, em van anar formant amb aquest tema. També em agradava, eh? També m'ho passava bé.
1: Clar, jo ara ja és una anècdota personal, que jo quan vaig entrar a aquesta casa a Ràdio Manresa recordo que crec que era el butlletí de 10:45 al dematí, si no recordo malament, que amb el company, com deia el Jaume, amb en Francesc Serrat, també amb l'Eduard Font, havíem de trucar al Jaume. Ah, el sí? Trucàvem, eh? Trucàvem per la ràdio al butlletí de 10:45 i ens explicaves la borsa, Jaume.
22: Sí, és veritat, una cosa molt resumida,
1: sí.
22: Molt resumida, però era divertit, perquè ja ho tenia posat a la pantalla que en temps real us podia dir com anava el petroli, com anava l'hort, com anaven doncs, les cotitzacions dels 4 o 5 valors que pujaven més o baixaven més. Llavors hi havia molta més afició per la borsa en general, hi havia molta gent que ho estava escoltant. I jo m'agradava molt. I a part de la ràdio, escrivia en algun diari també fent recomanacions de comprar això, vendre allò. Sense dir noms, perquè em va fer molta gràcia. Vaig aconsellar vendre les accions d'una entitat. Jo creia que s'havien de vendre les accions i argumentava el per què. I abans de publicar-ho, em van trucar de la redacció i em van dir podries posar una altra cosa, una altra entitat, perquè ens paga un anunci de 2 pàgines, aquesta entitat? Això no m'ho han explicat, és cert. Suposo que sense dir noms ni res ho puc dir.
1: Sí. Déu-n'hi-do, les pressions, també.
22: Bueno, si amb una cosa tan petita com això hi havia aquestes coses, m'imagino amb les grans
1: coses
22: com deu anar.
1: A banda d'altres coses, jo també he començat amb l'entradet esport. Deies que eres petuset, però vas fer esport, també, sí. Atletisme.
22: Sí, però a base d'entrenar molt, eh?
1: Sí.
22: Fins als 14 anys ho devia estar fent categoria, no sé si a la viu infantil, i els dematins, molts dematins, abans d'anar a escola, m'anava al Congost a entrenar. Que per entrenava llançament de pes, que el pes estava gelat, cada cop que aquella terra s'enfangava i estava fred, doncs alt, el posaves al coll i anaves entrenant amb un entrenador que havia tingut que es deia Ribes, una gran persona, després amb Busquets, després, bueno, una època molt maca d'allà. I amb llançament de pes vaig arribar a ser campió de Catalunya de la meva categoria i de Manresa de llançament de pes i de disc també de la meva categoria. Ho vaig passar molt bé. També vaig ser soci de l'Escacs Catalunya Club, que també anàvem a jugar partits por ahí d'escacs.
1: Jaume, parlem de la part artística, perquè hi ha un canvi, podríem dir, de vida del Jaume, que ho produeix doncs, un atac de cor.
22: Sí.
1: Aquí decideixes canviar radicalment de vida. Com va anar? Com et va afectar això?
22: Bueno, valores moltes coses que abans no valoraves tant. Vaig deixar de fumar, vaig deixar una sèrie de coses insanes, per dir-ho, tampoc és que em fes moltes de coses insanes, però vaig pensar més de cara a viure més temps, llavors tenia els 2 fills petits, la dona, també és que no van ajudar molt a que anés més tranquil per la vida. Bàsicament, sí, el fumar, el no sé què, el menjar, els greixos et poden provocar un infart. Però això ho dic, és com la dinamita. La dinamita és molt dolenta i explota, però si li poses una metxa. I la metxa és l'estrès. I mi va ser l'estrès que va fer explotar-ho. Llavors, goita, plego, tot i que, ja dic, la Caixa em va tractar molt bé, eh? Em deien, goita, ara t'enviem a Barcelona amb un departament allà a la Pedrera, que era d'assessorament a les oficines sobre inversions, molt maco, un departament que érem 4 o 5, que es deia Investment Consulting, i 3 dies a la setmana anar a la Pedrera i els altres que fes el que volgués. Em van tractar i se'm van portar molt bé, la veritat. Però no, era un món que ja havia perdut interès per mi i doncs vaig aficionar-me a l'art.
1: Clar, perquè amb tot aquest temps, i quan treballaves, entenc, a la Caixa, l'art no el devies deixar mai, com a hobby, anava a fer les cosetes.
22: De pintar no pintava. Si per cas estan de vacances, sempre et portava alguna cosa i feia algun dibuixet, però hi destinava molt poc temps a fer-ho. Va ser a partir de llavors. A part d'haver anat als arts i oficis de jovenet, llavors vaig anar a Barcelona al taller dels 4 pintors, que estava allà a prop de les Rambles, després vaig anar amb un altre pintor, en Carles Pellejero, que era un aquarel·lista molt bo de Barcelona, és un aquarel·lista molt bo. Llavors aquí a Manresa, el Cercle Artístic, amb en Jaume Casacoberta, pobret, Déu el tingui al cel, una persona excel·lent, una persona que molta gent d'aquí Manresa el trobem a faltar, com a persona i com a artista. I llavors el Lluís Puiggròs, també com a professor, bueno, n'he tingut diversos, que de tots hi he après. I també hi he après molt de totes les professores que tinc allà a l'escola, que n'hi ha diverses, totes unes grans artistes i unes grans persones, d'elles també n'estic aprenent molt, de pintar.
1: Parlarem, doncs, aquestes són les noves instal·lacions, no?, que heu promogut l'alcalde de Mangol, abans el carrer Mio Guimarà. Anem a pams, parlem d'aquest projecte, perquè el Jaume és promotor d'art i llavors un dia va tenir la idea de fer aquest art al jardí.
22: Sí.
1: És a dir, tinc un jardí, doncs mira, l'omplim d'art. Com va anar això?
22: Sí, molta gent al jardí el fa servir més per banyar-se a la piscina o per tallar la gespa. Bueno, doncs jo havia de destinar els esforços a fer-hi exposicions d'art. I diversos pintors locals, o de la zona, o de la Catalunya central, la majoria, doncs organitzàvem una exposició amb cavallets allà al voltant de tot el jardí. Va tenir molt èxit. Era un cap de setmana, només. Un cap de setmana passaven de 150 a 200 persones per allà al jardí de casa. Llavors tenien música en directe, gratis. Coca, una coca amb xocolata i taronja que fa la meva dona, que és exquisita, també gratis. Cava. I llavors el pintor de l'exposició pintava un quadre gratis allà en directe que el sortejava entre tots els que havien vingut a l'exposició, i l'artista, a més a més, ens el cedia gratis, el quadre. Però, doncs, va anar tenint èxit, va anar tenint anomenada. Em va servir també per conèixer molta gent d'aquest món i conèixer molts pintors, en vaig conèixer moltíssims, tots macos, són bona gent, la veritat, almenys els que conec jo. I bueno, va sortir aquesta idea i ho vam anar fent durant força temps, durant potser 3 anys o 4. Al final, doncs, llavors va començar la davallada, que no hi ha, les obres d'art es venen poc, ara últimament tenen poca demanda i han baixat molt de preu. Llavors, entre una cosa i l'altra, els caps de setmana lligat en allà a l'exposició i tot plegat, em va semblar que ja no... Les coses s'han de deixar quan estàs a dalt, no esperar que
1: caiguin,
22: És això. I ho vaig deixar amb molt orgull, bueno, ho vam deixar perquè tota la família estava amb mi, la dona, la Neus, el Jordi i el Josep, tots amb un paquet. Jo sempre els hi dic, la família junts som imparables, hem d'estar junts.
1: Uh-huh. A l'escola, no? Aquesta escola d'art, doncs, que fins fa poc estava o no al carrer Guimarà. Uh-huh. En aquest cas, la Neus és la dona, no?, del Jaume, i l'escola, doncs, que ara s'ha traslladat, doncs, al carrer Alcarnam. Quants anys fa ja, doncs, de l'escola? Ara això veiem, això és la inauguració de l'escola d'art, això fa molt poquet, això és abans de Sant Jordi.
22: Sí, això fa molt poc que hem inaugurat l'Espai Nou, però que tenim l'escola fa 10 anys.
1: Fa 10 anys.
22: Vam començar amb una professora i 20 alumnes.
1: I ara en teniu, Jaume?
22: Ara uns 160.
1: Home, Déu-n'hi-do.
22: Sí, ha anat creixent. Uh-huh. 160 alumnes i 6 professores.
1: Uh-huh. Ai, perdó, em sembla que anava a tirar el got d'aigua avui. I clar, de 20 a 150, això, què hi feu? Què s'hi fa? Què ensenyeu?
22: Mira, tant es fa per canalla com per grans. A la canalla, doncs, bueno, fan tot tipus de pintura, depèn del seu nivell. Que fan aquarel·la, fan ceres, fan guix, o sigui, fan moltes tècniques diferents. I per grans fem 3 tipus de classes. Un el dimarts del dematí, que venen noies jubilades. I aquest fem aquarel·la només, amb una gran professora, i fem aquarel·la, en la qual jo també soc bastant, perquè m'agrada, i a més estic posat com alumne, també, perquè m'agrada sempre aprendre. Llavors fem també el divendres, fem dibuix per adults també, i allà són tècniques mixtes. Allà tant fan aquarel·la, com fan ceres, com fan tinta, com fan carbonet, fan... Depèn. La professora, que és molt eixerida, doncs fa... la Xènia fa unes classes, doncs, d'això, de tècniques mixtes. I llavors, mentrestant, n'hi ha una que fa classes de manga, que tant és oberta per petits com per grans, ja des d'una persona de 10 anys fins a una de 28, però que a tots els agrada el manga. Aquesta és l'Àlex, una altra professora que tenim allà, i llavors l'Anna. L'Anna també fa classe de canalla, dels nens petits. I després, el divendres, quan ja hem acabat tot això, llavors fem dibuix al natural. Venen models, i tal com Déu les va portar al món, models masculins o femenines, i llavors els dibuixem.
1: Clar, o són 150 persones, llavors el canvi del carrer, no? del carrer Guimarà, que és a dir, que l'espai d'aquell de dalt del carrer Guimarà també era molt bonic, eh? Jaume, tot s'ha de dir, eh? Aquí aquest trasllat, per temes d'espai, per temes de tenir més, no? de poder-ho fer tot molt millor.
22: T'ho explicaré, bàsicament per dues coses. Una, perquè el carrer Guimarà ara no es pot passar amb cotxe. Però jo hi estic a favor, que ho hagin fet, que sigui peatonal, i estic a favor. Però el que amb la dona, la joieria, li ha beneficiat, el que és amb l'escola no. En ve molta gent de fora, que han de venir amb cotxe. En venen nens petits que els han de portar amb cotxe. Llavors, esclar, això m'ha perjudicat. Però no passa res, ha beneficiat a d'altres, doncs ja està bé. Et busques un altre local i Santes Pasqües, que és el que he fet. I l'altra cosa és que al carrer Guimarà anirem a viure. Uh-huh. La dona i jo anirem a viure, ara estem vivint a Pineda, i ho traspasso al meu fill gran, que té canalla petita, que ho disfrutaran molt, perquè la dona i jo sols en allà ens avorrim, quasi bé, no ens veiem. Llavors baixem i ara ens arreglarem al pis d'aquí al carrer Guimarà.
1: Ah, no us enfadeu, ara? No. Potser us trobareu millor i us trobareu més, Jaume.
22: Els enfados entren també amb la rutina familiar. Sí, sí. Però mentre es puguin anar superant, cada enfado que hi ha hagut, la pau et fa més fort.
1: Uh-huh. Content, no? Suposo, Jaume, de veure tot això i que diem de veure tots aquests, no? tots aquesta gent que passa per l'escola i que ve a aprendre.
22: Molt. I saps el que em fa molta il·lusió? Anant pel carrer, que algun nen o nena em cridin i em saludin. Jo d'aquell moment no els recordo. I són exalumnes que em recorden. No saps pas la il·lusió que em fa això. Uh-huh. Que amb tot el professorat que ha passat per allà, tothom ha quedat bona amistat. No hem quedat enfadats amb ningú, al contrari. Amistat, que ens truquem, ens veiem de tant en tant. Això em fa molt feliç.
1: Clar, i l'art. Què significa també per això veure doncs, tots aquests nens, no? Que aquestes professores els hi puguin, no? els hi puguin ensenyar? Per tu suposo que també és una manera, no?, de quan tu dibuixes, no?, o quan tu, no?, d'expressar-te, però veure, doncs, que també, doncs, ja... Perquè d'aquí segur que sortiran, no?, grans nens i nenes que continuaran dibuixant, pintant...
22: Sí, n'estic segur. I espero que després, quan estudiïn el que han après, no els hi espatllin, no?, que puguin continuar una mica, amb les ensenyances que han après d'aquí, que no llavors els hi donguin ensenyances massa especials o massa radicals, sinó que siguin tolerants amb tot l'art, amb tot l'estil d'art, tant modern com no tan modern, i que sàpiguen apreciar absolutament tot.
1: No volia acabar aquesta entrevista sense parlar abans amb en Jaume, deia, no?, que aquesta vinculació i aquesta anècdota amb Dalí, Gala, fort lligat, però l'Empordà també és un gran espai pel Jaume, eh?
22: Oh, i tant, allà... Vam poder tenir la sort de tenir una caseta d'aquelles de poble de pedra, d'aquelles que xupen l'humitat de terra, que només s'asseca quan ve una forta tramuntana, i allà per l'ara doncs, hi anem a descansar. És una caseta al mig del poble, el casc antic, i allà és un relax total. Anem allà, hi ha molta tranquil·litat, bons aliments, la platja la tens molt a prop, a Llançà, el Port de la Selva la tens a un quart d'hora o a mitja hora d'allà, I allà som, la veritat, molt feliços i hem coincidit tant a la dona com a mi, ens encanta. Uh-huh. I la gent d'allà, perdona, diuen que estan tocats per la tramuntana. Sí, però són encantadors.
1: Escolta, Jaume, a continuar promovent art, no? A continuar que totes aquestes professores que tens doncs, a l'escola vagin ensenyant, com dèiem, petits i grans, perquè l'art podríem dir que no té edat, Jaume. No té edat, serveix per tothom, eh?
22: Sí, senyora.
1: Ni que siguis petosa com jo també per dibuixar.
22: Tu passaries bé, doncs és l'important.
1: És el que compta, oi?
22: Exactament, que hi disfrutis.
1: Jaume, moltíssimes gràcies.
22: Gràcies a vosaltres i a tu especialment per convidar-me. És un plaer xerrar amb vosaltres.
1: Que vagi tot molt bé. Fins la propera, Jaume.
22: Moltes gràcies, si Déu vol.

0: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
1: Manu, contracteu tots la llum.
2: I gas.
1: A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum.
2: I gas.
1: Factor Energia.
3: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
4: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
5: Molt en bus entre Sant Joan de Vilatorrada, Manresa, Sant Fruitós de Bages i Navarcles. Amb les línies 760 i 761 gaudeixes d'una connexió més ràpida i eficient amb recorreguts pensats perquè el bus s'adapti al teu dia a dia. Una millor manera de moure't amb flota 100% elèctrica i compromesa amb l'entorn. A Segalers, ens movem al teu costat. Consulta horaris i informació a segalers.com o descarrega't l'app de Segalers.
4: Busques feina? Busques talent?
6: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones zones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. GCT Plus és el teu partner de confiança. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
4: Informa't a gctplus.com.
7: Migdia Central. Eli Pagant.
8: Aquesta és la setmana de Corpus, per tant, dijous a casa nostra tenim esdeveniments molt importants. Un és la Patum de Berga, però l'altre el tenim més a prop, i són les Enramades de Sallent. Avui nosaltres, en aquest migdia central, volem anar fins allà, i per això hem convidat a la Mari Calvo, a qui li donem la benvinguda en aquest migdia central. Mari, què tal? Bon migdia, com estem?
9: Doncs molt bé, bon dilluns.
8: Escolta, Mari, ara parlarem, suposo que, clar, aquests porteu els darrers dies deuen ser frenètics i del que queda de setmana, déu-n'hi-do també encara la feina que us queda a Sallent, eh?
9: Mira, ja hi ha molts carrers que han avançat una mica de feina, com que sempre ens falta gent. Aquest dissabte i aquest diumenge hem estat posant ja les estructures, els cerros, els llums, perquè si hi ha el que és dimecres, quan ens posem a enramar, ja ha posat les coses boniques, per dir-ho així. El gros ja ho tenim fet. I clar, ara ja amb els nervis de que a última hora sempre et falta alguna cosa, que has d'anar a buscar material, perquè això que et pensaves que quedaria d'una manera no queda o no saps com fer-ho, però molt bé, tots amb molta il·lusió perquè estem molt animats aquest any.
8: Mari, la típica és que jo crec que sempre us fem les mateixes preguntes, però clar, quants carrers enramats, què ens pots explicar? Doncs, perquè clar, evidentment, clar, les enramades s'inauguren dijous, aquest dijous, dia de Corpus, i clar, què ens pots esballar? Quants carrers enramats, temàtiques, el que ens puguis explicar? És allò de l'hasta aquí puedo leer, eh, Mari?
9: No, bé, no, sí, ha sortit ja el programa, i el programa tenim el títol, que pots tenir una idea de què va cada enramada, és un títol. Aquest any la pregunta és la mateixa, però la resposta és diferent i molt contents, perquè aquest any, per comptes de 17 espais, 17 carrers, som 18, perquè recuperem el carrer Cos del mig, el carrer Cos segon tram, que de fet és el carrer més llarg, que fa 158 metres, que hem estat, no s'enramava des del 2023 perquè hi ha molta feina, faltava gent, i aquest any l'hem recuperat i el podrem gaudir.
8: Mm-hmm. I llavors, Mari, per exemple, què trobarem de temàtiques? De tot una mica variat?
9: Sí, una mica variat. Mira, doncs per començar, pels nens i no tants nens, hi haurà el Harry Potter,
8: mm-hmm.
9: Hi haurà un carrer modernista, que serà, bueno, espectacular. Hi haurà un carrer dedicat a Andalusia, per exemple, que també han fet coses precioses. Hi ha un carrer molt diferent, que està muntat a l'inrevés. El que seria el sostre està al terra, el que estaria al terra està al sostre. I llavors és molt divertit perquè es diu un passeig pel núvol i tu vas caminant, però està muntat al revés. És una cosa que la gent no s'ho pot perdre. I després tots els altres carrers, temàtiques molt, molt variades, alguna de sorpresa que no sabem ben bé com és, sabem el títol, però fins que no veiem allà, el que és el carrer nou, fins que no el veiem allà no sabem de què va. Llavors, també, per exemple, a la plaça Joan Vilaseca, que sempre fa una enramada dedicada a la memòria històrica del poble, aquest any la dedica al camp de futbol vell i al futbol, al Club Esportiu Sallent, que també serà, que estem d'actualitat amb el Joan García i tot, doncs aquest any el futbol a tope també.
8: Ma, clar, ara esteu de moda, eh?
9: Hombre, Sallent sempre està de moda, és que Sallent sempre val la pena.
8: Escolta, deies ara, per exemple, Mari, que recupereu aquest carrer del Cos, per tant vol dir un carrer més enramat, aquest carrer tan llarg, clar, home. Jo és que sé la feina que, parlant, no, cada any, amb els anys que fa que ens coneixem, Mari, de cada any de parlar de les enramades, de venir-hi, vol dir la feina que porteu al darrere de fer totes aquestes enramades, fer que hi hagi un carrer més recuperat, suposo que la satisfacció, ja entenc, la feinada, però que la satisfacció deu ser màxima.
9: Estem molt contents. A més, és el carrer Cos, que era el cor de les enramades, perquè ens queda ben bé al mig del poble. El carrer Cos és molt llarg, llavors està dividit en tres trams. Teníem el primer tram i el tercer tram, i ens quedava el segon, que és el del mig, i quedava, fins i tot a l'hora d'inaugurar, ens quedava com desangelat, perquè, no sé, passar per un carrer a inaugurar els altres que no està guarnit, era com, bueno, feia una mica de tristesa, i a més és dels emblemàtics de tota la vida, però clar, la gent també s'ha anat fent gran, per desgràcia ja falta gent d'enramadors de tota la vida que ho havien fet, i ara ja és agafar el relleu, i això costa una mica, perquè és un carrer molt llarg, molt diferent, fa una curva preciosa, gran perspectiva, és preciosa, sempre han fet temes maquíssims, però bueno, estem això, molt animats, i les noies que ho han entomat i els veïns també estan molt contents. Sempre diem que no ha de ser perquè ha de ser els veïns d'aquell carrer, que benvingut és tothom que vingui d'altres pobles també, però d'altres carrers del poble, em vull referir, d'altres barriades, i això, tothom és benvingut per treballar.
8: Perquè, clar, quanta gent fa possible les enramades? És a dir, quanta gent aquests dies esteu treballant? Que, com deia, la Mari aquest cap de setmana s'ha treballat fort i de valent, però encara us queda, perquè dimecres és la nit de dimecres és quan enrameu fort, també. Mari, quanta gent fa possible les enramades?
9: El dia d'enramar estem tots satisfets, perquè la veritat que surt gent, surten veïns, surten ben enemics i ajuden a muntar. Potser el problema més gros és aquests mesos que estem treballant, que estem elaborant els elements que han d'anar a l'enramada, que sí que és més feixuga la feina, perquè tothom que explicava deia el mateix. Som poca gent, a vegades que som tres persones, a vegades som cinc, a vegades som set. Clar, i això són molts mesos de treball, es fa feixuc, però clar, si no hi ha les coses fetes, no es poden muntar. I gràcies que vingui la gent a muntar. Però potser sí que des d'aquí faig la crida aquesta de que no cal anar cada dia, sinó si tens unes hores al cap de setmana. Si tu saps pintar o saps fer el tema elèctric, doncs donar un cop de mà, oferir-te a veure quin carrer pots ajudar. Això sí que ens vindria molt bé. Perquè sí que és cert que tenim molt jovent, tornen a enramar les escoles, tant l'escola Torres Amat com l'escola Badruna. L'institut també fa un trosset del seu institut, que estem molt contents. Sallent jove també, la caseta, que és on van els joves també a fer comunitat. Estem molt contents, però potser els carrers de sempre ens anem envellint. I aquí sí que ens faltaria una miqueta, un cop de mà, de qui sigui, gent més jove, gent amb experiència o que no tingui experiència, però aquí sí que anem una miqueta coixos de personal a l'hora d'elaborar els elements.
8: Clar, perquè el que dèiem, Mari, és molta feina, eh? Quant temps fa que hi treballeu?
9: Normalment ens posem en ferm, sempre ho dic, es comencen a tenir les idees, la pluja d'idees, poder d'un any per l'altre, però en ferm aquí a Sallent ens posem després de Carnaval, perquè el Carnaval no ens el saltem. Aquí a Sallent el primer és el Carnaval i després de Carnaval. Com que sempre són les mateixes setmanes, caigui com caigui, aquest any ha caigut més aviat tot, perquè anem amb el calendari cristià, aquest any ha caigut tot més d'hora, però les setmanes a última hora són les mateixes de treball. Però sí que l'any passat, per exemple, que gairebé va ser als voltants de Sant Joan, va ser com, ui, encara tenim uns dies més, i en canvi són les mateixes setmanes. Però sí, a treballar en fer i d'anar cada dia, i això gairebé tothom passat Carnaval.
8: I, Mari, deies ara, feu pluges idees, llavors, les temàtiques de cada carrer, de les enramades, de com enramar, de què enramar, com es decidiu? Ho feu tots? És a dir, cada carrer proposa, com va tot això?
9: Cada carrer ho fa una miqueta a la seva manera, però sí que normalment dient, bueno, va, què podem fer aquest any? Bueno, d'idees en tenim moltes, però llavors cada enramada també hem de comptar qui l'ha de fer aquesta enramada, amb quin personal comptem, quin grau d'implicació cada persona pot tenir, quina persona és vàlida per una cosa, quina persona és vàlida per l'altra. Perquè d'idees, a vegades jo he fet alguna enquesta per Instagram i això, no, la gent... de temes, bueno, clar, són infinits els temes. Ara, una altra cosa és que els puguis desenvolupar i fer-ho. Al final acabem pensant el més pràctic, el que sí que som capaços de fer-ho i que quedem bé i que quedi una cosa endreçada, maca i que puguem lluir. Però, bueno, de temes, els que vulguis, són infinits.
8: Contenta de com quedarà tot enguany, Mari?
9: Jo molt. A més, estic molt, molt animada aquest any perquè... l'any passat ja va ser una cosa espectacular. És que crec que cada vegada anem posant una miqueta com el llistó una miqueta més alt, més alt. I a vegades sí que acabem cansats, la gent també es crema,

0: els més crítics, però també els que ens admirem més els uns als altres quan veiem el bé que ho han fet els companys, perquè, bueno, uns cracs. Tenim uns cracs, aquesta gent.
1: Clar, tots aquests carrers enramats, i el que hem d'explicar també és que, com dèiem, les enramades s'inauguren aquest dijous, que és el dia de 4 de juny, en aquest cas és el dia de Corpus, comença a 10:45 del matí, com és habitual, al barri de la Rampinya, no? I llavors es van anar inaugurant un per un tots aquests carrers enramats. Però clar, Mari, aquests dies Sallent està ple d'activitat, és a dir, és un bon cap de setmana per venir perquè teniu un munt d'activitats. Veu començar, no? Que es començarà dimecres i s'allargarà fins dilluns, no? Tot això?
0: És una festa, és la nostra festa gran. Llavors hi ha activitats per tothom, des de concerts, exposicions, activitats per la canalla, moltes activitats al carrer, espectacles itinerants, vull dir que hi ha molta animació. Aquest any li deixem que t'expliqui que tenim una novetat molt important, que a la plaça amb Cel Claver, perquè estem molt contents i a Sallent hi ha una oferta gastronòmica important, tenim restaurants, tenim bars, estem supercontents, a més estan plens per enramades, a vegades costa trobar taula, estem contentíssims pels nostres restauradors, però sí que és cert que quedàvem una miqueta coixos d'alguna oferta més. Llavors aquest any a la plaça Ansel Clavé hem fet un muntatge que se'n cuidaran i ho gestionaran els nostres amics de Carnaval, els de Carrilet, l'entitat. Seran food trucks a l'hora de tant el vermut com dinar, com un tardeo. Poder hi ha a l'hora de sopar també alguna cosa, però no fins a altes hores del matí, perquè el que volem és que llavors la gent doncs vagin als concerts, vagin a la plaça, vagin a la Torre del Gas, on es fan moltes activitats, però creiem que quedarà cobert aquesta gent que a vegades ve de fora i no saben on dinar i està tot ple i no han guardat taula, doncs una miqueta fer un moix una miqueta ràpid amb els food trucks, a gust, està allà perquè és un espai molt maco, està al mig ben bé de lo que són diferents carrers enramats i és una novetat que estem molt contents que Carrilet ho hagin entomat i que hagin decidit de que sí que ells ho gestionaran. Estem feliços.
1: Uh-huh. Doncs, Sallent, totes aquestes entitats doncs, que fan possible, doncs, ara el Carrilet, no?, que és també doncs, entitat tradicional de Sallent, darrere del qual hi ha doncs, aquest acte també tan tradicional com és el Carnaval de Sallent, i totes aquestes, no?, i en aquest cas, l'entitat que fa possible les enramades de Sallent. Escolta, Mari, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres, esteu convidats, no us ho perdeu, que aquest any, a més, poseu-vos una miqueta de crema si fa molt sol. Podem ens ploure aquest any.
1: Escolta, Mari, que vagi molt bé. Molta sort en les enramades d'enguany.
0: Gràcies a vosaltres. Bona setmana.
1: Passen 3 minuts a la 1 del migdia. Nosaltres ara en aquest migdia central ens anem ja amb el passeu. Fins demà, com sempre, quan passin uns minutets de les 12 del migdia. Adéu-siau.
2: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
3: Torna la Fira del Vi del Bages. Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura. Vine a descobrir la singularitat dels vins de la Déu Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i totes les activitats programades durant el cap de setmana. Consulta el programa a firaviva.cat. T'esperem. Ajuntament de Manresa.
4: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
5: Tuya.
4: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
5: Sí, tu prima.
6: Pues sí, prima. El seguro que no esperas con más de 5 millones de clientes. Contrátalo en helloprima.es o llámanos. Prima es una agencia inscrita en la DGS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
2: Radio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER.
3: Espai patrocinat per... Xarxa d'oficines de transició energètica.
7: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït jornades informatives, cerca d'ajudes i cursos de formació subvencionada en energies renovables.

perspectiva d'aquesta transició i formar-te en un ofici amb molt de futur. Xarxa d'oficines del Gremi d'Instal·ladors. La transició energètica a la teva disposició.

0: Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som dilluns, dilluns 1 de juny. I avui, a banda de repassar l'actualitat esportiva de la comarca, posarem l'accent especialment a Sant Joan de Vilatorrada i al Futbol Club Joanenc, el Joanenc, que aquesta temporada ens ha fet patir de valent per si finalment es mantenia o no a Primera Catalana o baixaven. Però, per sort, ha acabat culminant el curs amb un somriure d'orella a orella i lluitat fins a les darreres jornades per mantenir la permanència. I és que el primer equip ha hagut de competir en una categoria cada vegada més exigent, amb molts desplaçaments i rivals històrics, tot plegat en una temporada marcada per la irregularitat, els moments de dificultat i la necessitat de competir sota pressió pràcticament fins l'últim dia. És per això que des del Passeu, aprofitant que també havíem de fer venir l'alcalde de Sant Joan per parlar de l'actualitat esportiva al municipi, hem decidit fer una espècie de monogràfic esportiu vilatorradenc. Què us sembla aquest gentilici? Vilatorradenc, no?
1: Sí.
0: Perquè, clar, un moment, perdoneu, us saludo. Deixeu-me acabar de llegir el prompter i ara fem les conyes. No oblidem que estem parlant del segon poble més gran del Baix, Sant Joan de Vilatorrada, i un dels que aglutina més activitat esportiva també de la comarca. Per tant, ara sí, saludo el Jordi Solornou, alcalde de Sant Joan de Vilatorrada. Què tal, com estàs, Jordi?
2: Molt bé, gràcies per convidar-me.
0: Content de tenir el primer equip a Primera Catalana. Ara ens expliques com el segueixes. També tenim amb nosaltres el vicepresident del Joanenc i capità del primer equip, Martí Palleres. Què tal, com estàs,
3: bon dia,
0: Martí?
3: Molt bé.
0: I, com sempre, el Sergi Vázquez, un col·laborador habitual, molt seguidor de futbol, i serà que no hem parlat dies aquí al Passeu del Joanenc.
4: Sí, bon dia, doncs sí, contents, ara ho parlàvem, per tot l'esforç que ha fet el Joanenc aquesta temporada, que ara ho detallarem, ha sigut
0: sí,
4: digne de menció.
0: Bueno, i ara al final estàvem Joanenc Cardona, què passarà? Baixaran els dos? Qui es quedarà? No les teníem totes fins l'últim moment, Això posa a prova el cor. Vull dir,
2: és dur, perquè fins a l'últim moment estàs amb el neguit de què passarà si te'n vas amunt o avall. Llavors,
0: per sort,
2: Sant Joan...
0: Ho podem celebrar. Sant Joan segueix dempeus i per donar molta guerra. Com sabeu, estimada audiència, el Jordi és aquí, evidentment, l'alcalde de Sant Joan, per parlar de l'evolució del Joanenc i de la permanència, però també per explicar-nos una mica quina és la salut de què gaudeix l'esport, tant a nivell de clubs com a nivell d'equipaments, Sant Joan de Vilatorrada. Perquè, ja ho sabeu, portem moltes setmanes convidant alcaldes i alcaldesses dels diversos municipis del Bages i ho volem saber amb què destinarà cada municipi els diners del pla de xoc per la millora d'equipaments esportius municipals que es va posar en marxa a finals de l'any passat des de la Secretaria d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Per tant, abans d'entrar en matèria i abans de parlar del Joanenc, si us sembla, Jordi, si ens vols explicar una mica,
2: sí,
0: com rebeu primer de tot des de Sant Joan, perquè em consta, a més, no sé si es va fer allà
2: la reunió
0: que va venir l'Abel García, el secretari general d'Esports, a Cal Gallifa, que van venir regidors d'esports de tots els municipis, per explicar-vos aquest pla de xoc i, a partir d'aquí, com podíeu demanar els diners i
2: se'ns va explicar una mica en què consistia aquest pla de xoc de la Generalitat. Nosaltres, evidentment, com a alcalde, jo el que fem és demanar tot arreu, la Generalitat, Diputació, allà on sigui, demanar tot el que pugui caure pel nostre municipi, no? Evidentment, tenim sobre 500.000 euros que ens venen amb aquest pla de xoc i hem de fer millores. Sant Joan, com molt bé deies tu, i aquí aprofito, doncs, el Martí, el Joanenc, doncs la feina que fan des del club, com d'altres clubs esportius que tenim al nostre municipi. Jo havia estat vicepresident també del Joanenc una temporada, havia estat a la Junta del Joanenc. Quan vaig sortir de la política la primera vegada, em vaig ficar amb el Francesc Pérez i ell estava de president, jo estava de vicepresident. Per tant, sé què és estar allà dintre, sé què és el patiment d'estar allà i de patir-ho i d'estar cada cap de setmana, i encara que sembli que no, la feina que fan tota aquesta gent jo penso que és envejable i que s'ha d'agrair. En quant al tema del pla de xoc, tenim aquests 500.000 euros, que de moment la nostra intenció és fer una inversió en el pavelló. Com sabeu, tenim un pavelló, tothom ens demana un altre pavelló, però evidentment Sant Joan no ens hi cap, no tenim espai per poder fer un altre pavelló, i el que volem és arreglar una mica el pavelló que tenim, que és bastant
0: obsolet. I com l'arreglaríeu? Mira, ara ens entra el regidor d'Esports. Què tal, com estàs, Adrià?
5: Hola, bon dia.
0: Què tal? No, escolta'm, de vegades passen aquestes coses.
2: Estava explicant el pla de xoc, les millores que tenim. previstes, si les vols continuar explicant tu.
0: El pavelló.
2: El tema del pavelló. Estàvem al tema del pavelló, que les millores que volem fer, explica-les. Sí. Les tinc, jo les sé, però...
0: Bé, bon així, a veure si has fet els deures.
1: Bé, bon dia a tots.
0: Bon dia.
1: La primera actuació que es va fer del pla de xoc, que vàrem dissenyar per aquest 2026, va ser la substitució del paviment del pavelló.
0: Vale.
1: És un paviment que porta des de que el pavelló es va...
2: 40.
1: Que, sí, de l'any 83, aproximadament.
0: 42 anys.
1: 42 anys, segurament els paviments que hi ha actualment no duren 40 anys, seguríssim que no.
2: No.
1: I s'ha estat valorant i d'entrada s'ha decidit que el millor paviment és un paviment de parquet flotant, normatiu, que dona més qualitat per tant pel club de bàsquet com pel futbol sala.
0: Clar, és el que us anava a demanar, és a dir, quina activitat esportiva acull el pavelló? A part d'aquestes que dieu, del bàsquet i del futbol sala, no sé si hi ha, jo què sé, algun equip de, algun club de patinatge.
2: No tenim més espai, no tenim més hores per omplir, per tant, ara, amb tots els equips que hi ha de futbol sala i de bàsquet, que tenim en total, quants són d'equips entre bàsquet i futbol sala?
1: Són 26 equips de futbol sala i 9 equips de bàsquet.
0: Mare de Déu!
2: 26 equips de futbol sala i 9 equips de bàsquet, amb això, evidentment, no és que no podem. Si algú ens demana volei, doncs ara mateix no li podem posar. Llavors, la intenció és ampliar una mica el que és la zona esportiva. De moment hem fet una zona de calistènia, hem fet una zona de calistènia nova i estem pendent de poder fer unes pistes de vòlei i platja, que també tenim previst de poder-les executar. Que,
0: bueno,
2: això ho farem més endavant, perquè, evidentment, és que no ens hi cap més. És com el futbol, que tenen no sé quants equips, i també que han d'entrenar amb un quart de camp, perquè és que els dona per lo que dona. Sant Joan, com deies, és la població més gran de la comarca després de Manresa, i tenim molta gent, evidentment, que també ens ve de fora, doncs, primera, perquè tenim uns equips competents, tenim uns equips amb categories altes, i això fa, doncs, que la gent també vulgui venir al nostre poble, doncs, a fer esport, no?
0: Clar, clar.
2: Llavors, això també és un motiu més perquè la gent pugui venir, vingui a Sant Joan.
0: Entenc, doncs, que el fet que aposteu íntegrament a tots els diners del pla de xoc, destinar-los al pavelló...
1: No.
0: Ah, pensava que només eren els 500.000 euros tots pel pavelló.
2: Tenim més millores.
1: La primera actuació era la substitució del paviment, com dèiem, del pavelló. La segona substitució que vàrem dir, la segona actuació era millorar el paviment de la pista exterior. El fet de que tinguem 9 equips de bàsquet i 26 de futbol sala fa que molts entrenaments durant les setmanes s'han de fer a la pista exterior, que és una pista exterior poliesportiva, que és per ús de tots els veïns del poble, però de dilluns a divendres està ocupada pel bàsquet i pel futbol sala, i és una pista que té una base de formigó, i el que es vol fer és millorar-ho amb una superfície que ja vàrem fer servir en el seu moment a les pistes de tennis, que el que fa és, doncs, es fica en unes capes d'unes resines a sobre la base del paviment, i llavors tens una millora important d'aquella pista. Aquesta seria la segona actuació. I la tercera actuació...
0: Escolta, no ens hi posem per poc, eh?
1: La tercera actuació seria la reforma integral de tot el que seria l'edifici de vestidors i lavabos del camp de futbol.
0: Aquí sí que us toca a vosaltres,
1: és una actuació important, és una actuació important que estava valorada en uns 220.000 euros aproximadament, i s'havien de planificar, es van planificar en 3 anys, però l'equip de govern ja estem treballant per poder fer aquestes dues actuacions, la de la pista exterior i la del vestuari, pel 2027, perquè són uns vestuaris molt antics que necessiten una reforma. Ara, per començar aquesta propera temporada, es deixarà de 100, però ja s'està treballant perquè es buscarà la redacció que ens faran a fora del projecte, perquè estem parlant de 6 vestuaris, si m'equivoco
0: el Martí pot corregir
1: els àrbitres, els dos lavabos, que fan molts anys.
0: Són
1: des de quan jo era jove i jugava. Doncs ja fos quants anys, això.
0: Imagina't.
1: I necessiten això. I aquesta actuació és ronda els 220.000 euros. La que farem aquest 2026 de la substitució del parquet són 124.000 euros.
0: D'acord.
1: I la que farem a la pista exterior rondaria els 60.000 euros. i farien un, són un total de la Generalitat ens va donar uns 273.000 euros, que és el 70%, i el 30% restant, que són 117.000, seria l'aportació que farà l'Ajuntament. Les del 26 ja les tenim com a recursos propis, i de cara a l'any vinent, doncs, en el pressupost del 27, que ara hi estem treballant, i ficarem la part proporcional de cada una de les dues actuacions.
0: Clar, jo, la meva pregunta, i la pregunta és, Sergi, que acostumem a fer tots els alcaldes i alcaldesses dels municipis, és, clar, heu hagut de prioritzar. És a dir, us donen aquests diners i vosaltres teniu una sèrie d'entitats esportives, no?, que, escolta'm, que jo tinc això, jo tinc allò. I vosaltres heu hagut de mullar-vos i heu hagut de dir, no, anirà per això, per això, per això. Per què heu decidit que tiraríeu endavant aquestes tres actuacions i no unes tres altres?
2: Bueno, perquè al final prendre decisions és això, i al final has de prioritzar. També tenim pendent de fer una actuació, que aquesta ve des de la Diputació, no ve amb el pla de xoc, sinó que ve des d'una altra banda, que és canviar la taulada del pavelló. Com deia el regidor, aquest pavelló té 42 anys o 43, no s'hi ha fet res, sí que s'hi ha fet, han anat fent un manteniment, han anat fent-ho de dins, s'han anat fent, però obres grans d'aquesta envergadura no s'han fet. Com deia, el parquet que hi ha ens ha aguantat 42 anys, al camp de futbol ja n'han canviat dos de gespes de camp de futbol, i ja convé una tercera. Vull dir, jo crec que ja també una de les coses que hem de fer, que hem de posar potser no al pla de xoc, però sí que amb els pressupostos, és pensar una mica també amb el canvi de gespa. Com sabeu, la gespa també ha anat evolucionant, tot això ha anat canviant, hi ha gespes noves, aquesta nostra ara deu fer 8 anys.
1: El 2018.
2: 18.
1: 2018.
2: 28, bueno, vull dir que fa
0: bueno, encara us faríeu creus dels anys que aguanten les gespes, segons quins pobles.
2: Tenen 10 anys de vida, és el que et donen, llavors també és una de les coses que també s'ha de començar a pensar, més que res, perquè jo a vegades penso molt enllà, però és que hem de començar a pensar ja en el 28 i el 29, perquè de seguida hi som, i si no tens una mica de previsió, si no tenim projectes, els ajuntaments, el problema que tenim és que si no tenim projectes no podem tirar res endavant.
0: Clar, clar.
2: I a vegades dius, home, per tirar això endavant hem de tenir projecte, perquè si ja no tinguéssim els pressupostos del parquet i la teulada i els vestuaris i tot, una mica de pressupost, no sabríem a què ens hem d'afrontar, no? Per tant, els vestidors del camp del futbol, la veritat és que són uns vestuaris, però hem de fer una reforma integral. Perquè si no acabem fent nyaps, anem fent arreglos d'aquells que vas arreglant una mica xapa i pintura, però al final és millor dir, bueno, parem, posem-s'hi i fem tot el que s'hagi de fer. Ens costarà una mica més, ja ho pagarem en més d'un any amb tres, però com a mínim fem una reforma integral com cal.
0: Ha de ser complicat, eh? És a dir, tu ets alcalde de tots els santjoanencs i santjoanenques, però aquí tens un joanenc que juga a Primera Catalana i que, per tant, les demandes que et fa aquest club potser les has de posar una mica per sobre, bàsicament perquè es mantingui, no?, que les demandes que et pugui fer un altre club que no estigui pràcticament a l'elit, no?, com estan ells. Llavors, això ha de ser molt complicat. Jo no sé si, des de l'altra banda, Martí, vosaltres podeu entendre que l'Ajuntament també de vegades prioritzi altres esports que no sigui el futbol, tenint en compte el nivell que esteu.
3: Bueno, al final també ens posem una miqueta a la seva situació, i el futbol sala també, al final està tercera divisió nacional, no? També equiparant una miqueta les divisions, també és normal que s'hi vulgui invertir allà. Al final és un poble, tenim molts esports, i som conscients nosaltres que al final no només hi ha el joanenc, no?
0: Practiqueu l'empatia, no? Doncs,
3: sí, una miqueta,
0: no, perquè...
3: sí, no, és normal. Al final, tu, al final també ets una miqueta egoista, que diguéssim.
0: Clar.
3: I dius, ostres, també necessitem millores, però sí que és veritat que això dels vestidors, i ara aquest any, aquest hivern, que ha sigut una miqueta més plujós,
0: Què passava? Com estaven els vestidors?
3: Bueno, al final també sí...
2: Problemes amb algun vestidor.
3: Algun problema de vestidor, però que al final sí que és el que deia el Jordi, que es van fent xapa i pintura, no? Però sí que al final ja toca, ja, no? Així com el pavelló ja toca també fer una reforma, doncs els vestidors també ja toca, i ara amb aquest pla de xoc segurament... Quedi tot ben arreglat i...
0: Sergi, tu que sempre ets una mica el nostre analista, si parlem del Joanenc i també de Sant Joan de Vilatorrada a nivell d'esport, i sobretot centrant-nos en el Joanenc, què ens podries explicar? La teva valoració que fas... Tu, Sergi, ho petes molt quan fas analista.
2: Positiva, Sergi.
0: Positiva,
4: sempre,
0: si no...
4: sempre, home.
0: Sempre ets molt positiu, tu, Sergi.
4: Sí, no, perquè a més, en el cas concret de Sant Joan, és que parla per si sol, un poble molt futbolero, de sempre, molt, amb una afició, bueno, fora de tota anàlisi. Tenen dos clubs molt potents. El Joanenc és un referent a casa nostra en quant a futbol formatiu, també. Nosaltres molt contents des d'Esport Central que hagin mantingut aquesta categoria, per la que han lluitat molts anys. Uh-huh. Els va tocar assolir-la, perdre-la. En van tornar a pujar l'any passat, aquest any. És a dir, no tenen un any tranquil fa moltes temporades. En quant al futbol base, doncs, van tenir una època molt, molt bona ara fa 5 o 6 anys, no? Ara van baixar una mica, ara estan tornant a redreçar en quant al nivell de categories i tot, però bueno, tenen... Parlant dels equipaments esportius, jo no sé si hi ha algun poble que els rebenti i els exploti tant com Sant Joan de Vilatorrada.
0: És al·lucinat, al·lucinat.
2: Vull dir que les hores de camp estan buscadíssimes.
4: Jo ho sé, sabeu per què ho sé?
2: Ells han de fer un crucigrama,
0: perquè ho saps?
4: Pel del bar, del camp.
0: Ah, sí?
4: No paro, tot el dia aquí partidos, des de la mañana hasta la noche partidos.
2: Dissabte no sé quina hora comenceu, però Martí, comenceu a les 9 de matí a fer partits, jo crec que acaben a les 8 de vespre.
0: Què dius? Sense parar, eh?
3: Sí, bueno, al migdia hi ha una franja que poder no hi ha partits.
2: Una
3: perquè...
2: franja de què? Perquè ara ja juguen a les dues del migdia.
3: Sí,
0: no hi ha pietat, amb els horaris.
3: La franja és perquè el primer equip li doni temps d'escalfar. És a dir, aquesta és la franja que para.
2: S'ha de deixar aquella mitja hora, perquè si sí, no és... Sí. Acaba un i entra l'altre, acaba un i entra l'altre.
3: Sí, quants... El Juan del bar se'n va allà a les 7:30, 8 del matí i fins...
0: Home, és un bon negoci, eh? Si mai ho deixa el Juan, sí. Si algú ho agafa de feina... Sí. Tindrà segur, eh?
2: Feina segur, eh?
0: Feina assegurada.
1: Estem parlant d'uns equipaments que entre el Joanenc, els 24, 25, 26 equips que té el Joanenc, els dos del Palillo, els veterans,
2: i el
1: pavelló, com dèiem abans, els 26 del futsal, del futbol sala, i els 9, i els instituts del poble, que també cal recordar que el poble també tenim un institut que fa uns grau mitjà i un grau superior d'esports. Per tant, el fan servir la ESO dels dos instituts que tenim al poble. Estaríem parlant de nens, nenes, nois, noies, homes, dones, d'unes 1.000 persones que fan servir aquests dos equipaments. Per tant, aquests equipaments estan de dilluns a diumenge, com deia l'alcalde. Tenim peticions d'algunes famílies que volen intentar fer un club de vòlei i estem patint una mica perquè no sabem on encabir-los perquè tenim moltíssimes hores
0: i bueno,
1: el que dèiem, són uns equipaments que estan molt usats i per tant, evidentment el pla de xoc ens ajudarà molt. Ens hem trobat que el pla de xoc eren aquests tres que comentàvem, aquestes tres actuacions, però igual que aquest hivern al camp de futbol vam tenir filtracions, també vam tenir el pavelló, es va fer una revisió a fons de la coberta i es va decidir que havíem de canviar la coberta. Per l'alcalde i pel regidor d'esports, quan ja tens un pla de xoc, quan ja tens previst que l'estiu del 2026 canviaràs el paviment que te l'han demanat per evitar lesions, perquè sabem que aquests paviments, doncs com més nivell de competició tenim, doncs tenim més riscos i ens trobem que ja tenim 125.000 del pla de xoc i tenim que canviar la coberta, que són 200.000 euros per un ajuntament com el nostre. 200.000 euros que et surtin d'avui per demà és un...
0: Sí, un somni.
2: Sí, és complicat.
1: Hem estat buscant recursos propis, els vàrem trobar i vàrem haver de parlar amb les entitats i dir-los que haurem de fer un canvi. No té cap sentit posar un paviment si el sostre t'entra aigua.
0: Completament, és que si no es farà mal al cap de dos dies.
1: I vàrem haver de canviar la planificació d'aquest estiu.
2: La planificació era d'aquest estiu.
1: Aquest estiu, i ara l'estiu farem la coberta i per Nadal doncs buscarem les dues o tres setmanes que paren les competicions, perquè aquest és el problema que tenim, que a part de les competicions que tenen, el Joanenc fa el seu campus d'estiu, el futsal fa el seu campus d'estiu, el tennis fa el seu campus, el bàsquet, les colònies esportives que organitzem nosaltres, que tancar tancar un equipament cada cop ens és més complicat, i hem parlat dels equipaments i no parlem d'un dels equipaments més grans que hi ha i que per nosaltres és la joia de la corona, que sempre que és la piscina municipal.
0: Bueno, és que...
1: La piscina municipal és una de les més grans del Bages, que té 4 vasos, que
2: no,
1: cada any...
2: No facis gaire propaganda.
1: Que cada any...
0: Exacte, només falta que us hi vingui més gent, ja.
1: Com tothom sap, hem hagut de prendre mesures perquè era una piscina molt massificada, però hi estem invertint molt. És a dir, a part del pla de xoc d'aquests diners que parlàvem al final entre recursos propis i la Generalitat, parlem d'uns 400.000 euros, des que vàrem començar el 19 amb el Jordi d'Alcalde, a la zona esportiva d'inversió directa sense compte manteniment hem invertit 450.000 euros. Però és una cosa constant.
0: Clar.
1: Cada any tenim, i no us dono les xifres de manteniments perquè realment són constants,
0: és que,
1: vam estar calculant l'inversió que havíem fet des del 2019 fins al 2025, era de 450.000 euros, i ara hi afegirem els 200.000 de la coberta, els 125.000, els 200.000 quan estiguem acabant això, s'acabarà la gespa, la vida útil de la gespa, llavors, i seran 300.000 o 400.000 euros més. Sí.
0: Però clar, també és fidelitzar la ciutadania, en el sentit de dir, si no apostéssiu tant per l'esport, és a dir, s'ha convertit en una eina de cohesió social, de sentiment de pertinença, de sentir això, d'identitat, per tant...
2: Això és cert,
0: si
2: perquè
0: no...
2: com deies tu, Sant Joan està molt arrelat, vull dir, tenim molts equips, alguns que pugen de categoria, molts amb categories inferiors que estan ja estan altes, i la gent se sent Sant Joan també com a seu, vull dir, gent que... Jo conec gent de Sallent que ve a Sant Joan, ostres, anem a jugar al Joanenc.
0: Club, correcte.
2: Gent de fora que ve a jugar a Sant Joan, bueno, perquè potser el municipi aquest no té la categoria i aquí està una categoria més alta i poder...
0: I l'orgull, perdona. L'orgull. Jo no sé si tu ets de Sant Joan, Martí,
3: Jo no soc de Sant Joan, però sí que és veritat que és un...
2: Ha dies que hi és a Sant Joan.
3: Sí, ja fa...
2: Ja el tenim a Sant Joan.
3: No, que jugo a Sant Joan.
0: Ah, veus? Sí, però sí, és el
3: ja
0: que
3: fa,
0: dic, vull
3: ja
0: dir...
3: Ja fa uns... Poder... 10?
2: 10 anys ja? Sí, sí.
0: Tenim la Sier Chaves aquí darrere també, que és un dels grans.
3: Ja fa 10 anys.
0: 12 anys ja? 12, em fa 12, Martí,
3: doncs mira,
0: per favor. 12. A veure si...
3: 12 anys ja fa que...
2: Per tant, ja ets Sant Joanenc.
3: Sí, ja m'identifico una miqueta més.
0: És que hi ha molta gent que no és de Sant Joan, que estima el joanenc.
3: Sí, bueno, al final, personalment, jo haig d'arribar segon any de mater i ja al final... L'estima que et fan sentir ja des del primer moment, ja el segon any ja em sentia Sant Joanenc. És a dir, per això no he volgut marxar mai a
0: D'on venies tu?
3: Jo soc de Mallorca.
0: Vale.
3: I vaig venir a estudiar aquí, doncs, i ja el segon any de carrera ja vaig començar el joanenc. I des d'allà no m'he mogut, excepte quan vaig tornar a viure 2 anys a Mallorca i he tornat aquí i una altra vegada he tornat al joanenc, perquè al final és... com si et sentissis a casa, no? És un club
2: que... Que té més de 100 anys, eh? Vull dir que
3: sí,
2: la història...
3: Sí, un club centenari, que al final jo, que he estat a diversos equips, et fan sentir com un professional, és a dir, el que t'aporta el joanenc no...
0: No ho has trobat enlloc
3: no,
0: més, eh?
3: Ho he trobat a molt pocs llocs, de veritat.
0: Sergi, tu volies dir alguna cosa, oi?
4: Ah, no, abans que parlàvem d'entitats no vull deixar de parlar del futsal Leti Vilatorrada. Cuidao, perquè, clar, a nivell de futbol sala a casa nostra, també segurament després del Covisa sigui el principal referent, no només pels equips que han explicat, sinó que, per cert, s'ha salvat també. Aquest any també ha patit per salvar-se.
0: Ja els hauríem pogut fer venir també. Ja vindran.
2: Està en categoria.
1: Salvat la categoria. El club es funda el 2013 i el 2026 té 26 equips.
4: Sí, sí.
1: I el primer equip el té a tercera divisió,
4: nacional.
1: Que l'any 2023 des de l'Ajuntament vam haver de córrer per comprar porteries de futbol sala. Quan parlem d'una divisió, quan parlem d'una divisió nacional, les porteries són obligatòries. Vam haver de comprar un segon marcador. Els calaixos
0: no
1: els tenim plens, eh? I vam haver de, en un estiu, buscar
2: porteries,
1: dos porteries homologades de la Lliga Nacional de Futbol Sala i comprar un marcador, perquè juguen amb doble marcador, juguen amb dos àrbitres.
4: I a més, estan creixent moltíssim en futbol sala femení. O sigui, tenen una porrada d'equips femenins En general, el que dèiem, el pavelló, doncs tampoc paren allà. La cafeteria del pavelló, han comprat una cafetera nova, perquè és que allà comencen, em sembla que és dissabte a les 8 del matí, partits fins pràcticament a les 10 de la nit, després es suma el bàsquet, no? I diumenge se'n tornem.
2: Matí tarda, eh?
0: Matí tarda. La vida esportiva de la zona esportiva és espectacular. Sí, sí, és espectacular. Tu vas allà i... no?
2: Allò té una vida...
4: No hi ha aparcament mai.
0: No hi ha aparcament mai. Bueno, vas a l'aparcament del consum, no?
4: Sí, no? Sí, sí.
0: Molta gent va per veure que vas al súper.
2: Encara no han posat per darrere, però penseu que...
1: La veritat és que...
0: Sí,
1: la veritat és que jo hi acostumo a anar tots els caps de setmana de l'any, sempre que puc. Bueno, i alguna vegada haig de fer una excepció familiar, perquè si no em diran que em quedi a dormir a la zona esportiva, però sí que és veritat que tenim activitat
2: tot el cap de setmana.
1: Tot el cap de setmana. És molt difícil poder anar a tot. Intentes anar una miqueta a tot arreu perquè tots els clubs vegin que intentem treballar per tothom, eh? Però arribem on arribem i...
2: És el que dèiem de les prioritats. Suposo que el Joanenc, la seva prioritat seria que ara poguéssim fer primer els vestidors, però ens hem decantat per l'altra banda perquè també tenen les seves prioritats i les seves necessitats. I llavors, al final... una mica és el fet de què fem primer, els vestidors o fem primer la teulada i el paviment. Bueno, com que ja teníem clar que volíem fer el paviment, doncs ens centrarem una mica més en el pavelló i després continuarem. Jo sé que els del Joanenc voldrien que fos per allà, però
0: bueno,
2: les coses a vegades
0: ja,
2: per allà...
0: Ja arribarà.
3: Sí,
0: ja arribarà.
2: Arribarà segur.
3: Sí. Quan? Sí.
0: Què té el Joanenc, Martí? És a dir, explica'ns una mica la idiosincràsia interna, sobretot de l'equip tècnic que esteu allà, quin és el missatge que us doneu, quin és el missatge que doneu, perquè és que a mi em dóna la sensació, però en general, amb el poble de Sant Joan, que hi ha com... Primer, que qui no el coneix té un estigma sobre el poble, que llavors quan hi entres, a nivell de vida cultural, associativa, no es nota, no?, que estic enamorada de Sant Joan, o estic, és veritat, sí, que es digui, però i a nivell esportiu jo no coneixia aquesta faceta tant, és a dir, tant de no parar de 24 hores a un bullici d'activitat brutal, i a més, amb un sentiment de pertinença i d'amor...
3: Sí, sí.
0: Brutal. Vull dir, explica'ns una miqueta com
3: funcioneu. Al final és que és el que dèiem de l'arrelament del poble. Al final és que la gent, clar, ve a veure el primer equip, els nens de la base, que al final aquest any hem acabat jugant, han jugat 15... Al primer equip hi havia 15 jugadors que havien passat per les categories inferiors del Joanenc. Clar, vulguis o no, és impossible que un equip fet de, amb un pressupost com el del Joanenc no pugui mantenir això. És a dir, altres equips de la Lliga és impossible que tinguin aquest sentiment de pertinència, perquè al final van a cop de talonari, no?, que diguéssim, i al final és difícil, pues, mantenir aquesta categoria, que el que hem aconseguit aquest any, no? I jo crec que aquest sentiment d'estimar-se al club ha sigut la principal força del primer equip, i és la nostra idea de anar seguint mantenint aquesta idea i categoria, que els jugadors de l'equip se sentin com el club, com a seu, no? Al final jo són 1000 hores de mals de caps i de però per l'estima que t'hi tens al club, no? Al final no és res que et compensi econòmicament, perquè al final no
0: això volia anar-hi ara, també.
3: No et compensa econòmicament, però sí que és veritat que el sentiment que tens aquest és, va per sobre dels diners. No...
0: I que al final és un goig anar-hi, perquè estàs com amb una colla d'amics que compartiu una
3: exacte,
0: miqueta...
3: Exacte, i ara és el que... Quan jo vaig arribar al Joanenc, és el que em vaig trobar, i ara torna a venir una fornada important de joves, que al final juguen al seu poble, juguen a una molt bona categoria, i això és el que ens dona força. Quan nosaltres vam arribar teníem 10 jugadors de Sant Joan, i al final són els amics. Tu vas a jugar amb els teus amics, i al final si pots jugar una categoria bona, doncs ja, més que millor.
0: Amb qui parlàvem, Sergi, l'altre dia? Que era un regidor d'esports que ens deia que, clar, a la mínima que hi havia un jugador bo... Avinyó. Exacte. Clar, aquí, sí, però clar, ara ja no només final... era un, sinó que eren 6, de cop i volta. Dóna'm els 6 millors.
3: Clar, això el que ens permet, pues, tenir com les categories inferiors de la base, ja les tens a unes categories altes, els nens van jugant i competint a categories altes des de petits, i vulguis o no, com és el que dona de menjar al primer equip. I aquest sentiment de pertinença ara tenim... És que, clar, Omar, Casti, Janfu, Polvi, són jugadors que han viscut tota la vida al Joanenc. Són amateurs, que jo els he entrenat i dic, ostres, ja comencem a tenir una edat.
2: Jo penso que això que ha fet el Joanenc és molt important, sí, per això, perquè ha mantingut la base. Clar, i això no és fàcil, no... perquè els nois, noies, quan arriben a 17-18 anys, la majoria el que volen és plegar, perquè sí, els estudis, les nòvies, nòvios i demés, i llavors aquí se'ns en va una mica, i ells han mantingut aquesta cohesió, sí, i això és el que ha fet aquest club.
0: Plegar o diners, no? Sí. De dir, ostres, de final, sí, però si els aquí... bons decideixen quedar-se és perquè el projecte que hi ha els omple molt, eh?
3: Sí, bueno, de fet, l'objectiu principal del club era salvar el juvenil A, perquè, clar, un juvenil A preferent et dona de menjar el primer equip, és la base, és a dir, al final tens jugadors de qualitat, ja la categoria de preferent ja comença a ser una categoria exigent, que te mous per tota Catalunya, a Tarragona, Lleida, vas a jugar arrel de Catalunya, i al final pues, mantenir aquesta categoria et dona fruits al primer equip.
0: Perspectives de futur, clar.
3: I és la nostra... I aquest any també hem pujat el cadet a preferent. Clar, vulguis o no, pues, són categories que et donen nens joves, nens, que si tu els vas mantenint són el menjar del primer equip dels anys vinents.
0: I la relació amb les famílies, Martí? És a dir, clar, les famílies també fan una aposta per... Bueno, vosaltres suposo que ja ho sabeu, no? Les famílies que decideixen apuntar el seu fill o filla a futbol deixen de tenir caps de setmana, ipso facto. A més, entenc que si us manteniu econòmicament, no sé en quin punt esteu, però també és per la quota que paguen les famílies, no sé quina és l'estructura
3: aquí. Bueno, al final... Les quotes aquí s'equiparen a un extraescolar més, i que és veritat que suposen cap de setmanes, però jo penso que al final, quan la família i els pares veuen que aquest sentiment que hi ha al Joanenc i que els nens al final s'ho passen bé i estan a gust, jo crec que això no té preu, és a dir,
2: que es fa molta pinya,
3: Es fa molta pinya.
2: Jo he tingut tres fills i han jugat tots tres a futbol, i era cap de setmana dos partits, i el diumenge un altre, i el dissabte tres, a vegades.
3: Sí, jo
2: i al final tipus... anaves amb les famílies, i aquesta... Sí. Jo tinc molta gent que fas la colla, vull dir, molta gent que ens hem conegut al futbol, famílies, i fas una relació molt maca.
1: S'ha de dir que... tots aquells que marxen, a vegades, quan som joves, tothom, normalment les famílies, totes les famílies, sempre hi ha un fill que és el Messi, normalment.
0: Normalment,
1: però la història del futbol només n'hi ha hagut un, no? Llavors, els que marxen, l'any del centenari, quan em van demanar si volia parlar, com que jo havia jugat de jove amb el Joanenc, i és aquest sentiment de pertinença, no? I veus que a vegades marxen quan el Joanenc, amb el Manresa i amb el Gimnàstic, que és un referent de la comarca des de sempre, és un club de 100 anys d'història, que marxen, saps que tornaran. Ell, que porta molts anys, sap que tots els que han marxat han acabat tornant al Joanenc, perquè té aquell sentiment de pertinença que al final acabes jugant amb els amics. Jo deia el meu cas, que jo vaig marxar quan ja era gran, al primer equip. L'alcalde també hi va jugar molts anys, jo vaig marxar al primer equip i va ser un error, perquè al final arriba un moment a la vida que no et guanyaràs la vida amb l'esport. L'esport l'has de fer perquè t'agrada, perquè educa en valors, i si marxes acabes tornant. I la veritat és que el Joanenc, tota la categoria base, fa moltíssims anys que hi treballa, tots els presidents que han sigut han treballat molt per la base, i la base al final és el que deia en Martí, que tenir un preferent, un juvenil de preferent, un cadet de preferent, infantils, hi ha un Benjamí que estava a la màxima competició de Catalunya, tot això el que fa és que aquella possibilitat del Messi, si ets el Messi et vindran a buscar, no pateixis.
0: Exacte.
1: Et vindrà a buscar el Barça, et vindrà a buscar qualsevol equip gran, i llavors al final a la gent arriba una edat que el que volen és jugar amb els seus amics, hi ha nivell suficient, i això estava passant amb el Joanenc, i ara en els últims anys ha passat amb el futbol, amb el futsal,
2: que també... Tenim algun jugador que ha estat el Joanenc que està jugant a...
3: Sí, sí, sí.
2: A fora?
1: Sí.
0: Qui?
2: Com se diu? Aquí, bueno, vam anar, sí.
5: Qui, perdona, què ha dit?
0: Però algú que, del jovenet que jugava, jugant, que està jugant a fora. Se'n
2: va anar...
1: Bueno, perquè va marxar de petit al Barça i ha passat de totes les categories.
2: Què diu aquest xicot?
1: I a la Nau Prades ara està a Abu Dhabi, no?
3: Sí.
1: Abu Dhabi està.
0: Ah, correcte. Veus?
1: I el seu germà, que també va jugar i va marxar, ha tornat.
0: Arnau, de cognom, què? Nau
2: Prades.
0: Prades.
1: Prades. Prades.
0: Ah, sí que em sona. Sí, sí que em sona.
1: Doncs el germà també va marxar i al final ha acabat tornant com tots, els, no? Com tots els que han passat
3: sí,
1: pel jovenet.
3: Sí, ara estaven vivint allà,
2: a Abu Dhabi,
3: sí, i va venir i va haver el problema aquest de la guerra de sí. I no va poder tornar a marxar, no va poder marxar i s'ha quedat fins que ha acabat la temporada aquí amb el
0: veus, amb el tornar a casa.
3: Amb el juvenilada entrenador, sí, sí.
1: Sí.
3: I... al final el que et dic, per nosaltres lo més important i lo més satisfactori és això, veure els nens que venen cada dissabte a veure el primer equip. I amb la il·lusió que et miren, surten amb nosaltres quan sortim amb els àrbitres i veure que hi entren al vestuari a fer el crit, només amb la il·lusió que entren i amb la que et miren com si fossis un heroi, i et dius, ostres, quin goig, no? Al final, transmetre aquests valors i aquesta... fas un gol i els nens semblen que haguin marcat el gol de la seva vida i l'ha fet un altre.
0: Això us dona... Home, gasolina!
3: Al final te'n vas a celebrar els gols amb els nens, no te'n vas a celebrar els gols amb l'afició, sinó... al final,
0: però és que també és una inversió, anar-te a celebrar els gols amb els nens. Clar, i escolta'm una cosa, ara que parlàvem d'educació en valors, de la canalla que puja... Clar, el futbol és un esport una mica delicat a nivell... d'afició, no? Bueno, n'hem parlat moltes vegades aquí, Sergi, vull dir que hi ha hagut àrbitres que han denunciat certs comportaments, baralles... Com treballeu això?
3: Bueno, al final és la formació als entrenadors. Sempre...
0: No pot ser entrenador qualsevol, el jovenenc.
3: Bueno, intentem passar un filtratge sempre, el que passa que, clar, també és complicat trobar entrenadors. Aquest any ens ha costat.
0: Sí.
3: Evidentment, el jovenet no té un pressupost com per pagar uns entrenadors amb molt de nivell. Al final, també t'has de assenyir una miqueta el pressupost que tens, però sí que se li fan formacions als entrenadors. Tenim el Gerard Berenguer, que ha estat a la Federació de... ha estat treballant a la Federació de Catalana de Futbol, ha estat treballant a l'Espanyol i sap una miqueta de tot com va això i sempre se fa formacions als entrenadors, tant a nivell tàctic i de coneixement per entrenar com a nivell de comportament, quines coses podem tolerar. I també tenim una normativa interna que, òbviament, se farà respectar tots els entrenadors.
0: Mm-hmm. Heu hagut de fer fora algú o heu hagut de donar tocs d'alerta?
3: No. Bueno, aquest any vam tenir un problema, però es va solucionar. És a dir, no...
2: Penso que és important que les famílies també entenguin.
0: Això.
2: Clar, estan, sí, perquè a vegades hi ha algun comportament, ja no dels entrenadors, sinó que d'alguns
3: sí,
2: pares...
3: Però,
2: mares,
3: final,
0: que... També hi hauria d'haver una mica de formació.
3: No pots controlar, és a dir...
2: No, hi ha coses que no
3: sí que vas donant pautes i de comportament i tot, però al final cada pare és diferent, cada pare ho viu d'una manera diferent. I tu no pots controlar tots els...
2: Sí, però impossible, però sí que és important que això, el cartellet aquell que diu respecteu...
0: Completament.
2: Tot això és important que es vagi fent una mica de pedagogia en aquest sentit.
3: Un cartell al joanenc que en 10 punts...
0: Com un codi deontològic,
3: sí,
0: no?
3: Codi deontològic.
2: Està molt bé perquè quan passes cap a la grada dius, ostres, sí, sí, què posa aquí? Home, doncs bueno, et fa reflexionar. Si més no et fa pensar i dir, home, tenim un camp de futbol, hi ha nens i nenes, però són petits, i l'àrbit es pot equivocar com tothom. O sigui que tots a vegades, hòstia!
3: Bueno,
2: vale. Però tampoc cal insultar ni tocar.
0: No.
2: Una cosa és que diguis, hòstia, això no era falta, i l'altra és que diguis, bueno, tampoc cal.
0: I el tema de la llengua? Perquè també el futbol acostuma... Bueno, no? El castellà se sent bastant. No sé si dintre del vostre codi deontològic o dintre de no? La vostra manera
3: bueno,
0: d'entendre-ho...
3: Al final, el vestuari es parla en les dues llengües. És a dir, no es parla tant català com castellà. No...
0: Però els entrenadors no tenen una condició de dir escolta'm, els entrenaments haurien de ser en català, per exemple.
4: I mallorquí.
0: I mallorquí, no? Evidentment, aquí, escolta'm, hem de posar els punts sobre les is.
3: El veritat és que el Xavi ens parla català, l'oi que teníem ens parlava català, sí que és veritat que hi ha moments pues, que surten castellà, no passa res, no és una cosa que... que ho tinguem com a norma. Jo a vegades en som meu mallorquí, que diguéssim, quan m'enfado ningú sap quin idioma parlo.
2: Ens passa, eh?
3: Està claríssim. I encara que no m'entenguin, saben què han de fer, no?
0: Totalment, no? Amb la cara pagues, eh?
3: Exacte. Però sí que és veritat que a vegades no hi ha cap norma. Mm-hmm. No.
0: I així...
3: De base sí que es xerra el català. Mm-hmm. Sí, sí.
0: I així, a mode resum, clar, és a dir, la temporada no va començar de la millor de les maneres, ha anat fent una miqueta muntanya russa, ha acabat bé, però deu ser difícil també, és a dir, tu dintre, que estàs dintre de l'equip directiu, difícil mantenir el tipus, mantenir la confiança, un discurs optimista... Què has après d'aquesta temporada i com la resumiries, no?
2: Difícil, eh?
0: És difícil, ha de ser un gran aprenentatge.
3: Aquesta temporada, sí que és veritat que ha sigut una de les temporades que he après més com a persona i al final com a jugador. Sí que és veritat que és el que deia, que al final el joanenc hi ha molt d'alt i baix, vam aconseguir la categoria, la vam baixar, l'hem tornat a pujar... Jo crec que al final aprens una miqueta dels errors de les temporades passades i jo crec que la clau d'aquest any ha sigut que l'equip no ha deixat de treballar. Uh-huh. És a dir, sí que vam començar partits que sempre ens donava la moneda sempre que ella creu, feia molt bon partit i tornava a sortir creu, i al final la constància de seguir entrenant, de seguir transmetent aquest missatge positiu als nens, que tranquils que la cosa sortirà, tranquils que la cosa sortirà, pues mira, al final la constància ha canviat la...
0: I tu t'ho creies en tot moment, eh?
3: Sí.
0: Tu t'ho creies en tot moment, i la resta de l'estaf? Clar, les reunions també devien ser tenses, no? És a dir...
3: Clar, hi va haver un canvi d'entrenador faltant 10 jornades. Jo penso que jo penso que al final són dinàmiques, el futbol són dinàmiques. No penso que s'estigués fent un mal treball, sinó que s'havia de canviar el missatge. És a dir, encara que el Jordi estigui constantment dient una cosa, doncs vens tu i ens diu la mateixa cosa, però amb unes altres paraules... I pues, va ser el clic que el Costa Nit no va tocar la tecla que tocava, no sé en quin moment, amb un sempre optimisme, i al final la gent s'ho va anar creient, i mira, el Costa Nit no va entrar amb 8 punts per sota del descens i hem acabat a 5 per sobre, és a dir,
2: ha sigut un canvi de
3: 27 punts, hem fet 17.
2: Mm-hmm. Bueno, és el que diem, són els mateixos jugadors, però necessites un revulsiu.
3: És a dir, sí, ha sigut un revulsiu.
0: Ja ha de ser el mateix, però dit de manera diferent.
3: Exacte, és a dir, jo no penso que el cos tècnic d'abans treballés malament, perquè al final, si tu has fet un mal treball, no surten les coses, és a dir, no... Però sí que pues, el canvi de missatge, el canvi de veu...
2: Necessites aquest clic per canviar.
1: Ha sigut una temporada de tots els clubs, sí. Una temporada de patiment, perquè hem comentat que el joanenc va poder mantenir la primera catalana, el futsal va poder la tercera, i no hem parlat del bàsquet Vilatorrada, que va poder mantenir la categoria, també. Ha sigut un final de curs que ells demanaven el recolzament, com no hi anirem des de... Jo hi he anat a tots els partits, hem patit perquè tots poguessin aguantar la categoria, perquè estan treballant tot l'any i treballen, tothom és amateur, tothom treballa,
0: tothom té les seves feines,
1: és molt d'esforç, que entrenen 3 cops per setmana i posen tota la il·lusió per la base que ve, i ha sigut una temporada que hem patit de tots els clubs.
2: S'ha salvat tot,
1: però s'ha patit, però
0: ara potser...
2: A minut 95...
4: Han gastat el pressupost en espelmes.
0: No, potser la cosa és, en comptes de mantenir-se ara, l'objectiu hauria de ser pujar.
2: Ara pujar.
4: No patir.
3: Bueno, al final, tranquil.
0: Està a mitja taula.
3: Exacte.
4: No, exacte.
3: La nostra idea és mantenir sempre... al final, com més puges, més difícil és mantenir la categoria.
2: Al
3: final, arribes a un punt que el teu pressupost... Jo crec que el Joan encara ha arribat una miqueta al cim. La idea és... mantenir i assentar-te a la categoria i sobretot el que dèiem, el futbol base, tant cadet com juvenil, assentar-te també a la categoria, uh-huh. perquè això...
0: I cuidar-los, no?
3: Cuidar,
0: també.
3: Òbviament.
0: Aquí de vegades hi ha molt, i l'altre dia en parlàvem, no cal que entrem en detalls, no? Però els grans equips que tenim aquí a la comarca, el primer equip, els grans clubs, perdó, el primer equip el tracten molt bé, diguéssim, a costa dels altres, no?
3: Sí. Ja t'he dit que la idea del club és la base, al final el primer equip sí que era un objectiu que estava allà, mantenir la primera catalana, però no era l'objectiu principal. El mm-hmm. principal és que la base vagi pujant, anar assolint cada any categories des de més petits, intentar pujar de categoria, i el cadet i el juvenil, ara estem en una categoria que... Mm-hmm. que vindran bons equips al municipal, vindran bons equips.
2: Jo sempre dic que les coses no és fer-les, sinó mantenir-les. Llavors, això és el mateix. Vull dir, és mantenir la categoria que puguem estar aquí. Que podríem estar, sí, a primera divisió també, sí, però no tenim. Per tant, el que hem de fer és mantenir tot això perquè tingui aquest sostre, que déu-n'hi-do, el sostre que tenim i que el puguem anar mantenint.
3: Perquè... Al final estàs a la mateixa categoria que un històric, com el Nàstic de Manresa. És a dir, que un club que...
0: Sí,
3: a nivell
0: sí.
3: d'inversió, clar, que té el d'Andorra com a...
2: Uh-huh. referent.
3: Clar, uh-huh. vulguis o no, estàs amb la Pirinaia, que també, que al final pues, també tenen un pressupost... No és el mateix l'Ajuntament de Manresa que l'Ajuntament de Sant Joan, a nivell de
0: uh-huh. Si vingués algú interessat en comprar-vos o en comprar el club, què?
3: Ostres, emoción de sense... No ho sé, no, com que no sap... No,
0: si és de Sant Joan de Vilatorrada, poder ser.
2: Exacte.
0: Sí. Si no...
3: La idea seria mantenir la ideologia que tenim, és a dir, no ens interessa que vingui gent de fora, al final l'arrelament, el club, el joanenc perdria la seva essència, no? Uh-huh. Crec que...
0: Sergi, tu que t'has passejat per tants camps i tants clubs i tal, no ho sé, algunes paraules per dir-los emails també per tal de... Clar, bueno, a veure, Sergi, estem parlant amb una eminència. Tu ets una eminència del futbol a casa nostra. Sí, has cobert milers de partits.
3: Bueno,
0: milers, poder no centenars. Però vull dir, quin és el missatge que els donaries i també que quan comencin la propera temporada diguin, és veritat això que va dir el Sergi.
4: No, que mantinguin la seva essència. Té molt sentit un projecte basat a la base com a estructura formativa de talent, que a més s'emmiralla en un primer equip en el qual els jugadors, per el que tinc entès, no cobren. Al final de temporada segur que els hi venen equips que es volen endur el seu talent. És un tema de militància ja, del joanenc, segurament. I res, no, encoratjar-los a continuar. Lo d'aquest any, algun dia podrem escriure un llibre perquè no és tan fàcil... Ells us ho han explicat, no, ens vam encoratjar, vam canviar el missatge i tot va ser... No, perdona, els joanencs nosaltres hi va haver un punt que el donàvem no com a descendir, però que en comparativa amb l'inèrcia del Cardona, per exemple, que els comparàvem, un equip que anava cap amunt, l'altre, doncs el que deia ell, que cada partit els hi tocava la fava, han capgirat a la segona volta, en un campionat com la primera, a la segona volta, tots els equips, inclús els que guanyen, els de dalt, sempre fan la meitat de punts dels que pensaran, perquè clar, tots els equips es posen les piles, els que estan a baix guanyen partits dels de dalt perquè estan allà amb l'aigua al coll. O sigui, el que ha dit ell, recuperar 8 punts, acabar 5 per sobre, bueno, hauríem de començar amb resultats com la victòria sobre l'Igualada, amb resultats com aquell 0-1 al camp de la Piri, que allò va ser una bogeria. Piri i joanenc tenen uns derbis des que es van començar a trobar en aquests ascensos a primera.
0: I esteu a propet, sí. Geogràficament, està allà mateix.
2: Que ha estat ara a prova, es coneixen tots.
4: Encoratjar-los a mantenir el model.
1: La realitat esportiva que fa que aquell dia...
2: Surt un xisme.
1: El regidor d'esports de Sant Joan hi és, l'alcalde de Manresa hi és, per l'importància que té la Pirinaica a Manresa.
4: A veure què passa, no?
1: Llavors és on d'aquí... A part de tota l'afició, tota la pressió, no? Perquè ells juguen a casa i el joanenc va necessitat, ells ho saben, i llavors és un 0-1 que els hi va donar, jo crec, que això és un plus, quan aquests... I els últims anys, els derbis amb la Pirinaica, com deia en Martí, sempre havia caigut bastanta creu pel joanenc, i aquest any, doncs, que semblava que deies, bueno, ells anaven a mitja taula cap amunt, amb alguna esperança de llonces, i el joanenc anava avall amb l'aigua al coll, que necessitem guanyar aquí per seguir, i els hi va sortir cara, i penso que
3: va ser un punt, jo crec que va ser un punt d'inflexió, també, guanyar la Piri al seu camp, d'aquella manera, perquè penso que aquell partit vam guanyar 0-1, però penso que va ser més nostre
4: cosa,
3: que...
0: Importància al cap, quina importància al coco.
3: Bueno, de fet, el primer partit que guanyem amb el Xavi és un 2-0 que remuntem, un 2-0 perdent al descans i que vam guanyant 2-3 a l'últim minut a Llefià.
0: Sí.
3: Després guanyem a la Pirinaica al final també, i al final guanyes a Sants a l'últim minut.
2: Perquè no es perd l'esperança, estàs allà fins al minut 99, si fa falta.
3: La constància i l'optimisme, pues, que tu creus.
0: Uh-huh. I aquesta militància, perquè no deixa de ser una militància, i que vosaltres ja heu estat involucrats tots, és entesa per la vostra família, que potser no és tan futbol maniàtica? Clar, aquí també tenim una altra, no?, una altra manera de conciliar, de dir... El futbol gairebé és la meva religió, m'encanta poder-hi anar, m'hi passo hores amb mal de cap, sobretot si estàs això, no? Jo ho sé de primera tinta per l'Oriol Dalmau, que no el tenim aquí, però clar, vull dir, només falta que tinguis criatures, només falta això, no? Que t'ocupa molt el cap i no heu pensat alguna vegada dir, què estic fotent jo aquí? Sí, gairebé no cobro res, però m'hi estic deixant la pell.
3: Sí.
2: Els que ho hem amat sabem què és això.
3: Sí. És complicat, però al final jo crec que des de casa veuen la satisfacció amb què has acabat la temporada i que poder, si hagués acabat d'una altra manera, hagués sigut diferent, però...
0: Compensa.
2: Veure la gent feliç i contenta, això compensa. Quan acabes un partit, que has patit, que l'has patit i el guanyes, pues això fa això que després et vinguis amunt i que dius, bueno, això ja...
3: Al final jugues a primera catalana i et fan sentir professional. És a dir, que els nens... És com si fossis el seu ídol. I jo que m'he entrenat al Casti, a l'Omar, jo que aquesta final de temporada em vaig lesionar i a l'Omar... quasi plorant perquè jo m'havia lesionat i dic, que no, tio, que no passa res, que tots ho aconseguirem.
0: Enganxa, eh? Jo crec que enganxa.
4: Una imatge molt xula de l'any passat de quan guanyen el playoff contra el Porreig, petit, que podia haver passat qualsevol cosa, sí. El Porreig va fallar un penal, bueno. Quan hi ha el xiulet final, el camp s'envaeix, no, per nanos que corren a abraçar els jugadors i allà es forma una... Una festa, tots de groc...
0: Sort que existeix, eh?
2: Brutal,
0: això, no, perquè...
2: Els nens saltant al camp. Jo he vist imatges dels nens marcant un gol i s'atrevessar al camp, tots els nens. Vull dir, ja no els grans, eh?
0: No.
2: Els nens, que dius, tots els nens, tota
4: el president...
2: la carrera, travessar el camp fins al córner, que dius, brutal.
1: Que aquest sentiment de pertinença que parlàvem... el Joan Eng està arrelat des d'un club de 100 anys... El futsal des del 2013 fins ara ha fet un creixement que al final han arribat els de la base, ja són el primer equip, perquè al final és la mateixa filosofia, eh? Ells són grocs i blaus i els altres són grocs i negres, aquest sentiment del groc, no? De groc de Sant Joan, que són grocs i el futsal també, doncs, ha fet això, que en menys anys ha fet això, i al final, com ells deien, és una filosofia de que a la base i el bàsquet, que potser no és tan gran, perquè també hem de tenir en compte que el bàsquet competeix amb una ciutat com Manresa, una ciutat tradicional del bàsquet, i per tant costa molt més agafar, és a dir, el Joan Eng i el futsal, ja tenen tants equips com que amb gent, nois del poble i nenes del poble no podrien fer tots els equips que tenen, per tant venen de fora, i el bàsquet costa més que vinguin de fora, perquè Manresa és una ciutat de bàsquet, una ciutat que hi ha un històric com la Salle, el Bax i tota la base,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: És que és molt més difícil, però al final els tres clubs, doncs és això que diuen, de la base, el sentiment de pertinença, els que són petitons van a veure els grans i volen arribar a ser ells de gran, no? Que això, penso que això és el que al final és el que l'essència del club i el que ens dona sentiment de poble, no?
0: Ens quedem amb aquest missatge. Llarga vida a l'esport de Sant Joan, llarga vida al Joanenc, i moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer, Sergi, Martí, Adrià, Jordi, que tingueu molt bona setmana i descans merescut, també.
1: Sí.
0: I a vosaltres, estimada audiència, ens retrobem demà a una nova entrega del Passeu. Que vagi bé!

0: Aquest espai ha estat patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
1: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït, jornades informatives, cerca d'ajuda...

0: mateix espai. Entra i informa't a clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
1: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
2: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
3: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
4: Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
5: La Ley de Vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la Ley de Vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
6: Tengo en la cabeza todo el rato lo de los ocupas. Y ahora con la casa sola...
7: Yo tengo en la cabeza todo el rato esto.
8: La superseguridad de Movistar ProSegura Alarmas da supertranquilidad. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
9: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
10: ¡Valorado!
9: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
10: 100% asegurado.
9: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Cadena SER y SER Catalunya. Referents amb tu.
12: Bona tarda, Carme.
13: Hola, molt bona tarda.
12: Escolta, portes el compte de quantes crisis d'habitatge has viscut?
13: Bé, sí, ho vaig comptar no fa gaire, perquè per una intervenció que vaig haver de fer al començament d'any, i clar, serien 4 o 5 crisis d'habitatge importants, sí, des de que jo tinc gust de raó.
12: Evidentment l'actual, sí. La bombolla immobiliària.
13: Correcte, sí.
12: Si anem més enrere, quines tenim?
13: Va haver-hi la després dels Jocs Olímpics, això no se'n recorda ningú. I després, bueno, he dit 4 o 5, però de fet serien 4 grosses, sobretot la de l'any 73, de la crisi del petroli, que de fet va culminar, va haver-hi una crisi brutal entre el 75 i el 85, que pràcticament es van arruïnar totes les empreses i era una època de crisi global que va afectar moltíssim el tema d'habitatge. Per tant, serien aquestes 4 grans moments molt terribles pel nostre tema, sí.
12: Que diries que hi ha alguna que sigui més bèstia que la que estem vivint actualment?
13: Bueno, aquesta que et dic del 75 al 85, sí? Va ser, sí, molt bèstia, molt bèstia. La de després dels Jocs Olímpics també. Però
12: aquesta és l'oblidada, no?
13: Aquesta és l'oblidada perquè va ser curta, però va ser molt forta, després d'un moment d'expansió va ser un cop molt fort fins que el 97 es va començar a enfilar la cosa. I després, la bombolla, que pròpiament en si mateixa no era una crisi, però que des del punt de vista d'habitatge va ser també molt bèstia per lo que feia l'accés a l'habitatge. Sí.
12: O sigui, les més bèsties són l'actual i la dels anys 70.
13: Sí, s'assemblen molt, sí.
12: S'assemblen?
13: S'assemblen, a més, perquè hi ha dificultat també en la producció d'habitatges. O sigui, es para la producció. Que en la bombolla hi havia molta producció, en aquell moment no hi havia producció i ara tampoc. Llavors hi ha un desequilibri entre la demografia i la producció d'habitatges, no?
12: O sigui que les crisis d'habitatge són cícliques, però no són sempre pels mateixos patrons.
13: No. I després, bueno, no era crisi, però de fet sí que ho era. Tot el gran creixement demogràfic de Catalunya dels anys 50 i 60, que és quan doblem la població.
12: El baby boom, no?
13: Sí, doblem la població, no només baby boom, sinó l'arribada d'immigració, perquè passem de 3 milions a 6 milions. I aleshores estem mancant, com ara, diguem-ne, sense habitatges suficients per tots.
12: Que és l'època barraques, no? I tot
13: clar,
12: això.
13: I per això aquesta ara s'assembla molt aleshores, precisament.

0: que entenc per això que no és una cosa nostrada, que a tot el món hi ha crisi
1: Sí,
0: d'habitatge. No sé si avui dia, però van passant.
1: en aquests moments estem llegint que pràcticament a totes les economies occidentals està passant, sobretot a les zones més urbanes i a les zones on hi ha més demanda d'habitatge, no? Sí, estem patint un problema semblant, l'únic que passa que nosaltres tenim uns elements de base que ho fan més difícil, que és que tenim menys parc públic, tenim menys inversió pública en habitatge, llavors ens fa que un problema que és semblant al que tenen altres països, a més s'aborda amb menys instruments, no?
0: Avui connectem les cançons del llapis de memòria de la presidenta de la Fundació Habitat 3 i també de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona, la Carme Trilla.
2: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
3: M'aclame a tu, mare de terra sol, arrapa els teus genolls amb ungles brutes, invoca un homo secreta con un signe, mare de pols, segresta d'esperança. Mentre el gran foc vol la ferocitat, segueix camins, segueix foscos camins,

clar camí del pregoni dió. Un alfabet fosforescent de pes, un alfabet sempre amb la clau al pany,

0: seràs l'ocell i seràs la bandera.
1: Encetem el llapis de memòria de la Carme Trilla amb Maclamé a tu, un poema de Vicent Andrés Estallés, en aquest cas musicat per l'Ovidi Montlló a la veu i el Toti Soler a la guitarra, que aquest tema es va publicar l'any 1973 dins del disc Crònica d'un temps, que, Carme, tu, l'any 73, si els càlculs no em fallen, tenies uns 25 anyets.
2: Sí, sí.
1: Per on paraves?
2: Bueno, havia acabat econòmiques.
1: Clar, tu ets economista.
2: Jo sóc economista, sí. Havia acabat econòmiques i en aquell moment encara no... Bueno, sí, em sembla que potser estava vivint a Madrid, perquè vaig estar un temps vivint a Madrid quan em vaig casar, i però només vaig estar 6 mesos. Per tant, ara no situo bé el moment aquest, però era el començament de treballar amb serveis d'estudis d'habitatge, serveis d'estudis econòmics en general, sí.
1: És que crec, pel que he llegit, que abans de superespecialitzar-te en habitatge vas entrar també en el món de la banca.
2: Bueno, serveis d'estudis. Servei d'estudis, sí.
1: Dins de la banca.
2: Sí, primer havia estat el servei d'estudis de la Caixa de Sabadell, després el servei d'estudis del que era el Banco de Crédito Local a Madrid i després el servei d'estudis de Banca Catalana. Per tant, sempre era en l'àmbit de l'economia, més d'una anàlisi més general de l'economia, en serveis d'estudis, això sí, d'entitats financeres.
1: Sí, tu veies gràfics, no?, i
2: sí,
1: aquestes coses,
2: aquest tema,
1: i feies apunts... I...
2: Aquest tema dels gràfics, sí, ja porto uns quants anys, sí.
1: I en quin moment vas començar com a interessar-te pel tema de l'habitatge per especialitzar-te en
2: això? Bueno, això va ser casual, no era vocacional, eh?, sinó que justament quan es va haver-hi la crisi de Banca Catalana, doncs el servei d'estudis es va desfer, va ser el primer. És clar, no és pas el més imprescindible, no? I aleshores jo no tenia feina i em vaig... I això era l'any 70... Perdó, l'any 82, 81-82, i em vaig presentar unes proves per a TV3, pel servei del servei de documentació de TV3, perquè jo a Banca Catalana també havia estat al servei de documentació. I vaig treure, o sigui, una plaça de documentalista a TV3. I si hagués aquí per aquí, doncs, mai de la vida segurament no hauria parlat d'habitatge. Però simultàniament la Generalitat també s'estava constituint TV3, s'estava constituint la Generalitat.
1: Estava per fer el país.
2: Estava per fer el país, era un moment tremendament interessant. I vam proposar d'anar a muntar un servei d'estudis d'habitatge a la Direcció General d'Habitatge de la Generalitat, del Departament de Territori, d'Obres Públiques. I, bueno, vaig optar per aquesta segona via, no la de TV3, i ja està. I llavors, esclar, començar ja a treballar en un servei d'estudis d'habitatge, doncs ja ha sigut on he anat després desenvolupant la meva feina.
1: Fins al dia d'avui, que t'has convertit en una superexperta en el tema, que tot això, tornant al Maclamé a tu, que està sonant,
2: sí.
1: Tu l'has triat com a representació de tot el món de la cançó valenciana,
2: sí,
1: que
2: sí.
1: Podries haver també triat en Raimon.
2: Home, és que, esclar, sóc injusta.
1: Però mira, t'has quedat amb l'Ovidi.
2: M'he quedat amb l'Ovidi, sí. Sóc injusta amb el Raimon, perquè segurament el Raimon és molt més important per mi que no pas l'Ovidi, però aquesta cançó de l'Ovidi m'emociona molt. La veu de l'Ovidi és especialment tremenda, o sigui, no pots escoltar-lo sense un tremolor. I a més, casualment, perquè també va ser una mica atzarós, amb una entrevista que em va fer el Joan Barril.
1: Home, mític, al Joan Barril.
2: Al Cafè de la República, que llavors ell només demanava una cançó, una.
1: I no, nosaltres que demanem 8
2: no,
1: i us posem al cap com un bombo,
2: no,
1: eh?
2: No, com vosaltres, que ens compliqueu la vida, no? Ens demanava una i vaig triar aquesta. Llavors m'ha semblat que era obligat tornar a insistir també en el record del Joan Barril.
1: Sí, per sí. Coherència.
2: Per coherència, sí, sí, sí.
1: I el Joan Barril que et demanava amb aquesta cançó?
2: Ah, no me'n recordo. Era també una mica parlar de mi, de lo que feia i tal, i de per què m'agradava aquesta cançó. A mi cada vegada més la variant occidental o la variant, diguem-ne, de València, del català, cada vegada m'agrada més. O sigui, cada vegada, diguem-ne, m'emociona més. Mm.
1: Que, Carme, parlant d'entrevistes, aquí ens agrada molt documentar-nos sobre els convidats que veniu. I de tu hem trobat molt material. T'han fet un fotimer d'entrevistes. Ara bé, totes parlant d'habitatge. No he trobat ni una engruna de la teva vida personal.
2: Sí. Bueno, és que és el menys interessant.
1: Això ho dius tu, eh?
2: No, és veritat. Vull dir, no, és que és una vida com la de molta gent, no? No té... No
1: res, eh?
2: Però bueno.
1: Ara, d'habitatge, tot. I ara en parlarem d'habitatge, però Abans, a què dedica el seu temps la Carme Trilla quan no l'està ocupant amb temes d'habitatge?
2: Bé, doncs aquest és una mica el problema, que és que pràcticament el dedico tot a l'habitatge. O sigui, això l'altre dia que em van donar un premi a la ministra amb un discurs que vaig fer...
1: L'Orden Civil, el Mérito, no? No sé què.
2: Mérito de l'Orden... Bueno, l'Orden del Mérito Civil.
1: I ets una grande d'Espanya, eh?
2: Sí, sí, és una orden, eh? Doncs justament deia això, que esclar, sobretot ja des que m'he jubilat, doncs, tothom espera que et dediquis a altres coses, tu mateix, jo també, eh? Però el de l'habitatge és molt... està massa malament, no? Hi ha masses portes, diguem-ne, obertes de treball i de col·laboració que ho van omplint tot. I llavors tinc molt poc temps per altres temes, eh? M'interessen altres temes, evidentment. Jo em pensava que em jubilava quan em vaig jubilar, quan després de Càritas em vaig jubilar quan tenia 67 anys. Jo estava encantada d'haver-me matriculat a la facultat de lo que deia, no, que en diuen la Universitat de l'Experiència, la Universitat de Barcelona, sí, per, fer filosofia, que és el que m'agrada, m'encanta la filosofia, seure a la classe, escoltar i tal. Jo pensava que em dedicaria a això, però immediatament es va crear la Fundació Habitat 3, aleshores em van dir si la volia presidir, vaig dir que sí, i bueno, han començat a haver-hi coses ja com a jubilada, que vaig haver de deixar la filosofia, i en fi, hi ha altres coses que faria, com per exemple, bueno, pues tocar el piano, que ja en parlarem també.
1: Sí, sí.
2: No tinc temps. No tinc temps.
1: T'has convertit en una jubilada de Schrödinger, perquè està jubilada però no està jubilada.
2: No, només ho soc en el sentit de la no retribució, o sigui, de tenir la pensió.
1: T'has presidint dues entitats.
2: Sí, sí, tres, de fet.
1: Tres.
2: Perquè, esclar, Habitat 3 forma part d'un conjunt de fundacions que estem a Catalunya, que es diu Cohabitat, que som 19 fundacions.
1: Que aquí també estàs.
2: I jo la presideixo, també. Aleshores, vull dir, sí. I és una fortuna, el que tinc jo, perquè hi ha molta gent que voldria fer coses de jubilat i no troba el què o no troba el com. Jo no és que ho trobi, és que se'm tira a sobre. Llavors, en aquest sentit, potser és una mica excessiu, però jo ho visc com una fortuna.
1: I la família com ho porta?
2: Bueno,
1: perquè, clar, tu tens marit, tens fills...
2: Sí, la família ho va resistint. De vegades hi ha una mica d'emprenyament, de dir, bueno, potser que fluixis, però és que...
1: És que no et pot, el tema, vull dir...
2: Sí, a mi em va, això cal dir-ho, però és que a més és molt difícil, perquè o talles i dius, bueno, prou. Ara ja s'ha acabat, que això algun dia ho hauré de fer, eh? Però com que el cos em respon, al cap de moment també...
1: I feina en tens, per donar i per vendre...
2: Feina per desgràcia, de feina n'hi ha molta. Tant de bo jo no tingués jo aquesta feina. Tant de bo.
1: Que algun hobby per això tindràs. Vull dir, no sé, viatjar, ballar, treure el gos...
2: No tinc gos. No, bueno, a veure, escoltar música, llegir, sí, viatjo relativament poc, però bueno, sí, quan viatjo m'agrada, però no, com a hobby, com a tal, no tinc,
1: Jo en sé un, Carme Trilla.
2: Ah, sí?
1: Jo sé que a tu t'agrada anar a concerts de Miguel Ríos a moure una mica l'esqueleto al ritme del rock de la cárcel.

0: rock de la càrcel de Miguel Ríos sonant al llapis de memòria de l'economista i expertíssima en habitatge, la Carme Trilla. Aquest és un tema original d'Elvis Presley, titulat Jailhouse Rock, que Miguel Ríos va decidir versionar al castellà l'any 1970 i bé, en aquell moment va passar força desapercebut, però 12 anys més tard, el 1982, doncs es va convertir en un himne total gràcies al disc en directe Rock and Ríos, que ho va petar fortíssim. I no sé, Carme, quin records et porta aquesta cançó?
1: Bueno, aquesta cançó per mi és en Miguel Ríos. Sí, he triat aquesta perquè és especialment això, però n'hi ha moltes d'altres. A mi m'agrada ell. M'agrada des del primer dia que el vaig veure per la tele quan jo devia tenir 20 anys. Té una força enorme i, a més, és un exemple d'envelliment fantàstic, el seu, no? Perquè, bueno, sí, vaig poder anar a un concert fa 2 o 3 anys aquí al Festival de Pedralbes, en el que ell està, no diré com aleshores, però segueix tenint una força tremenda, no? I llavors és una persona que sempre m'ha atret moltíssim, és una persona lliure, és una persona que, bueno, que és molt coherent amb tot el que ha fet a la seva vida i, bueno, ho trobo molt atractiu. I per això l'he posat, eh? Aleshores, no és en concret aquesta cançó, eh?
0: És el Miguel Ríos.
1: És el Miguel Ríos.
0: Sí, és
1: el Miguel Ríos i tot un univers del Miguel Ríos. Aquí darrere hi ha l'Anna Belén, hi ha tota la cançó aquesta, però per ell, bueno, fa una certa... fins al punt això de que no és que a mi m'agradin els festivals ni anar a ballar, perquè aquest festival de Pedralbes no es balla.
0: Estava assegut, eh?
1: És de senyors, s'està assegut, eh? Vull dir.
0: I el Miguel també estava assegut?
1: Ell no, ell estava dret i saltava per l'escenari com un boig amb una orquestra sinfònica al darrere.
0: Déu-n'hi-do, que té 81 anys, eh?
1: Però això t'ho dic, que és un exemple d'envelliment espectacular, no? No, a mi els fenòmens d'aquests de concerts de masses no m'atreuen, al contrari. Però aquest em feia, bueno, feia molta il·lusió veure això de la vora com estava. Sí.
0: Bé, és aquest, el Miguel Ríos el deuries veure a la tele de quan tu eres jove,
1: sí.
0: I va fer Tilín, i ja,
1: sí.
0: És un Tilín que...
1: Ja,
0: ha seguit tota la vida.
1: Sí.
0: Que sou del mateix club, com parlàvem, del club de persones que esteu plenes de força.
1: Segurament, sí,
0: no,
1: sí.
0: Tu has d'estar plena,
1: sí,
0: de força,
1: sí,
0: perquè
1: ho estic, sí.
0: Vull dir, tu toques un tema, que és l'habitatge social,
1: sí.
0: Que és duríssim, tal com estan actualment les coses. Has de picar moltíssima pedra, entenc que també t'has de barallar amb institucions, parlar amb polítics...
1: Sí. Això m'agrada.
0: Impotència, també, la que deus veure en el teu dia a dia.
1: Sí, però bueno, es veu que jo supero la impotència pensant que sempre hi ha alguna cosa a fer, sempre hi ha alguna possibilitat de batallar, no? Llavors això a mi em fa estar... Bueno, penso que sempre tinc una actitud bastant positiu o optimista, en el sentit de pensar, bueno, que hi ha una nova dificultat, bueno, doncs hem de trobar com donar la volta a aquesta dificultat, no? I això sí, ho he fet sempre i ho segueixo fent. O sigui, és molt difícil ensorrar-me considerar que ja no s'hi pot fer res amb una cosa, eh? És molt difícil, soc bastant tossuda.
0: Ets tossudament optimista.
1: Sí. Podríem dir-ho així.
0: Que gran part dels teus esforços, com parlàvem abans, els dediques a la Fundació Habitat 3.
1: Sí, sí.
0: A què us dediqueu en aquesta fundació?
1: Bueno, aquesta fundació va néixer com una iniciativa de la taula del tercer sector de Catalunya, de les entitats socials de Catalunya, en l'any 2014, dir, bueno, què poden fer les entitats socials per contribuir a apaivagar una mica la crisi tremenda dels desnonaments i de les... grans dificultats de les famílies, no? I es va decidir muntar una fundació per mirar de buscar pisos, aconseguir pisos que es poguessin oferir pels col·lectius més vulnerables a preus que no fossin els preus de mercat, no? I es va anomenar Habitat 3, el 3 vol dir tercer sector, o sigui, el 3 ve d'això, i llavors a mi em van demanar que ho presidís. I el que ens dediquem és això, a buscar pisos, comprar pisos, ara comencem a promoure pisos, a comprar-ne, i en aquests moments estem al voltant dels 1.400, que ha sigut una xifra important, no? I els dediquem a programes que tenim amb ajuntaments per gent que ha estat desnonada i que l'Ajuntament no té parc propi, o, sobretot, un altre aspecte que la gent desconeix molt, que són les necessitats que tenen les entitats socials de Catalunya. Que entitats socials vull dir entitats que tenen... persones amb discapacitat intel·lectual, persones amb problemes de drogodependència, persones, o sigui, una quantitat enorme d'entitats socials que necessiten pisos per les persones que atenen i que tampoc poden anar al mercat, perquè el preu del mercat no se'ls hi ajusta i això doncs fa que no puguin. I doncs treballem amb aquestes dues finalitats.
0: I on cerqueu aquests habitatges? D'on surten?
1: De sota les pedres, d'on sigui, d'on sigui, d'on sigui. Al començament vam dir, no sé com ho farem, perquè no tenim ni cinc, o què farem? Doncs vam començar amb un programa amb l'Ajuntament de Barcelona, que és pisos de particulars, que en comptes de llogar-los a una persona que li lloguen, ens el lloguen a nosaltres, i nosaltres després, amb l'autorització, després nosaltres puguem llogar a la persona que l'Ajuntament ens diu, no? I això és molt interessant perquè el propietari té garantia total del cobrament perquè el que cobreix els diferencials de lloguer entre el que pagui la persona i el que nosaltres ho posa a l'Ajuntament, i a més hi ha la nostra gestió perquè no hi hagin problemes de convivència, etc. No? I d'aquest tipus en tenim quasi bé més de 500 a Barcelona, per tant cedits de particulars o llogats per particulars. Però després en vam començar a comprar quan la Generalitat va obrir unes línies que s'anomenen de tanteig i retracte, és a dir, que tenim un dret preferent per la compra d'habitatges que es venen, i l'Institut Català de Finances va obrir unes línies de finançament i llavors vam començar a comprar, i n'hem comprat ja de l'ordre de... En aquests moments estem de l'ordre de 400 habitatges comprats, o quasi bé 500.
0: Déu-n'hi-do, Amb 12 anys de vida,
1: sí,
0: 1.400 habitatges.
1: Sí, 10 anys justets, perquè vam començar ja el 2015. I ara hem començat això, a fer alguna promoció nova amb sòls d'ajuntaments.
0: Que una cosa que m'ha estat fullejant, evidentment, que m'ha cridat l'atenció, és que a la Fundació, per exemple, accepteu immobles que necessitin una reforma urgent,
1: sí,
0: perquè vosaltres també la podeu assumir.
1: També, també. I a més ho fem amb entitats d'inserció laboral. És a dir, que completem una mica el cercle de que també persones que el que necessiten és feina i no la troben tampoc en el mercat, doncs puguin col·laborar amb obres de rehabilitació, sí.
0: Que la teva tasca com a presidenta, que és més institucional, d'anar a barallar-te, amb el bon sentit de paraula, amb els polítics, d'anar trobant escletxes...
1: Jo sempre dic de broma que jo només hauria d'anar al dinar de Nadal, perquè sóc la presidenta. Però, de facto, evidentment, jo tinc una feina molt d'obrir portes i de posar al servei de la Fundació el coneixement que jo tinc, sí, de les institucions i dels altres organismes, de la legislació, etc. I, per tant, fer una mica més fàcil el camí que els que el porten el dia a dia els hi és molt dur, no?
0: Perdona que em posi ara en moda trinxera, però qui és o qui són els enemics?
1: Bueno, jo sóc molt contrària a la paraula enemic,
0: Val.
1: Molt contrària és més, crec que estem patint, que ens costa molt solucionar els temes d'habitatge perquè hem creat trinxeres. Aleshores...
0: Mira que bé.
1: Sí,
0: ho has fet bé, ara.
1: Ho has fet bé, ara has quedat retratat.
0: Qui contra...
1: No, perquè és que el problema és que no ens en sortirem si no hi ha acords. I els acords s'aconsegueixen a base d'entendre quins són els interessos de les parts.
0: Doncs t'ho pregunto així. Què us interessa revertir?
1: A nosaltres ens interessa que tots els propietaris que tenen pisos de lloguer segueixin interessats en tenir-los en lloguer a un lloguer assequible, i a un lloguer controlat, i que no tinguin angúnia de posar-los en lloguer perquè els necessitem i, per tant, que tinguin unes garanties públiques. Però al mateix temps, és clar, el que hem d'evitar és que les persones que no poden pagar vagin al carrer i, per tant, anem engreixant l'exèrcit de persones sense sostre, en un sentit de sense sostre ampli, que és el que ens està passant. Llavors, com conjuguem les dues coses? Com conjuguem uns interessos privats de que la gent pagui i no hi hagin problemes amb uns interessos d'uns que la millor no poden pagar, no? I aquí hi ha un sector públic que té un paper a fer importantíssim, o entitats com les nostres, que ha de duplicar o ha de triplicar els seus esforços, Doncs intentant, primera, fent oferta pròpia, pública, per descomptat, això és el primer, però també creant un clima en el que l'oferta dels privats s'ajusti a les necessitats i hi hagi una cobertura pública de risc, etcètera, no? És a dir, anant per la via del que seria una concertació.
0: I la regulació també en té.
1: I la regulació, però és clar, aquesta concertació, si tu fas regulació i al mateix temps dones garanties, estàs facilitant la concertació, no? Per mi és el camí.
0: Que aquí tenim els lloguers de temporada, tenim els lloguers turístics, que això ja està mitjanament regulat, tenim l'especulació immobiliària...
1: Sí, estem davant d'una realitat molt dura, perquè els interessos, no de tots, però de molts privats, són clarament especulatius, no? Aleshores, com ho fas perquè això no et destrossi tot el mercat, I llavors, ja et dic, passa per la regulació, jo crec que en la regulació sí, contraient que hi ha qui no, jo crec que sí, però amb aquesta compensació, diguem-ne, d'equilibri del que es demana que cedeixi. O sigui, si tu fas una regulació del preu del lloguer, doncs que al mateix temps tinguis unes garanties de que ho cobraràs. I llavors això donaria una tranquil·litat, no? I amb el lloguer de temporada, aquesta és la gran trampa que s'ha obert fa uns anys aquí i a tot arreu, que és dir, bueno, doncs en comptes de fer lloguers normals, farem lloguer de temporada. Han descobert, s'ha obert. Dir, ah, la llei permet això. Doncs, bueno, en comptes de fer...
0: Sí, és una escletxa de la llei.
1: És una escletxa de la llei, claríssima. Que, bueno, que no era una escletxa en el seu moment, perquè el lloguer de temporada també és necessari. Perquè si ve un noi aquí i s'està 6 mesos...
0: Sí, però em sembla que ara mateix, segons dades de l'Observatori, crec que el 50%
1: del 50% del que surten en els portals immobiliaris.
0: El 50% és lloguer de temporada.
1: El que surt als portals. Però ara, com que el que surt als portals no ens serveix, perquè el lloguer normal ja no va al portal, ja no en els portals...
0: Sí, els portals ara ja són pràcticament de lloguer de temporada.
1: Clar, perquè l'altre lloguer, tu anuncies un pis i pots morir de l'avalanxa de gent que et cau a sobre. Per tant, el pis ja no arriba al portal. Aleshores, el que apareix més és el lloguer de temporada... Però és que clarament és una... Bueno, si una persona necessita el pis per 6 mesos, està fantàstic, per això hi ha lloguer de temporada, però si una persona el necessita per viure-hi d'una forma estable, uh-huh, per això estan els lloguers de 5 anys i de 7 anys. I llavors és una manera de saltar-s'ho, no? I això s'ha de... Bueno, en fi, de combatre, esclar. Bueno, de trobar la manera de que no ens n'anem per aquí.
0: Tornant a l'especulació immobiliària, crec que t'he llegit dir que el govern de Catalunya ja està començant a treballar en com ho podem regular i, de fet, ja ha fet algun borrador que t'has pogut llegir.
1: Sí, sí, sí. Bueno, és que jo conec el primer text que es va presentar.
0: Bona pinta.
1: Que el va presentar el Pablo Feu, que és un advocat urbanista, i estava molt bé, però és que jo no sé ara en aquests moments com l'est... perquè sé que l'estan... modificant molt, i jo no sé com està plantejat ara en aquests moments.
0: Sí, però el primer borrador...
1: El primer borrador a mi em semblava molt bé, sí, em semblava molt
0: bé. Suposo que ara hi ha
1: no
0: mil matisos, no?
1: És que no ho sé, perquè no he pogut llegir cap document de com s'està elaborant ara.
0: O sigui que tu, malgrat com estan les coses, que ara mateix a Catalunya la principal preocupació és l'habitatge...
1: Sí, sí, ho
0: és. Tu mantens l'esperança...
1: Bueno, jo és que mantenc l'esperança perquè crec que és imprescindible tenir l'esperança. Esperança acompanyada no de ingenuïtat, sinó acompanyada de deures a fer, d'objectius i de responsabilitats a compartir. Sí, sobre això sí, perquè és clar, si no, si tirem la tovallola, aleshores això ja ens posem en mans dels que no voldríem.
0: Sí, sí, però ens podries donar motius per conservar aquesta esperança?
1: Sí, sí. Aquí jo crec que la Generalitat de Catalunya ha entès que el problema està clarament amb l'oferta, a nivell de l'Estat també. Jo crec que les dotacions pressupostàries s'haurien de doblar, això per descomptat, per tant haurem de seguir batallant per això, però sí que s'està entenent que aquí s'han de romangar molt.
0: Vale. Els polítics ja ho han entès.
1: Ho han entès, el que passa és que els terminis ara per resoldre'l, diguem-ne, no són immediats.
0: Aquí és la principal...
1: Aquest és el punt on plora la criatura, sí.
0: Doncs tant de bo tingui raó, Carme, i ens en sortim, que no quedi en un somni innocent, que ves quina cosa. Ara mateix està sonant una cançó de Tom Waits, que té un títol similar en anglès, que és Innocent When You Dream, que també forma part de la banda sonora de la pel·lícula Smoke. Què hi fa al teu llapis de memòria, aquesta cançó?
1: Bueno, és que Smoke l'hauríem de posar cada dia a la tele. És la millor pel·lícula, és una preciositat, és una meravella la pel·lícula, amb els dos actors, Harvey Keitel i el John Hurt, una pel·lícula de l'amistat entre els homes, a més, uns homes amb una sensibilitat enorme, una pel·lícula preciosa, i que acaba amb aquesta cançó del Tom Waits, que és com una síntesi d'un conte de Nadal, d'un nen que roba una cartera i el Harvey Keitel que li porta a casa seva. Bueno, tornem a les veus, la veu de l'Ovidi m'encanta, la veu del Miguel Ríos m'encanta i la del Tom Waits m'encanta. Per tant, tornem a estar en un tema de veu, les veus són molt importants, i aquí es barreja això, una petita obra mestra, diguem-ne, del cine no de grans majories, però...
0: Indie, podríem dir. Bueno, és guió Paul Auster.
1: És Paul Auster. I surt el Jim Jarmusch entre els personatges. És, en fi, és una meravella. I llavors no, quasi bé no la pots veure sense plorar. sobretot aquesta cançó última, que és tot en blanc, llavors és tot en blanc i negre, és quan acaba la pel·lícula, comença la cançó, i és com si comencés una altra pel·lícula. I és el conte que ell li explica, que el Harvey Keitel li explica en el John Hart. Bueno, John Hart no, el William Hart, perdona.
0: Doncs William Hart, sí. La Carme ha explicat també que només ens queda escoltar una mica el Tom Waits.

0: Seguint una miqueta més amb el tema de l'habitatge, després ja parlarem de tu, eh? Que ens queden moltes coses per tocar. Però he vist una dada que m'ha cridat molt l'atenció en negatiu, i és que només el 2% del parc d'habitatge de Catalunya és de lloguer social. Sí. I la mitjana europea és del 15%.
1: Sí, o del 18%, sí.
0: Com pot ser que hi hagi tanta, tanta diferència?
1: Perquè portem un segle de fer les coses diferents. O sigui, Europa...
0: Un segle,
1: sí. Sí, després de la Segona Guerra Mundial, Europa, molts països d'Europa van decidir que per reconstruir les ciutats i per reconstruir els països i les arribades demogràfiques, el que havien de fer era parcs públics. I França, doncs, té uns parcs públics impressionants. Doncs els països, bueno, Anglaterra ja els tenia d'abans, encara més després, Alemanya, etc. I aquí, en comptes d'anar per la via de crear parc públic, el que vam fer va ser una política que se'n diu d'habitatge de protecció oficial, que eren habitatges que feien els privats, sí que amb un preu controlat, perquè l'administració els hi demanava que el fessin un preu limitat a canvi d'unes subvencions, però aquests habitatges tenien una, el que se'n diu una qualificació curta en el temps, de 30 anys, de 25 anys, de 40 anys. Passat aquest temps, aquests habitatges deixaven de ser protegits, deixaven de tenir un preu controlat per passar a ser lliures. I hem començat el segle XXI, doncs pràcticament amb els 6 o 7 milions d'habitatges que es van fer d'aquesta modalitat, doncs en aquest moment estan en el mercat lliure. Si s'haguessin fet, o si la seva qualificació seguís, tindríem segurament el parc social més important d'Europa.
0: Clar, això, al final, si portem 100 anys fent-ho, és culpa de tots els responsables polítics, perquè per aquí han passat tots.
1: Sí, però l'evidència de que, què està passant, que aquests habitatges s'estan desqualificant, que es diu, no? O sigui, perden la qualificació. Aquesta evidència es comença a tenir a començaments de la bombolla, o sigui, a partir de l'any 97, l'any 2000, no? I ara encara, bueno, aquí a Catalunya això ja, des de l'any 2003 o 2004, ja vam dir que no podia ser, que els habitatges que es fessin havien de ser qualificats per sempre, tant si eren públics com si eren privats protegits, però avui encara hi ha comunitats autònomes que es neguen amb això. A València la qualificació dels habitatges protegits segueix sent de 15 anys, de 20 anys, a Madrid són de 10 anys, o sigui, no hi ha manera encara de que s'hagi vist quin error històric s'ha fet de cara als nostres fills, bueno, en aquella època pels nostres fills, i ara seria pels fills dels nostres fills, de que no hi hagi una consolidació de lo que seria un parc assequible al llarg del temps, no? I preservar això al llarg del temps. Aquest és el gran pecat de la nostra política d'habitatge, sí.
0: Que ara has dit València i Madrid, que són dos comunitats del Partit Popular.
1: Sí, no hi ha manera. O sigui, ara el Plan Estatal de Vivienda exigeix que totes les ajudes que hi hagin siguin per habitatges que siguin per sempre protegits. I, bueno, no sé com han anat les negociacions, veig que han firmat amb aquestes comunitats autònomes, però de moment el que estaven fent elles és que això no ho acceptaven. O sigui, vull dir que segueix havent-hi una resistència a aquesta idea de que hem de fer les coses pensant en el futur i no en la immediatesa, no? Això, doncs, està costant, sí. És una irresponsabilitat, que crec.
0: Si a les següents eleccions generals guanya la dreta, potser en matèria d'habitatge tornem encara més enrere del que estem.
1: En aquestes comunitats on manen és claríssim així, és claríssim. I llavors jo potser sí que em jubilaré, eh?
0: Sí, l'esperança i l'optimisme tenen un límit.
1: El Tom Waits, i diguem-ne, ja no sé ja si em serviria de bastó, eh?
0: Que ara Carme, citaves la bombolla immobiliària, que tu t'agafa com a secretària d'habitatge de...
1: Primer directora general i després secretària, sí.
0: D'habitatge del govern de la Generalitat.
1: Sí, em van demanar si volia assumir... Bueno, va ser quan va guanyar el tripartit. Aleshores jo, que estava alineada... més a l'esquerra, diguem-ne, em van demanar si volia participar amb ells per ser directora general, per tant, no com a funcionària, sinó com a càrrec polític, i després en el següent mandat com a secretària. I, bueno, per mi això va ser molt, molt, molt important i molt interessant, perquè va ser quan, bueno, moltes coses que havia estat estudiant i treballant, doncs poder legislar, poder posar-ho sobre la taula, el que passa que després, bueno, el 2008-2009 tot això va saltar pels aires.
0: Tu vas veure venir?
1: No, bueno, home, clar, tothom, la pregunta que feia tothom en aquella època era, bueno, aquesta bombolla quant temps aguantarà, no? I llavors ningú s'atrevia a dir, no, això petarà un dia d'aquests, ningú s'atrevia fins que un dia va petar. Llavors, que era previsible que passés? Sí. Les causes per les quals podia petar eren moltes. Va petar per una crisi d'un banc americà, que va desencadenar la crisi mundial, però és evident, allò era insostenible, no? però clar, a lo millor si hagués petat d'una altra manera o d'una manera més suau, potser no haguéssim tingut després la davallada tant.
0: L'hostiot que va venir darrere.
1: Sí.
0: En fi, el millor serà que ens abraçolem una mica amb Johannes Brahms.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Cançó de Bressol del compositor alemany Johannes Brahms, que és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de l'experta en habitatge, la Carme Trilla, que aquest tema és de 1868, és a dir, Carme, encara quedaven 70 anys ben bons perquè arribessis al món. Quins records et porta aquesta cançó de Bressol?
1: Bueno, aquesta cançó de Bressol és també és simbòlica, en el sentit de que em porta a la infantesa, a quan jo vaig començar a estudiar piano i el tocava. I aleshores ha sigut una manera de voler assenyalar que aquest és un dels meus grans errors de la vida, de no haver sigut insistent amb el piano. Això és va ser un disgust enorme que vaig donar a la meva mare al deixar-lo, i ella es va disgustar en aquell moment, i després jo m'he anat disgustant al llarg del temps, perquè és una riquesa poder tocar un instrument. Parlo del piano, però qualsevol persona que tingui la capacitat de tocar un instrument és una riquesa enorme, no? Llavors vius com retraient-te haver estat rebel en l'any quan tenies 15 anys o 16 anys i diem el piano que se'n vagi a fregir.
0: Perquè era molt dur.
1: No era gens dur, però a mi em semblava que no era progre, que tocava el piano, que tocar el piano era...
0: Poc de portar pantalons acampanats.
1: Sí, de senyoreta fina, i que això no em tocava i que ho havia de deixar. I quan ho deixes, després ho he intentat recuperar algunes vegades ja de gran, però ja no... ni la memòria ni la facilitat, diguem-ne, que tens, que llavors ho xupes tot quan ets petit. Per això els nanos han d'estudiar els instruments, bueno, i tot, de petits, no? Perquè... És una... que et surt de forma...
0: Ets una esponja.
1: Ets una esponja. Després no, i llavors me'n penedeixo molt.
0: Que tu ets filla de barcelonina i lleidatà?
1: Sí.
0: I com es coneixen els teus pares?
1: Bueno, jo no ho sé massa, es van conèixer a Barcelona, perquè la meva mare era d'aquí, i el meu pare, no, el meu pare tornava de l'exili de França després de la guerra, el meu pare era de Lleida, va marxar i va estar als camps de concentració del sud de França, i va estar allà 3 anys, i quan va tornar va venir a Barcelona, ja no va tornar a Lleida, ni ell ni els seus germans, i es van conèixer amb la meva mare, suposo, a través d'algun amic o així, i ja, doncs, ja sempre van viure aquí, i és més, el meu pare gairebé no va tornar a Lleida, però clar, jo a casa el meu pare parlava de lleidatà i no va deixar, o sigui, no va tornar a Lleida, però no va deixar mai de parlar amb l'accent, bueno, amb el seu accent, lògicament, no? I per tant tinc els dos accents, i a més el pare de la meva mare també era de Lleida. Jo tinc un padrí i una padrina, o sigui, la meva relació amb Lleida...
0: Lleida, la sang.
1: Sí, sí, sí. I a més jo m'estimo molt Lleida, sí.
0: A casa es parlava de la guerra?
1: No, aquest és el tema que surt en totes les entrevistes de tothom, bueno, no sé, totes no, però moltes entrevistes.
0: De gairebé tothom.
1: De gairebé tothom, no? D'aquests programes que ara estan fent per la tele.
0: Quanta guerra.
1: Quanta guerra, no? Costava molt que parlessin, no sé, havien patit massa com per explicar. Després, quan els meus fills van fer treballs de batxillerat, li preguntaven al padrí, perquè al meu pare li deien padrí, també els meus fills, coses, i explicava, però que si eren anècdotes o anècdotes de França. Però tot el tema d'això, més aviat, se'n parlava poc, i sobretot, a més, la idea era que intentéssim que no tornés a passar res del que havia passat. Per tant, si tu, jo, filla, feia algun moviment en un sentit antifranquista o de moviment...
0: En parlarem també d'això.
1: Vale, doncs això es vivia molt malament, sí.
0: I aquella Barcelona dels anys 50 on tu et cries, la recordes?
1: Sí.
0: Com era?
1: Bueno, no sé, era una Barcelona bastant grisa. Bastant grisa.
0: Això ho diu molta gent de l'època,
1: sí,
0: de la generació, que era molt grisa.
1: Com la recordes en blanc i negre, sí, una mica, no? Però bueno, jo no sé, bé, una ciutat que... Jo vaig tenir una infantesa boníssima, boníssima. I a la meva família, tot i que al començament li costava molt, van intentar que nosaltres, som tres germanes, tinguéssim una formació com si fóssim nois. O sigui, no vam tenir en cap moment, que era un moment en què moltes, sobretot dones de la meva època, de la meva edat, doncs no es pretenia en absolut que estudiessin. O sigui, havien d'estudiar per tenir 4 coneixements, però el que en deien cultura general. Uh-huh. A casa no va ser així, vam voler que estudiéssim i perquè tinguéssim una formació com a nois que els meus pares no havien tingut, ni el meu pare ni la meva mare. Aleshores, van posar tots els recursos perquè nosaltres tinguéssim la millor formació possible. Jo vaig tenir una infantesa extraordinària. O sigui, el meu record és molt, molt bo de quan era petita, sí.
0: I l'adolescència?
1: L'adolescència és diferent. L'adolescència és més dura perquè va ser l'època molt convulsa, aquesta del compromís polític, el de no saber què havies de fer, per on havies d'anar, per on havies de tirar. Per mi l'adolescència i la primera joventut les tinc no amb un record excel·lent. A més, va coincidir que va morir la meva mare quan jo tenia 21 anys. Per tant, es barreja tot una època molt convulsa, acabant estudiant econòmiques, que això sí que em va interessar, però bueno, tot l'entorn era un entorn que després no ha sigut així la meva vida, però si hagués sigut d'aquella manera, no ho sé, hagués estat potser una mica desequilibrada fins i tot, no?
0: Per què?
1: Perquè el context no era... més aviat jo crec que estava molt desorientada sobre si t'havies de comprometre políticament, fins a quin punt, que sí que m'hi vaig comprometre, I llavors això a casa com es vivia, els amics ho compartien o no ho compartien, i problemes dintre de el que era la clandestinitat era molt dura. Van ser anys difícils.
0: Una adolescència rebel, i també entenc que amb els seus moments de solitud.

0: Más solituda de George Moustaki, sonant el llapis de memòria de la Carme Trilla, que aquesta és una cançó de l'any 67, o sigui, tu tenies 19 anyets, i és una mica l'època de la que parlàvem ara, no?
1: Sí, totalment, totalment. Sí, i a més l'he triada per això, perquè això m'ha enrenyat a casa, perquè no havia triat Brassens, perquè, és clar, la cançó francesa ha sigut fonamental a la meva vida i a les nostres vides, a la nostra època.
0: Sí, està Moustaki aquí com a representant de tot un moviment.
1: Sí, sí, sí. Aquí podria haver-hi el Boris Vian amb el Desertor, que és una altra cançó que hagués pogut triar, o la Bàrbara amb l'Aigle Noir, també l'hagués pogut triar.
0: Sancat amb el Club del Raimon, i aquest, el Moustaki, està amb l'Ovidi.
1: Amb aquest, això mateix, sí. I el Brassens, perquè, clar, aquí hi ha tota la influència fonamental de la cultura francesa, que nosaltres vam estudiar francès, però a més jo vaig estar molts estius anant a França quan era molt petita, i per tant a mi el francès m'agrada molt, m'agrada llegir en francès, m'agrada la música francesa, i en aquells anys tota la música, tota la cançó francesa va estar influint a la cançó catalana i vam estar totalment impregnats d'això, no? Per tant, si era escollir una cançó francesa hi havia de ser, però en concret la solitude com a tema, pues, a mi sí. Jo crec que sóc una persona bastant solitària, encara que no ho sembli. O sigui, i llavors, en aquella època molt més, però sempre hi ha un element de solitud al llarg de la meva vida. I llavors el Moustaki, pues, m'agrada com ho canta.
0: Ho va saber explicar molt bé, no?
1: Ho va saber explicar, sí.
0: Que aquí estàs a ficar en moviments polítics clandestins?
1: Sí, jo
0: en
1: vaig...
0: En aquesta època?
1: Jo vaig entrar als 17 anys, als 17, sí, al PSUC, perquè estàvem a l'institut fent preuniversitari i llavors començàvem primer d'Econòmiques i llavors es va crear, quan jo feia primer d'Econòmiques, el Sindicat Democràtic d'Estudiants de Barcelona, que era tot un moviment amb la caputxinada, tot el moviment per crear uns sindicats en el sector obrer, amb Comissions Obreres, i en el sector estudiantil amb el Sindicat d'Estudiants, no? I això estava fonamental, promogut, inspirat, diguem-ne, pel PSUC, i llavors ens captaven, ens proposaven si volíem ser militants, no? I jo vaig entrar, sí. I...
0: A casa ho sabien?
1: No ho sabien, però el meu pare ho va anar intuint. I em va anar... Ho va anar vivint molt malament, sí, perquè li feia molta por, perquè trobaven papers a vegades per casa que deien que això què és, no? No ho sabien.
0: No ho sabien,
1: Ho fèiem clandestí fins a l'últim extrem.
0: Vés en compte, Carme, vés en compte, no?
1: Sí, totalment. Però bueno, jo vaig estar poc temps, Després ja, quan vaig tenir 22 anys o 23, ja vaig deixar-ho, i després ja no he estat militant. Vaig ser-ho durant uns anys concrets, no? Però bueno, he seguit, naturalment, simpatitzant i diguem-ne, sentint-me al costat d'aquesta línia de pensament i d'acció que és la que hi havia en aquell moment amb aquest partit en concret, no?
0: Vas patir repressió?
1: No, però va ser per poc, perquè em van venir a detenir a casa, però no vaig obrir la porta. No, un dia que estava sola, la solitude, van trucar a la policia, però jo no vaig fer sorolls, van pensar que no hi era i no em van detenir. Però em van venir a buscar, sí.
0: I no et van tornar a venir a buscar?
1: No, bueno, vaig estar allò, vaig estar bastants mesos no vivint a casa, Me'n vaig anar a viure a casa d'uns tios.
0: Ah, te'n vas anar i tot de casa?
1: Sí, perquè em va fer por que tornessin, sí.
0: Però a la mateixa ciutat o...?
1: No, a la mateixa ciutat, sí. Me'n vaig anar al Poble Nou, que tenia uns tios. Sí.
0: Si et van venir a buscar?
1: Sí. I gràcies a que... Potser tampoc tenien molt interès, no ho sé, perquè...
0: No venien a buscar sal. Segur, Carme.
1: No sé si m'han tornat, perquè jo vaig estar bastants mesos no tornant a dormir a casa, sí.
0: I ton pare què et va dir?
1: Bueno, llavors sí que ho van saber-ho, Perquè van saber-ho que m'havien vingut a buscar i que estaven d'acord en que jo me n'anés, bueno, que m'amagués durant un temps.
0: Clar, bueno, Déu-n'hi-do. Sí. Que estem a punt d'acabar, però pel qui no t'he preguntat és pel teu marit, en cap moment.
1: Ah, sí.
0: El vas conèixer en aquesta època, també?
1: Sí, ja des de la facultat d'Econòmiques.
0: També ficat en moviments clandestins?
1: No tant, però bueno, era company de viatge que es deia, llavors, sí.
0: Sí, ell, us vau conèixer estudiant...
1: A la facultat, sí. A la facultat
0: entre octavilles...
1: Sí, bueno, no, sobretot amb ell era amb el grup amb el que estudiàvem. de veritat. No, no amb els que
0: ell
1: tirava.
0: Ell no s'emmerdava, eh?
1: Menys, ell menys, sí. Però bueno, era el grup amb el que estudiàvem i era amb el que, bueno, sí, sí, m'hem fet tota la carrera, que després, ja quan ens vam casar, després, al cap d'uns anys, doncs vam seguir, perquè ell també és economista i, per tant, fent... passa que ell s'ha dedicat amb altres temes de l'economia, no?
0: I els fills també han sortit a economistes?
1: No, una és politòloga, però bueno,
0: bueno.
1: I l'altra periodista.
0: Ah, ja la buscarem.
1: Sí, ja ho trobaràs, ja els trobaràs.
0: I tens nets, també, Carme?
1: Tinc nets, tinc tres nets, sí. Encara són petits, eh?
0: Però tens els teus moments per poder estar amb ells?
1: Sí, sí, sí, perquè tinc un net que viu just al pis de sobre meu i, per tant, estem contínuament amb ell i les meves netes, doncs, viuen relativament a la vora i també ens veiem molt.
0: Doncs ara sí, hem arribat al final del teu llapis de memòria i, Carme Trilla, ara et toca a tu escollir amb què tanquem i, com que no ho fem mai, avui acabarem amb alguna cosa solemne. Et dono per escollir Bach, el preludi de Bach, o l'himne de la Senyera cantat per l'Orfeó Lleidatà. Amb què vols que tanquem?
1: Tanquem amb la Senyera.
0: Que aquesta cançó té uns anys i ho notarem ara perquè està fregida, que en diuen. Per què ha guanyat la Senyera a Bach?
1: Bueno, perquè m'agrada acabar en punta, cap amunt.
0: Doncs, Carme Trilla, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Gràcies, gràcies, perquè has sigut una mica psicoanalític.
0: Ara ja ningú pot dir que no coneixem més coses sí. de la Carme Trilla.
1: Exacte, exacte, gràcies, sí.
0: Amparo Pérez a la producció, Manel Saiz a la tècnica, Oriol Vila a la web i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser-hi un dia més i que tingueu molt i molt bona tarda. Us quedeu amb el cant de la Senyera.

0: migrantes que han estado sometidos al riesgo de ser expulsados. De hecho, en al menos dos de los casos estuvieron a punto de ser expulsados, recibieron la notificación de la Policía Nacional y finalmente, a última hora, por la presión pública, se canceló esa expulsión. El proceso de regularización contabiliza más de 550.000 peticiones, según el último dato ofrecido por el Ministerio de Migraciones, aunque esa cifra ha crecido mucho y está a expensas de que la actualice la ministra Elma Saiz.
1: La Audiencia Nacional cita para el 3 de junio a Fernando Peña, el cerebro de la máquina de fraude fiscal que era el despacho Numaria, para analizar si le envía a prisión. Es el mismo caso por el que Ana Duato fue absuelta y por el que ahora tendrá que volver a ser juzgada después de que anulara la sentencia para ella. Isabel Vega, buenas tardes.
2: Buenas tardes, sí. El tribunal ha citado a Fernando Peña el próximo 3 de junio para revisar sus medidas cautelares después de que Anticorrupción solicitase la convocatoria de una vistilla porque considera que se dan los supuestos para acordar su ingreso en prisión provisional. Peña fue condenado a 80 años de cárcel por la maquinaria de delitos fiscales y blanqueo de capitales desplegada desde su despacho fiscalista, Numaria. La sala de apelación dejó la pena en 78 años tras dar por prescritos dos de los ejercicios fiscales. Ahora, con esa resolución sobre la mesa, que aún no es firme, Anticorrupción mueve ficha y pide el ingreso en prisión provisional. Es la misma sentencia por la que la sala de apelación ha ordenado repetir el juicio contra Ana Duato y su marido, al ver ilógico el razonamiento por el que en el juicio del caso Numaria acabaron absueltos.
1: Son las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias.
3: Ser Catalunya.
4: Què tal? Bona tarda. Atenció a aquesta hora a Rodalies perquè hi ha una incidència tècnica a l'estació d'Arc de Triomf de Barcelona i això està provocant retards a totes les línies que passen per aquesta estació, per Arc de Triomf, la R4, la R1, entre d'altres, amb retards d'uns 20 minuts, segons informa Renfe. A aquesta hora hi ha un tren aturat amb una incidència tècnica en aquesta estació d'Arc de Triomf i això que està provocant aquests retards de 20 minuts en aquest punt. Però és que, a més, també la circulació de la R2 Sud està tallada entre Cunit i Vilanova i la Geltrú. Segons Renfe, han indicat que el servei dels combois s'ha suspès després de l'atropellament d'una persona entre aquestes dues estacions i ara s'està gestionant servei alternatiu per carretera entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú. Més coses. A l'Audiència de Barcelona està en marxa el judici contra tres homes acusats d'abusar sexualment d'una jove. Va ser fora d'una discoteca a la capital catalana, Barcelona. Va passar l'any 2020 i, segons la fiscalia, els acusats van abusar d'ella per torns i, a més, després van enregistrar-ho en vídeo. Els demana 10 anys de presó per cadascun d'ells. Informa Martí Oliver.
5: Els fets van passar a altes hores de la matinada. La denunciant de 24 anys estava en un fort estat d'embriaguesa i els acusats la van convidar a sortir de la discoteca Batxata, on s'havien conegut per anar fins al cotxe d'un d'ells. Allà, segons el Ministeri Fiscal, van abusar d'ella per torns i ho van enregistrar amb el mòbil. De fet, una veïna va avisar els Mossos quan va veure que estaven fent fotos de la jove dormida i la policia catalana els va detenir. La jove en aquell moment no se'n recordava de res. La fiscalia demana 7 anys de presó pels abusos i 3 més per les gravacions.
4: Ho teniu tot a sercatalunya.cat i també a l'app de la cadena SER seleccionant Ser Catalunya com a emissora preferida. Arribem a les 4 i 5 minuts de la tarda. Més notícies d'aquí una hora.

0: Torna la Fira del Vi del Bages. Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura. Vine a descobrir la singularitat dels vins de la Deo Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i totes les activitats programades durant el cap de setmana. Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem. Ajuntament de Manresa.
1: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
2: Aquesta setmana, entra a Rodi Ponés i estalvia't l'IVA amb el nostre festival del pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
3: Con Volotea y sus vuelos directos a Murcia desde Barcelona, ya estás ahí, a orillas del Mar Menor, rodeado de la historia de Cartagena, o saboreando un... ¿Por dónde íbamos? Ah, sí, con los vuelos directos de Volotea a la región de Murcia. Desde solo 29 euros ya estás ahí, disfrutando de su felicidad de la buena. Tarifas sujetas a disponibilidad, cambios ilimitados incluidos, condiciones en volotea.com.
4: Invertir en tu futuro sin hipotecar el presente es posible. En la Universidad Isabel I estudias grados y másteres oficiales 100% online, con el mejor acompañamiento docente y un 86% de empleabilidad. Habla ya con nosotros en ui1.es y consigue hasta un 30% de descuento. Universidad Isabel I, la universidad que va contigo.

0: Avui, al balcó, la nova protesta dels metges, fer només les hores que els toquen. Com viuen que els professors estiguin començant a assolir els seus objectius? Fem tertúlia amb Clara Blanchard, Joan Bordeus i Llucia Ramis.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: les 7. Guillem Delso, com estàs?
1: Bona tarda, com estàs?
0: Teje, què tal?
2: Hola, Anna Puigvoltes.
0: Tot bé?
2: Tot correctíssim.
0: Doncs vinga, el 70% de les nenes que cursen l'ESO, entre 12 i 16 anys, deixen de fer esport en aquesta etapa. I filant més prim, 4 de cada 5 noies deixen el bàsquet a l'adolescència, segons adverteix un estudi de Basket Girls fet per Endesa. Per què ho deixen? I què fan els nois, en canvi? Continuen. Xènia, com estàs? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Tu tens 17 anys.
3: Sí.
0: Quants anys fa que jugues a bàsquet?
3: Jo fa des de primer de primària, és a dir, que ara farà uns 11 anys que jugo a bàsquet ja.
0: On jugues ara?
3: Ara estic al club de la meva ciutat, al Club Bàsquet Balaguer, però també vaig jugar al club de la meva escola, que es va fer un club així petit.
0: Uh-huh. Per què vas triar el bàsquet?
3: Jo he provat molts esports durant la meva vida, he fet tennis, ballet, hip-hop, però quan vaig començar a ESO, els meus pares em van dir que sol havia de triar un, i de tots era el que més m'agradava, era el que més disfrutava, perquè podia fer tot, treball en equip, córrer, passar-m'ho bé, i m'ho passava molt bé.
0: Ui, estàs parlant en passat. Això, en quin moment estàs ara? Vols continuar o vols deixar-ho?
3: A veure, jo ara estic fent primer de batxillerat, i de cara a l'any que ve m'he plantejat bastant deixar-ho i estic més cap al sí deixar-ho que cap al no.
4: No et deixarem, Xènia.
0: És que, Xènia, estic acompanyada aquí d'una taula meravellosa de dones que quan estaves dient m'estic plantejant deixar-ho, hauries de mirar les seves cares. I la que acaba de parlar és la Mar Rovira, psicòloga esportiva i autora de l'estudi Basket Girls. Està ben dit, això, Girls?
4: Sí,
0: ho dic bé.
4: Sí, molt ben dit.
0: Bona tarda, Mar.
4: Hola.
0: Com estàs?
4: Molt bé.
0: La Xènia és un perfil clàssic de... Això passa a aquesta edat?
4: Sí. Als 16-17 anys sol ser bastant comú, però la Xènia...

0: Penso que aquestes hores doncs, les prefereixo estar a casa estudiant, invertint en una cosa que prioritzo abans que el bàsquet, que és entrar a la carrera.
1: Ai, tenim problemes una mica per escoltar bé la Xènia. Aviam si es pot moure una miqueta. Mar, manca de temps. És com si aquestes hores no les vol dedicar al bàsquet, les vol dedicar a estudiar. Clar, com contraposes això?
2: Clar, a l'estudi el que va sortir és que la gestió del temps és una de les claus fonamentals per la qual s'abandona el bàsquet. I llavors estaria superinteressant ensenyar, i més avui dia que hi ha molts lladres d'atenció, sobretot en temes de xarxes socials, del mòbil, que això sí que treu temps.
1: M'agrada molt allò de lladres d'atenció.
2: Sí, doncs hauríem de, entre tots, intentar donar eines perquè els adolescents vegin que es poden fer mil coses, perquè pots fer primer de batxillerat, segon de batxillerat, carrera universitària, pots fer-ho tot tenint eines de gestió del temps.
1: Anna Campos, 22 anys, com estàs?
3: Hola.
1: Es pot fer tot, com diu la
3: Es pot
1: Mar?
3: fer tot, es pot fer tot.
1: Digue-li la Xènia què fas. Quan vas començar? Quin és el teu historial amb el bàsquet?
3: Jo vaig començar el 2012, ara farà ja molts anys, i he jugat tota la vida. O sigui, vaig tenir un petit impàs on sí que ho vaig deixar, que va ser, em vaig mudar aquí a Barcelona per fer la carrera, jo també sóc de Lleida, i vaig començar un equip així de forma una mica accidentada perquè havia estat com fent diverses proves, havia escollit com el que sí que volia fer, ser el meu equip i es va dissoldre just al començar la temporada, però jo tenia clar que sí que volia jugar. I llavors vaig acabar així de rebote amb un altre equip i vaig sentir que no estava agafant la dinàmica que jo volia agafar i ho vaig deixar perquè pensava que si no jugava amb el meu equip de tota la vida no trobaria el que jo estava, el que n'estava en el bàsquet. I vaig estar 2 anys sense jugar i va ser absolutament horrible, terrible. I llavors vaig tornar a començar.
1: El TG, que entrevista moltíssimes jugadores, té pinta ja de jugadora professional, no, l'Anna? Com s'expressa?
4: És que quan parlava la Mar ja pensava, dic, no només és compatible, sinó que em sembla fins i tot necessari fer l'esport. Jo que també feia esport amateur quan estudiava, entre treballs, estudi o abans d'exàmens, d'allò de dir, aquesta hora i mitja d'entrenament la necessito, me'n vaig, escampo la boira i un cop m'hagi dutxat i torno i faci una altra repassada, és que veus fins i tot les lletres més grosses. T'ho dic de debò, o sigui, pel cervell em semblava ultra necessari, no? I escoltava la Mar com ho explicava, i ara sentint el seu testimoni, vaja, és que em sembla que va cap aquí.
1: Xènia, això que de veure les lletres més grosses no et convenç també el fet, ho diuen sempre, no? Psicològicament, marca, si tu fas un esport, no sé, neteges una mica el cervell fins i tot. No et convenç això, Xènia?
0: Sí, de fet, amb els meus pares ho hem estat parlant i ells m'ho han dit, si deixes el bàsquet t'apuntarem a un altre lloc al que tu vulguis perquè el que no pot ser és que estiguis tot el dia tancada estudiant i t'anirà molt bé fer un altre esport. A part, el meu pare és professor i ell ho veu, que va molt bé fer esport. Llavors, no sé, el que he pensat és això, durant l'any de segon de batxillerat, que és l'any en el que he d'estar més pendent de treure nota, doncs deixar el bàsquet, fer un altre esport que no em tregui tantes hores i després, quan me'n vaig a la universitat, doncs tornar amb el bàsquet.
1: Aviam si això és el que els hi passa a moltes noies que no acaben tornant. La Débora Ruiz és entrenadora del club de bàsquet Sant Jordi de Rubí i és una de les impulsores del projecte Continua Jugant. Com estàs, Débora? No t'havíem saludat encara.
5: Hola, bona tarda.
1: Què és això de Continua Jugant?
5: Bueno, doncs és un projecte que basat una mica en l'estudi que va fer la Mar. Doncs nosaltres volem treballar amb les nostres jugadores, no només a l'àmbit esportiu, sinó també donar una miqueta d'importància al que és la salut mental i el seu benestar i una formació una miqueta més integral en tots els aspectes. Ens estem trobant amb molts problemes, no? Doncs d'estrès, no? Amb problemes doncs, com el que té la Xènia, no? Amb el tema acadèmic, no?
1: Això seria ja problema de salut mental, eh? Que
5: Sí, sí,
1: s'entengui,
5: sí.
1: estrès, angoixa... pels...
5: Totalment, perquè al final ella està prioritzant que no vol patir aquesta pressió o aquesta angoixa i vol deixar l'esport precisament per dedicar-li aquest temps que ella creu que necessita aquests estudis. I realment l'esport el que ens proporciona és un benestar que segurament optimitzarà aquests estudis. No traient el tema de l'esport, optimitzarem els estudis des del meu punt de vista, i crec que el de tothom. El que passa que jo entenc també que bueno, en les edats que tenen aquestes jugadores, no, perquè això està basat en jugadores entre 12 i 18 anys, aquesta pressió i aquesta edat adolescent, aquesta vulnerabilitat que tenen i aquesta por, doncs crida més a fer aquest tipus de coses com una seguretat per elles mateixes.
1: M'encanta l'Anna que ha dit, 2 anys vaig deixar i va ser un desastre. Què et faltava?
3: Bueno, o sigui, no he parlat...

0: estat mai quieta, o sigui, el temps em seguia faltant, seguia estant temps per estudiar, temps per fer coses, perquè surts d'una cosa, et poses en una altra, un altre esport, una altra feina, una altra cosa, el temps el segueixes necessitant i no tenia el meu espai de deixar-ho tot fora i ficar-me jo a fer una cosa que m'agradi, a fer esport i estar com connectada a una sola cosa, que és la pista i el que em dona estar allà entrenant.
1: Deborah, si ara ho deixa la Xènia, Xènia, ho sento, t'has convertit aquí en l'objecte de l'estudiant del pim-pam-pum. Diu, no, ho deixo un any i ja hi tornaré. Passa, no?, perquè segons una mica l'estudi, que no tornen, que en molts casos no tornen.
2: No, perquè després del segon de batxillerat i la selectivitat començarà a la universitat i llavors ja crees una dinàmica, una mica també aquesta por de lo nou, no? La carrera que comences o els estudis nous que no saps ni com serà ni com no. I bueno, tens aquesta seguretat de dir, bueno, doncs m'espero un any més i després com que costa una mica més, perquè també tens altres coses després. Al final l'esport genera moltes coses també. En les edats d'adolescents deixes de fer altres coses, no? com amb els amics potser que no són esportistes, no? I també prioritzes aquest tema d'oci que potser ja, a l'haver deixat l'esport, ho vols fer, o sigui, ja no vols tornar. Bueno, jo a la Xènia, el que passa que la Xènia viu molt lluny, si no jo la convidaria a venir a nosaltres i que amb el nostre premi, el nostre projecte...
1: La Mari ha dit que hi anava.
3: Sí, jo vaig.
1: Tu entens aquestes causes? O sigui, psicològicament, creus que sí, la Xènia ho deixa un any, l'Anna deia que 2 anys deixar-ho va ser tremendo... Què
3: sí,
1: penses que
3: sí,
1: acabarà
3: sí.
1: passant?
3: No, o sigui, no són extraterrestres, vull dir, són causes molt habituals, que és aquesta sensació de no tenir temps per fer les coses, quan realment, quan deixis el bàsquet, pues, ho has explicat superbé, no? Que hi haurà altres coses que faran que no. I, de fet, quantes més activitats tinguis en el dia a dia, més eficient ets. Per tant, si tens un horari ben atapeït, doncs seràs molt més efectiu. Per això introduir el bàsquet dintre d'aquest dia a dia va molt bé. Aquesta seria una. I l'altra, hem de tenir en compte que és veritat que la gent és adolescent i hi ha aquí activitats d'oci que no es tiren mucho. I és veritat. Llavors ens hem de liar. Vull dir, pues anem a entrenar i després els divendres ja anirem a fer la cerveseta.
1: T'estàs parlant de farres, no?
4: Ens hem d'aliar, no ens hem d'aliar. Què és el que passa?
3: No, bueno, jo ho deixo en puntos suspensivos i cadascú que...
4: No, ho dic perquè una altra cosa que em plantejava escoltant la Xènia és que si, és a dir, quan fas un esport de forma estructurada amb un equip, el que tens en el fons és una disciplina del compromís, no? De tal hora d'entrenar, tal hora d'anar aquí, tal hora d'anar allà. Això t'ajuda també a l'hora de portar rutina d'estudis, que no si dius, doncs quan tingui una estona ja aniré a córrer, o ja aniré al gimnàs, o ja aniré a la piscina, no? És a dir, el fet de mantenir-te en l'esport d'equip t'ajuda a mantenir una disciplina diària.
3: Sí, sí, si no, pregunta tots els adults fent teletreball que se dispersen. El no tenir aquesta marge temporal ben marcada fa que no, si no estàs ben treballat, la gent no es deixa de concentrar. Llavors, Xènia, veus que el bàsquet és... És fantàstic.
4: Sí, l'edat tampoc ho cura, això de la dispersió.
3: No. Ja, ja.
4: No, no, que ho sàpiga.
1: Mar, tu has fet aquest estudi amb les noies, però això, no sé, si ho haguessis fet amb nois, els nois no ho deixen.
3: És un... No respondré
1: ja sé que,
3: perquè...
1: Ja, perquè ho has fet de dones, però, sí. però és evident, o sigui, contraposadament, igual no estaríem fent aquest tema, per entendre'ns. No haguessis fet aquest estudi.
3: No respondré perquè no ho sé, però hi ha una tendència natural a que als homes els agradi més, no?, l'activitat física en si. Té una part de banda biològica, però una part molt cultural també, i això també és un fet. I llavors el que nosaltres hem de veure, que jo una dada que estic molt orgullosa per una banda, perquè sóc molt optimista, però per una altra m'agradaria que fos zero, és que quan ets adolescent, abans, o sigui, anem millorant, a poc a poc, però anem millorant, quan començaven a tenir nòvio, no? Parella, el que sigui, deixaven. Que llavors jo em posava dels pèls a dir, tu et penses que el teu xicot et dirà, no? Et dirà, escolta'm, no vagis a entrenar, que has de quedar amb mi. No, ell va i entrena, i després, si vol, i té temps, llavors ja quedarà amb tu. Doncs nosaltres també hem de fer això,
4: si
3: que ja ho estem
4: fent. I si t'ho diu, fuig?
3: No? Exacte. Si t'ho diu, fuig, però ben lluny, evidentment. Llavors, l'estudi sortia que era un 19%, que aquesta era una causa.
1: Els nòvios, eh?
3: Sí.
1: No, 19%.
3: Sí, no, que ara avui en dia, no sé.
1: No, però està molt bé aquesta dada.
3: No, aquestes així.
1: Sí.
3: Llavors, bueno, està bé, hauria de ser zero.
1: Vull dir, no, està bé la dada. No dic que sigui un bon promig. Dic que és una dada molt significativa.
3: Sí. Mm.
1: Débora, clar, tu ets entrenadora. Tu vas jugar a bàsquet?
2: Sí.
1: Quina edat tu vas deixar?
2: Jo amb 37.
1: Amb 37.
2: Sí, sí.
1: Una Laia Palau, no?
2: Ojalà, però no. Gràcies per la comparació, però no.
1: Però vas deixar... O sigui, per tu el bàsquet què significava? I com els hi transmets això a qui entrenes?
2: Bueno, a mi el bàsquet m'ha agradat molt. A mi el bàsquet m'ha donat moltes coses, no només el que és l'esport en si, m'ha donat els amics. A l'actualitat el meu grup d'amics és de la meva època de jovenet al bàsquet, la meva parella és del bàsquet, els meus fills juguen a bàsquet. Per mi tot està centralitzat en el món del bàsquet i em dona moltes coses, no només el que és l'esport. Jo vaig deixar molt tard perquè també per mi, un cop vaig ser mare i tot això, era el meu espai, no? La meva estoneta d'anar a fer esport. Jo no concebeixo fer esport jo sola. Necessito anar i xerrar amb les meves companyes i també la competició em tira molt, sempre m'ha tirat molt, però bueno, és una mica això, me'n costa, a mi anar al gimnàs em costa.
1: Bàsquet perquè... no.
2: No.
1: Eugènia, tens entrenador o entrenadora?
5: Tinc un entrenador actualment.
1: Entrenador. Anna, tu tens entrenador o entrenadora?
0: Jo tinc un entrenador, de cara a la temporada vinent serà una entrenadora.
1: Que hi hagi més homes entrenadors també és una de les causes. El fet de que, igual, no sé, els entrenadors homes no estan tan al tanto de les preocupacions femenines?
3: Això és una sensibilitat que és evident que no tenen, però a l'estudi no era de les causes principals. Això és com un mal endèmic perquè les dones sempre ens hem d'acostumar a fer tot el que fem, les activitats que fem amb les ulleres d'homes, i llavors ja... Pues intentem sobreviure i fer igualment el que hem de fer. Que sigui home o dona, l'únic que fa és que no hi hagi aquesta sensibilitat, però no ho posaria en aquest cas com algo que faci que abandonin més, perquè no seria just dir-ho.
1: I la projecció professional?
3: La projecció professional, doncs, és una cosa evident que... jo quan vaig començar, o jo, la Laia, bueno, no teníem referents, o no existia, però per mi no va ser cap problema, perquè jo deia, m'agrada el Magic Johnson, que ja sóc gran, com fa les passades, o m'agrada el Magic, tot i que jo no podia matxacar, ostres, ja m'agradaria a mi ser com el Michael Jordan. I, bueno, eren referents, perquè jugaven a bàsquet, ho feien molt bé, però jo no em sentia... Bueno, t'acostumes. I llavors jo vaig seguir perquè m'ho passava molt bé.
1: Fins quan?
3: Fins als 35. Però jo perquè vaig ser professional. Yeah. He sigut professional 17 anys i llavors és com... és la manera fàcil. Però jo mai vaig voler ser professional, que és una de les coses que avui en dia amb les xarxes i amb aquests temes és un altre meló per obrir. La gent vol ser professional quan llavors és pressió. Mira, aquí haurien d'anar aquí a les... a demanar ajuda psicològica, perquè a la nostra època tu ho feies perquè t'agradava, i com que t'agradava i ho feies bé, pues, reforzo positivo, i anaves fent, i de cop i volta tenies ja un contracte, doncs, ai, pues, el signo, ai, que em donen diners. Ai,
1: és a dir, t'hi vas trobar sense...
3: I no és sense voler, no, és que m'apassiona tant, m'agradava tant, i no ho feia malament, llavors era gratificant, doncs... se li diu fer un Laura Pausini. Perquè a la Laura Pausini ho explica ella molt i li va passar el mateix. Jo no volia ser cantant professional i a part la fama això no m'agrada. A mi m'agradava cantar i efectivament cantava i cantava bé i és la roda que retroalimenta.
1: O sigui, la Mar Rovira va fer un Laura Pausini.
3: Sí,
1: jo
3: sí.
1: Jugava bé a bàsquet, pim-pam, pim-pam.
3: Sí.
1: No, i admirava Teje pel tema de referents dones, no?
4: Sí, no, però jo com a home que ha fet esport... Sí. Si segueixes fent esport més enllà d'adolescent esperant a ser professional, és que vius molt enganyat, eh?
1: Yeah.
4: És un percentatge amplíssim de la població.
1: Mm.
4: O sigui, sí que entenc el percentatge d'adolescents dones que deixen l'esport molt aviat perquè veuen que no hi ha una sortida professional, per talent, imagino que deu ser un percentatge similar al dels homes, no?
1: Mm.
4: Pregunto, eh?
3: Segons l'estudi, la veritat és que no hi ha molta afectació. Això és així, però no vull dir aquesta dada perquè realment hem de fer molt, perquè necessitem referents i necessitem...
4: Ah, això 100%.
1: Però en quant als referents, Teje, tothom baixaríem al carrer i faríem una enquesta de noms de dones futbolistes i d'en bàsquet ens costaria més.
4: Clar.
1: Això també afecta, imagino, no?
4: Sí. Clar.
3: Però fixeu-vos, també tornem a estar amb la mirada masculina, perquè sí. Ara perquè les referents, que això amb esports com en bàsquet, que hem estat mil milions d'anys abans, doncs ara resulta que els referents, que jo me alio i vull tenir referents femenins, que siguin les noies de futbol. Doncs, una altra vegada, és perquè són les ulleres d'homes i han decidit que, bueno, si hem de fer referents femenins, que siguin el més proper a lo nostre, quan podien haver sigut altres referents, no?
1: Débora, tu, quan has vist noies que ho deixen, la mare ha esgrimit moltes de les causes del per què ho deixen. T'ha sorprès alguna vegada alguna de les causes que dius, ostres, no ho entenc?
2: No. Normalment sempre ha sigut per estudis, o per falta de motivació, o perquè o han tingut potser una mala temporada, que també pot passar, no? Que tens una temporada que és dolenta i ja el que faltava, diguem, com és la gota que faltava per acabar-ho de deixar. I després, els equips femenins també tenim problemes ara per volums, o sigui, tenim equips amb poques jugadores perquè costa captar jugadores, altres esports han crescut més. Vale, llavors, abans el bàsquet era la primera elecció, ara ja no ho és tant i ens està costant una mica també omplir els equips. Llavors, abans, si tenies un equip de 12 i dos et pleguen, et quedes amb 10, no notes tant. Ara, si tens un equip amb 8 i et pleguen dos, et quedes amb 6 i ja no el pots fer. Llavors, és molt més complicat.
1: I en aquest continua jugant, ara fareu una consulta, no hi haurà, amb un psicòleg esportiu.
2: Sí,
1: Això quan ho comenceu a aplicar?
2: Això començarà al setembre. Quan iniciem la temporada, ara estem acabant de muntar una miqueta tot el cronograma de tot l'any, amb totes les activitats que farem. Estem acabant de polir el tema de la consulta, ja tenim el psicòleg, ja tenim el lloc, i ara hem d'acabar de fer aquests detalls, doncs com accediran, quins dies, de quina manera... No?
1: I la coses... idea és que s'escampi pels altres clubs. A tu, Anna, t'agradaria que hi hagués una consulta?
0: Sí, jo crec que el mateix d'això que busquem tenir fisioterapeutes o tenir condicionament físic o aquestes coses més específiques, jo crec que és un punt bastant important, que estaria guai que tinguéssim tots.
1: I a tu, Xènia, t'agradaria que hi hagués una consulta psicològica? Ara igual li podries estar consultant. Podré, combinar les dues coses, els estudis, el bàsquet...
5: Sí, a mi això m'agradaria. De fet, ho he vist en clubs bastant propers al Balaguer, com és el Força Lleida. El Força Lleida hi és. I és una cosa que em dóna bastanta enveja d'aquest club. O sigui, al final penso que tenir-ho ajudaria molt a gent com jo, que el vol deixar per estudis, o altra gent que està passant per males temporades i el vol deixar per això, o gent que es posa molta pressió, perquè al final la gent, com heu dit, altres, no se'l deixa pels estudis, ho deixa per altres motius. Jo penso que aniria molt bé un psicòleg al nostre club.
1: Mària, triem, no? Tu que ets psicòloga, ja això havia de,
3: no, jo
1: de passar.
3: Xènia, m'apunto perquè...
5: Vale.
1: Sàpigues que s'està fent ja, estan ja conxorxant-se per muntar un cotxe i venir-te a veure. Tu, Anna, també hi vas, no? A veure la...
0: Sí, em queda prop de casa.
1: I que tu hauràs de seguir-ho, eh? Si això va bé.
4: D'aquí un any farem allò on... Com ha anat, no?
1: Com ha anat, clar. Xènia, t'hem convençut una mica...
5: Bueno, sí, al final, entre vosaltres i la gent del meu entorn, em m'aneu convencent, perquè és que al final és el que he dit, o sigui, porto 11 anys jugant al bàsquet i a mi em sap molt greu deixar-lo. Llavors, poc a poc em va convencent i jo he parlat això amb el meu entrenador també i li he comentat, tipus, si jo continuo jugant al bàsquet l'any que ve, que sàpiguis que hi haurà entrenaments doncs, que no podré venir per estudiar. És a dir, li he com... fet veure la possibilitat de que si jo em quedo hauré de tenir com aquesta flexibilitat o necessitaré aquesta flexibilitat de saltar-me algun entrenament.
4: Vols que et faci un spoiler? Dies que diràs no vindré i acabaràs anant. Perquè ho necessitaràs.
5: Ja, això també és veritat.
1: I tens l'exemple de l'Anna, que és tot combinable, Anna, ens has explicat. Estic, estudies, què estàs estudiant?
0: Estic estudiant estadística.
1: I es pot. Entre números, entre gràfiques.
0: Estudio, treballo, estic independitzada, fem una mica de tot. Es pot, es pot.
1: Avui he jugat?
0: Avui no, avui...
1: L'han entrenat, perdona?
0: No, entreno dimarts, dimecres i divendres com a jugadora. Després sóc entrenadora, que avui tenia entrenament, però al final, amb això de festes de final de curs i aquestes coses, doncs avui no n'hi havia.
1: Mar, deu era l'exemple a seguir, no, l'Anna?
3: I tant. Sí.
1: Les has admirat. De veritat, moltes gràcies. Xènia, triaràs amb cap, segur. Espero que t'hagi servit aquesta conversa. Jo penso que és molt il·lustratiu el que m'ha explicat, i sobretot també pel que dèiem, perquè un 70% de les nenes que cursen l'ESO ja entre els 12 i 16 deixen de fer esport en aquesta etapa. Nosaltres ens hem volcat amb el bàsquet per aquest estudi tan interessant de la Mar i aquest projecte que té la Débora. Moltíssimes gràcies a totes, de veritat. A la Débora Ruiz, entrenadora del Club de Bàsquet Sant Jordi de Rubí i una de les impulsores del projecte Continua Jugant, i la Mar Rovira, psicòloga esportiva i autora de l'estudi Bàsquet Girls. Gràcies, de veritat. Anna, moltes gràcies. I Xènia, el mateix dic. Teje, ens veiem d'aquí uns minuts.
4: Fins ara.
1: Fins ara, Adelso.

0: Joan Bofill, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Què està passant i què recollim del dia?
1: El dia passa per aquest oferiment o aquesta pressió d'Alberto Núñez Feijóo del PP a Junts o al PNB. Els ofereix una moció de censura instrumental. És a dir, Feijóo els hi proposa que li donin suport per fer caure el govern de Pedro Sánchez i després automàticament ell es compromet a convocar les eleccions que demanen aquests dos partits.
2: Jo que ofrezco decència i elecció. Aquells que empiezan a hablar ahora de que hay que hacer las elecciones de forma inmediata, usted mejor aliado no va a tener. Decencia y elecciones. Fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN y por Coalición Canaria, 184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas, elecciones inmediatas. Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución.
1: Això ha dit aquest matí a Telecinco. De moment, cap dels altres partits interpel·lats ha dit res públicament sobre aquest oferiment. Recordem que arriba exactament quan fa 8 anys de la moció de censura que va fer Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, justament per als casos de corrupció. I avui han començat a Barcelona les noves jornades del Cercle d'Economia, l'edició número 41, fins dimecres. Hi haurà, per exemple, el rei Felip VI, el president del govern espanyol Pedro Sánchez, també el propi Núñez Feijóo, o representants de companyies com Telefònica, CaixaBank, Naturgy, Repsol o AstraZeneca. Avui ho ha inaugurat el president de la Generalitat, Salvador Illa, anunciant que mobilitzarà més de 1.800 milions d'euros properament, ha dit, per construir les infraestructures que són claus per Catalunya. És una inversió que ha dit que farà de la mà del món privat. Ho ha dit, doncs, en aquestes jornades que està seguint en Xavier Balló.
3: El govern traurà a concurs de manera immediata aquesta inversió, que anirà bàsicament a tres projectes: la línia 9 de metro de Barcelona, 366 quilòmetres de xarxa viària i el desdoblament parcial de la C-16 entre Berga i Bagà.
4: Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructura. El govern estem en disposició de treure un concurs de manera immediata, una inversió de 1.800 milions d'euros en aquest capítol.
3: Una inversió que la intenció del govern és que s'incrementi en 1.500 milions addicionals en una segona fase i que es construeixin les infraestructures en uns 6 anys.
1: I avui comença ja la campanya de la fruita i Lleida s'està preparant per rebre un miler de temporers. Per primera vegada es preveu que la gran majoria d'aquests temporers pugui treballar perquè tindrà papers gràcies a la regularització del govern espanyol. L'Ajuntament de Lleida ha obert una oficina municipal per assegurar que tots tinguin feina i també un sostre, per exemple, sobre un alberg, també un pavelló de la fira, perquè tots tinguin on dormir. Carlos Enjuanes és regidor d'Acció i Innovació Social de Lleida.
5: Tenim el pavelló 3 de fira de persones que no tenen contracte laboral i han arribat, evidentment, amb motiu de campanya. Aquí es faran serveis, com dic, de pernoctació, el servei de manutenció, el servei de menjador i de dutxes d'higiene.
1: I els Mossos apunten que el tiroteig a Badalona, en què una nena de 10 anys va quedar ferida ahir per una bala perduda, està relacionat amb el tràfic de drogues. La policia catalana assegura que estan a punt per detenir els autors mentre la menor es recupera a l'hospital sense que la seva vida corri perill. Martí Oliver.
6: La policia catalana té una investigació en marxa i una de les principals hipòtesis que té és que el tiroteig d'ahir a la tarda va ser entre dos grups criminals per un conflicte de tràfic de marihuana i ho desvinculen de violència contra la ciutadania. Recordem que una de les bales va rebotar en la menor i que va ser traslladada a l'hospital en un cotxe amb una ferida lleu al braç. És el segon tiroteig en una setmana al barri de Sant Roc i després de l'incident els Mossos han enviat efectius de reforç.
1: I els Mossos també han detingut dues persones en un altre tiroteig a Tordera. En aquest cas sospiten que era un narcoassalt.
6: Sí, aquesta matinada els Mossos han rebut l'avís d'un cotxe que fugia de Tordera. La policia ha perseguit els sospitosos fins a Salrà, on els han pogut aturar i un dels ocupants estava ferit per un tret i se l'ha traslladat a l'hospital. La policia catalana ho relaciona amb un narcoassalt d'unes hores abans que hi ha hagut en una plantació interior de marihuana a Tordera.
0: Tege, graderia del balcó.
7: Hola, Anna Puigvoltes, com estàs?
0: Estàs fantàstic, eh?
7: Sí.
0: Jo trobo que sí, sí. I si hem convençut a la Xènia que no deixi el bàsquet, seria fantàstic.
7: Després hi tornes a fer esport, eh?
0: Sí.
7: Sí, t'ho demana la vida.
0: Totalment. Què faràs avui?
7: Doncs, a banda de l'actualitat del dia, avui tenim una bona història, perquè
0: sí?
7: Dissabte va ser el Dia Mundial contra l'Esclerosi Múltiple. I ens visitarà l'Enric Herrera,
0: sí?
7: Que li van diagnosticar fa 12 anys esclerosi múltiple i en aquests 12 anys ha corregut les 6 maratons principals del món.
0: 6 maratons amb esclerosi múltiple.
7: La de Londres, la de Chicago, sí. La de Boston, la de Nova York, la de Berlín, la de Tòquio, la de Londres, les 6. Les ha corregut un cop ja diagnosticat,
0: increïble.
7: Sí. Allò de fer una mica d'esport pels símptomes, sí. tot plegat, doncs una mica d'esport se li va anar de les mans i
0: sembla una persona... Home, sembla una història increïble.
7: Odia a córrer, perquè odia a córrer, ens ho explicarà.
0: Ah, odia a córrer,
7: sí,
0: sobre.
7: Sí, sí, sí. Però ha fet el llibre que es, un llibre que es, ho explica, es diu Corro perquè t'estimo. Que és la, quan la seva família deia, però per què corres tant? Doncs per això, per tot l'entorn que es desviu per cuidar-lo.
0: I això li ha controlat una mica la malaltia?
7: Tant a nivell de símptomes com a nivell emocional. I mental.
0: Sens dubte.
7: Ha sigut
0: fantàstic.
7: Un bon far, un bon lloc on agafar-se l'esport, i ens explicarà la seva història, la seva experiència, perquè clar, és un diagnòstic que quan te'l donen doncs et cau el món a sobre. Si podem ajudar d'alguna manera a famílies o persones que també s'hi hagin de trobar, doncs tindrem aquest testimoni. A banda d'aquest llibre, tots els tot el que recapta i tota la recaptació va per finalitats solidàries, eh?
0: Doncs a quarts de nou.
7: A quarts de nou.
0: Escoltarem en Enric. Gràcies, Tefe. Fins ara. Carbo, com estàs?
8: Què tal? Bona tarda.
0: Avui és com la primavera s'ha fet espai. Estem d'acord, no?
8: No, però...
0: Home, no fa tanta calor, jo... Ja està,
8: sí,
0: ja
8: sí, sí, no, no, a veure...
0: Veig,
8: sí.
0: Mira, en Bofill porta una dessuadora, fa calor, però no fa la calor que feia.
8: Espera, clar, però hem passat de valors de canícula
0: vas
8: a valors...
0: Vas amb dessuadora.
9: No, és per el fred que fa aquí, que posen l'aire condicionat a menys 15, clar, però no és perquè fora s'està meravellosament.
8: Anna, no perdis la confiança en mi, jo t'explico perquè t'he fet aquest no tan contundent.
0: D'acord.
8: Fa uns dies estàvem en valors de plena canícula.
0: Mm.
8: El cos s'aclimata.
0: Sí.
8: Tu ho deus notar, quan baixes del Pirineu i vens a la ciutat de Barcelona, doncs la percepció és sempre diferent, no?
0: Sí.
8: És a dir, el cos es va aclimatant i, bé, màximes de 25 a 30 graus, amb humitats del 60, 70, 80%. Si això hagués passat la setmana passada, hauries dit, Jordi, quina aixafogó que ha fet avui.
0: Sí.
8: És a dir, tens raó, però... matitzant això, que en realitat les temperatures es mantenen molt per sobre del que seria habitual per aquestes dates. Dit això...
0: baixarà, per rectificar-te, baixarà una... No, que m'encanta, m'encanta.
8: Demà encara no, o no de manera molt apreciable, sí que entre dimecres i dissabte no et contrairé, perquè sí, el descens de temperatures ja serà contundent a tot Catalunya, i a més fins i tot anirà acompanyat d'alguns moments de pluja, sobretot entre dijous i divendres. D'augment, el més immediat, aquesta pròxima nit, temperatura que, com les últimes, es mourà la mínima, sobretot ja avançada la matinada i demà al matí, entre els 15 i els 20 graus, per sobre dels 20 a la façana costanera. És a dir, que pràcticament tot el litoral, de nou, nit tropical. Aquesta és una altra, no? Ara, quan fem mínimes una mica per sobre dels 20 graus, no semblen tant, perquè ara l'habitual ja, quan ve l'estiu, és que fem mínimes per sobre dels 25. Però aquests són salts qualitatius que, insisteixo, el nostre cos es va habituant, però que no era la norma del nostre clima. Doncs bé, demà, tot i ser principis de juny encara, mínimes tropicals a gran part del litoral. Després ens espera una jornada assolellada, amb més estones de núvols que avui, però igualment farà sol, i les màximes sense grans canvis. A unes comarques pujaran una mica, altres baixaran lleugerament, però en el conjunt de Catalunya ens mourem entre els 25 i els 30 graus de màxima, és a dir, encara... 27
0: sí, sí.
8: És el punt, diguem?
0: Altíssim, altíssimes temperatures.
8: 27 és el punt a partir del qual el nostre cos ja nota calor, 27 graus, i demà encara gran part de Catalunya estarem més a prop dels 30 que dels 25, a més, encara amb humitat alta, i a l'interior, sobretot cap a l'Ebre i al sud de Lleida, passarem dels 30 amb facilitat. I demà a la tarda el que guanyarà protagonisme serà el preludi d'un canvi de temps més significatiu, serà el vent. Bufarà fort a pràcticament tot Catalunya, de ponent a les comarques de la meitat oest de Catalunya, tramuntant als Pirineus i a l'Empordà, vent del sud, per exemple, les comarques de Barcelona. Aquest vent ja farà que demà avançada la tarda la sensació ja no sigui massa de calor, tot i que les temperatures tampoc hauran baixat molt, i demà a la tarda tindrem tronades que afectaran el Ripollès, la Garrotxa, l'Alt Empordà, també al nord d'Osona, el Pla de l'Estany, arribaran fins al Gironès i moltes també a la Costa Brava, però ja desfetes, tempestes que no passarien d'aquí. Sí que a partir de dimecres la temperatura, com dèiem, ja baixarà de manera apreciable, deixarà de fer calor i dijous és probable que les tempestes guanyin protagonisme a gran part de la meitat nord de Catalunya, però malauradament no seran generals i començaria a fer falta perquè el risc d'incendi no para d'augmentar.
0: Demà seguim repassant. Gràcies, Carbó.
8: Que vagi bé, no t'apriquis.
0: No. Antoni Suárez, el control de so. Ara són les 7:33 d'aquest dilluns 1 de juny. Joan, què ha de sonar?
9: Hans Zimmer.

0: Hans Zimmer, que és un dels compositors més prolífics que ha fet més bandes sonores.
1: M'encanta que soni
0: alemany.
1: Això aquesta hora així tan...
0: que sí, sí, és totalment de banda sonora. Hans Zimmer, que ha fet la del Rei Lleó, la de Dune, la d'Inception, Gladiator, Pearl Harbor, Gladiator, que ens va dir la...
1: Sí, Gladiator.
0: Perdó.
1: Gladiator.
0: Dunkerque. Doncs ara també és el creador, Hans Zimmer, de la banda sonora de la tercera temporada de la sèrie Euphoria HBO.
2: ¿Has estado en México?
3: ¿Yo? ¿En México?
0: Hem hagut d'esperar 4 anys perquè arribés la tercera temporada amb uns personatges que ja han acabat l'institut i ens ensenyen com s'han incorporat al món laboral, entre cometes, i ara entendreu per què poso les cometes. És una temporada que res té a veure amb les dues anteriors per la trama, també per la pròpia banda sonora, perquè fins ara la banda sonora era una cosa que sempre marcava molt Euphoria, que era, formava part del fenomen, juntament amb la fotografia, i el seu creador, l'artista Labrin, amb temes tan coneguts com aquests, All For Us, ja no ha fet la tercera temporada. Aquesta, All For Us, que era la principal de la temporada 1, o Still Don't Know My Name de la temporada 2. I ara, la tercera temporada, tenim a Hans Zimmer, però el gir de la sèrie ha estat tant que, a banda de la banda sonora... És una sèrie, podríem dir, com qualsevol altra, perquè, per cert, hi ha un paper molt important en aquesta sèrie tercera temporada, que és el que fa la Rosalía.
4: Bueno, pero es que tengo que llevarlo, yo understand. ¿Y si me mandan un detective privado, qué hago? ¿Eh?
5: Who are you talking to? I don't speak Spanish.
0: Que clar, no sé si és per comparació amb Zendaya o amb altres grans actors, que
1: no
0: bueno, hi ha algunes escenes que...
1: Estàs dient que no ho fa bé.
0: Que bueno, que...
1: Joan Bofill li està dient que Rosalía no és bona actriu, que canta molt bé, però...
0: No, dic que en algunes escenes, comparat, per exemple, amb Zendaya, doncs a vegades dius, ostres, no? N'hi ha una, que és una de les escenes que més virals s'ha fet de la tercera temporada, que és una discussió a crits amb la Ru, que és la que interpreta la Zendaya.
6: ¿Qué hablas? ¿Hood rat de qué, pedazo puta?
7: Hood rat. Hood rat, that's what you are.
6: Que te calles la puta boca ya, que como sigas hablando mierda te cojo y te rajo, hija de puta.
0: Doncs aquesta tercera temporada, que sobretot ha destacat per això, per aquesta viralitat, per aquests moments virals, perquè si fem cas de les crítiques, realment no passarà la història per res més. Feel the morning on my face. Vagi per davant que sóc molt fan d'Euphoria.
1: Ja, és que per això et dic que...
0: De la primera, segona temporada...
1: Et trobo molt honest,
0: fan,
1: avui.
0: Fan absolut. Però, per exemple, The Guardian deia... No ha valgut gens la pena l'espera. Una obra sòrdida i sense humor de pornografia del patiment. Quin alleujament que això s'acabi. IndieWire diu... Espiritualment buida. Les temporades anteriors eren més actives, insistents i ambicioses. O The Telegraph, una paròdia estranya del que havia estat. Crec que aquesta és l'última. Aquesta última és la que més millor ho defineix. Perquè s'ha criticat molt com s'ha banalitzat i s'ha cosificat algunes de les actrius, les dones, els personatges, que sembla que al sortir de l'institut totes es dediquen d'una manera o altra a prostituir-se o prostitueixen altres dones. Si la veieu, entendreu per què. La cosa és que ara mateix, a partir d'avui, ja està disponible l'últim capítol d'aquesta tercera temporada.
8: You know something we don't... How does so many people get to be so evil?
0: I quina pena, quin final, perquè resulta que publiquen l'últim capítol de la tercera temporada i de cop ens diuen, no serà l'últim capítol de la tercera temporada, serà l'últim capítol de tota la sèrie, perquè Euphoria s'acaba aquí i no continuarà. Hi ha hagut 26 episodis després d'haver estat un fenomen cultural, una plataforma de llançament d'una gran nova generació d'actors, perquè recordem que aquí van començar Sydney Sweeney, la Zendaya, en Jacob Elordi, que ara són mega estrelles, doncs van començar Euphoria. La primera temporada, que va ser 2019, la segona 2022, i acabes amb aquesta sensació que potser aquesta temporada... No, que no sabien massa com acabar la sèrie. Ha estat
1: un
0: final abrupte.
1: Que tu no t'has quedat ni trist, perquè no t'ha encantat.
0: Però s'entén una mica també, si fem cas al que deia el propi director Sam Levinson, que també ha rebut moltes crítiques de molts actors que no s'han sentit molt còmodes treballant amb ell. Deia això el director fa uns dies al podcast, que es diu podcast, del New York Times.
9: Because of the, you know, this actor's not available, so... So logistically it becomes tough, and then at the same time...
0: Parlava que hi havia actors amb agendes tan impossibles que havien hagut de traçar i de retrasar moltes vegades el rodatge, que això l'havia obligat a reescriure guions perquè cada vegada els actors eren més grans i que, per tant, doncs, segurament aquesta sèrie, al final d'aquesta sèrie, ha sigut una mica improvisada. I, a més, deien també que hi havia molta mala maror entre alguns dels protagonistes o alguns dels actors amb el propi director. Així que, al final, aquest ha estat el final d'Eufòria, que és una pena, tenint en compte que aquesta sèrie havia començat sent un gran fenomen de massa. És una mica el que va passar amb aquella sèrie de The Weeknd, recordes? The Idol, que també va ser un fracàs absolut.
1: Amunci, no, algú plora en aquesta taula perquè s'hagi acabat Eufòria?
0: Home, és que tu també fas les preguntes molt dirigides.
1: Ja, és que m'encanta, és igual.
0: No,
1: he dit, a plora.
10: És absolutament esperpèntica. Mira, és que
1: esperpèntica. He buscat en Bordeus.
10: No, a més, no estic gens d'acord. O sigui, estic d'acord que la primera temporada tenia esperit, jo ja crec que la segona és una debacle absoluta. Però, clar, a mi em passa que, com a home bàsic heterosexual, que dic que em connecto a les xarxes, rebo 35 impactes sexualitzant a Sidney Sweeney, faci el que faci. No, puc obrir una xarxa social sense rebre alguna... I clar, també com a home bàsic heterosexual vaig caure en aquests impactes i només per aquesta curiositat vaig mirar la sèrie. És absolutament inenarrable, inaguantable, és... No, tots els crítics tenen raó. Buida d'esperit, per mi, és el que la...
1: S'han quedat totes les crítiques.
10: O sigui, no té cap mena d'esperit i és molt estrany amb això que dèiem de la Rosalía, perquè han adquirit tal magnitud aquests, els que hi participen, que és un cas molt estrany on sembla que cedeixin tot el capital cultural a la sèrie, però no s'entén perquè l'únic que fan és fer-se mal. O sigui, hi ha carreres artístiques, Cindy Sweeney per començar, que no té cap mena de sentit que el seu representant no hagi aturat la seqüència, perquè totes, Zendaya mateix, però és que no se'n salva ni un. És molt estrany d'explicar, és un fenomen... Entenc que aquesta espera han volgut participar del fenomen, però ara és el fenomen, les escorrielles del fenomen que es poden dur carreres, vull dir, d'aquesta, no se les endurà perquè són tots molt famosos, però jo no havia vist mai una debacle així, sobretot per això que ha dit el Joan, la magnitud que havien agafat aquests personatges és molt estrany que hagin accedit, vull dir, jo si fos un representant d'ells...
1: Però l'has aguantat, saltat... malgrat tot l'has vist.
10: No, arriba, ni tan sols a les seqüències que... No, m'he enfadat. He vist bastants episodis, però no és... Bueno, sí, qualsevol episodi és molt...
1: Tu l'has vist, Lucía?
11: M'estan entrant ganes de veure-la. No he vist cap capítol mai.
10: Inenarrable.
1: Inenarrable, tu clara tampoc,
10: però a mi m'havia agradat, la primera.
12: A mi m'ha agradat, penso, mira, tot això que m'he estalviat.
11: Jo, per curiositat, vull saber de què estem parlant.
1: Mira, jo vaig començar els primers capítols, que t'ho vaig explicar, sí, però tenia els fills adolescents i no vaig poder continuar.
11: No,
1: fa un patiment, vaig dir, tot el dia s'estan drogant
10: i follant pels racons. Estava basada en la història personal del director. D'aquí tenia una... Això moltes vegades passa, també, no? Que algú té una bona història personal per explicar, la crema en una primera temporada i quan ha d'imaginar, aquí es veu que no és el mateix un confessor que un escriptor amb talent que sap elaborar-ho. És un cas claríssim per mi.
0: Que a mi, ara dèiem amb Bordeus, ens va agradar molt la primera temporada, però hi ha una crítica de Carlos Boyero, de la primera temporada, no de la tercera.
1: Boyero, sisplau, Boyero.
0: Veo con estupefacción la primera temporada de la serie que dicen las modernas y los modernos que es la bomba y alucino con esta corte de adolescentes tarados. Todos están colgados.
11: Cada vegada tinc més ganes de veure.
10: No tenia raó, però... No,
1: dos minuts, que de seguida comencem.

0: 7:46, aquí estem amb la Clara Blanchard, la Llucia Ramis, en Joan Bordeus. Estava pensant, Llucia, que avui és un dia, sempre t'ho dic, és que m'encanta, és dilluns i és dia 1.
1: Ho he pensat.
0: Està tot endreçat.
1: Sí, és com toca.
0: És com toca.
1: Clar.
0: Per tant, és un bon dia, no?, perquè estàs constipadíssima encara.
1: Molt
0: no?
1: constipada encara, molt constipada, però a poc a poc vaig recuperant-me.
0: Vosaltres, que sigui dilluns i 1...
2: A mi m'agrada, eh?
0: Ah, també us agrada.
2: Que el cap de setmana sigui 6-7, a mi això...
0: T'organitza l'agenda...
2: Sí,
3: molt a favor.
0: A tu també, Bordeus?
1: Són gent d'ordre, són gent d'ordre.
4: Realment hi ha consens, en això.
0: Realment?
3: Sí. Jo vull la setmana amb el calendari d'autònom i si veig el mes, i el mes és fa setmanes quadrades... Ja veig les factures. Saps com el Matrix que veuen?
0: Veu,
3: la realitat veu números,
0: autònoms,
3: vull dir, igual.
0: Que l'altre dia es van manifestar els autònoms, eh?
1: Clar, i com sempre no ens vàrem assabentar.
3: Aquí estava jo, també.
0: Jo
3: aquí,
0: vaig ja estar, un moment, vaig estar a punt d'escriure-us i dic, no pot ser, no pot ser que el risc dels autònoms sobre vosaltres...
1: Jo ho he sabut avui.
3: Jo també.
0: Avui?
3: Sí. És molt gros, és molt gros.
0: Molt malament. Anem a una altra reivindicació. Fa setmanes que parlem de vagues, de mobilitzacions. Avui destaca la dels metges.
4: Sí, perquè ja fa temps que estem explicant com els metges demanen, sobretot acabant les jornades maratonianes, també les guàrdies de 24 hores, que molt sovint han de fer més d'un cop a la setmana perquè no hi ha prous efectius mèdics. I recordem que els metges ja han convocat 11 vagues des del mes d'octubre, que no han tingut els resultats perquè la Generalitat no s'ha reunit ni una sola vegada amb el sindicat majoritari, Metges de Catalunya. I, per tant, avui han canviat d'estratègia, diguéssim. Ara la protesta que faran és fer les seves hores i res més, no cobriran hores extra i com a mínim ja hi ha 110 serveis d'una trentena d'hospitals catalans en què els metges doncs, es limiten a fer el seu horari. És una acció que ha impulsat aquest sindicat Metges de Catalunya.
0: Josep Maria Serra, anestesiòleg de l'Hospital de Valls. Com estàs? Bona tarda, doctor.
5: Hola, molt bona tarda.
0: És vicepresident també del sindicat de metges. Com ha anat el dia?
5: Sí. Doncs, home, és un dia que tristament hem d'arribar a fer circumstàncies com aquestes de dir, escolti, prou, potser ja, no? Perquè sí que és cert el que dieu vosaltres, que hem fet moltes reunions per intentar solucionar una sèrie de problemes i la interlocució amb el Departament de Salut ha sigut molt, molt, molt escassa i molt poc productiva. I clar, nosaltres que fer vaga ens costa molt, ens costa moltíssim. De fet, si ho recordeu, l'any 23 vam fer una vaga que vam mobilitzar 10.000 metges al carrer, metges facultatius, i vam deixar-ho estar perquè tenim la promesa per part del Departament de Salut, per part del conseller Balcells, de fer una taula en la qual es pogués parlar d'aquests temes per intentar desencallar tota una sèrie de mancances que veníem arrossegant des de feia molt temps. Però això ja fa temps i estem aquí encara. Vull dir que pocs avanços hem tingut.
4: Com s'ha fet el no fer les hores de més? Com us heu organitzat, en aquest cas, a l'Hospital de Valls?
5: Mira, aquesta és una posició que, de fet, això nosaltres ja ho havíem proposat fa molt de temps, perquè tenim un país que ha anat creixent de població i d'una forma molt marcada en els últims 15 anys, i que ara, després de la pandèmia, veiem l'increment poblacional d'uns 100.000 o 112.000 habitants cada any, i això fa que anirem augmentant. Ja estan parlant de la Catalunya, estem als 8 milions, ja estan parlant de la Catalunya als 10. I el que passa és que nosaltres tenim unes dotacions que molt probablement s'acostin més a la dels 6 milions que no pas a la dels 8. I això, que nosaltres ho veiem, perquè ho veiem l'assistència, el sistema sanitari ha canviat molt, moltíssim en els últims 25-30 anys. I arrossega una sèrie de problemàtiques que en el seu moment no s'ha actuat d'una forma eficient i ara en paguem els efectes secundaris o les conseqüències. I hi ha molta gent, sobretot gent jove i gent no tan jove. Jo ja he passat dels 60 i jo és allò que la professió era abans que tot, però també te'n dones compte que la vida és abans de tot. I aquesta gent jove ens ho està ensenyant, de que és cert, allò que bé, tira i ja està, pel camí vas deixant masses coses. I el que la gent no està disposada és a abandonar la seva vida personal a canvi d'un sistema que, de fet, no l'està cuidant i que no l'està valorant i que no li està donant les eines per poder fer la feina d'una manera eficient, amb seguretat i sense que suposi una càrrega personal importantíssima. I per això la gent jove, sobretot la gent jove, ha dit prou, i la gent que ja són més grans han dit tenim tota la raó, és veritat, teniu raó, i el que hem de fer és intentar canviar el sistema perquè vosaltres i els que vinguin darrere puguin atendre la gent amb qualitat, amb eficiència i amb seguretat, sobretot,
6: i que no se'ns enfonsi un sistema públic com és el que teníem nosaltres fins fa uns quants anys.
0: Clara, ho deies, o sigui, està molt lligada a la vostra professió, a la vocació. Estàs acostumat a atendre una estona més a un pacient que vol saber, no? En el teu cas, ets anestesiòleg.
5: Sí.
0: Costa molt, en el vostre cas, dir, doncs aquí deixo el boli, s'ha acabat la... he fet les hores i anar-me'n, no?
5: No ho hem fet mai, això. Mai. És que no se'ns passa ni pel cap. Tu creus que algú agafa i plega quan s'acaba, quan sona la sirena, agafa i marxa amb una intervenció? No, impossible. Això és que no cap a cap cap. Però el que sí és que no es pot ser és que això, aquesta vocació, s'utilitzi per justificar altres coses. I això és el que s'ha acabat. I la campanya que hem posat de ni un minut més és el s'ha acabat. I això va ser... arrel de coses que ens deien, hi ha gent que ja ens havia format a nosaltres de fa molts anys, que ja, alguns ja no hi són, no? Que al moment de jubilar-se diu, escolta'm, ni un quart d'hora més. Nosaltres ja hem baixat del quart d'hora a ni un minut més, perquè ja no es pot aguantar.
0: La Generalitat ja ha avisat que la vostra decisió afectarà les llistes d'espera. Com era d'esperar, però no sé, que ja ho hagi manifestat, no sé com us afecta.
5: Potser anem a explicar una miqueta, perquè això de les hores extres ho expliquem. Mireu, nosaltres, el col·lectiu mèdic i facultatiu, les nostres condicions laborals venen regulades amb un estatut marc, que és l'estatut marc que no us sentit a parlar, que és el que uneix tota la mobilització de tot l'estat espanyol, i ens obliga específicament a treballar una jornada determinada. Per exemple, en el cas de l'Institut Català de la Salut, el grup 1, el grup de metges i facultatius, són 1.642 hores l'any de jornada ordinària, i a la concertada de 1.688 hores. Som els que tenim la jornada, tots els grups professionals dels dos àmbits, la jornada més alta. Però, a més, nosaltres tenim l'obligació de fer fins als 50 o 55 anys una jornada que se'n denomina d'atenció continuada, que és el que en denominem les guàrdies. Val? Aquesta jornada és obligatòria, però no es diu, i específicament la van retirar que fos considerada com hores extres, per, evidentment, pel cost que això suposaria. Es dona la paradoxa que durant molts anys, i fins i tot ara, que el preu d'aquesta hora d'atenció continuada és més baix el preu que no pas el preu de jornada ordinària. Per exemple, jo a les 12 del migdia estic fent una anestèsia per un pacient programat i a les 12 de la nit o a les 3 de la matinada estic fent una anestèsia per un pacient que no és programat, que és urgent, amb una patologia urgent i, a més, que se li poden complicar moltes coses i el preu que rebo per això, el preu, només parlant de preu, és més baix que el de la jornada ordinària. I, a part, és que ja porto treballant no sé quantes hores, que ja ni me n'en recordo, partint de que tens aquesta situació. I, a més, amb unes circumstàncies de que tens menys personal per poder atendre aquestes circumstàncies. Això és intolerable. Doncs, un cop fet això, hi ha la possibilitat d'allargar la jornada una miqueta més. Aquí a Espanya es permet fer jornada d'atenció continuada, és a dir, guàrdies, 150 hores més enllà del que diu la normativa europea. La normativa europea diu que entre jornada ordinària i jornada d'atenció continuada han de ser 2.187 hores. Bé, doncs aquí 150 hores més per qui vulgui. I si no, peonades, o si no, activitat addicional. I això és a canvi de diners, esclar, és que si no, no ho faria la gent. I per què ho fa la gent? Els diners. Perquè tenim una remuneració que és baixa i d'això ens se n'aprofiten
0: per complementar el
5: sou. No cal tocar res perquè així tenim un 30% de l'activitat que no hem de contractar un 30% de plantilla de metges, especialistes i facultatius per poder fer aquesta activitat. Però aquí hem dit prou. Que es contracti qui toqui i si no n'hi ha, és que està mal programat des de fa més de 20 anys.
0: Doctor, pregunta a la Clara. Clara.
2: Sí, aquesta falta de mans, doctor, jo em pregunto, és que falten mans perquè a qui sigui no li convé o no li interessa invertir o perquè no hi ha metges? És que sempre tinc aquest dubte amb els metges.
5: Jo sóc anestesiòleg. La Societat Catalana d'Anestèsia, l'any 2000 o 2001, va fer un estudi a l'ANESCAT en el qual feia un estudi de tots els anestesiòlegs de Catalunya. I llavors la Societat Catalana va advertir del dèficit flagrant d'anestesiòlegs en els propers 5 o 10 anys. Això vol dir que era el 2005 al 2010. Estem al 2026. Això no és una cosa que passi ara. És un error estructural mantingut en el temps i que no s'ha fet les mesures correctores adients. Tothom sap, perquè l'Hisenda ho sap tot, tothom sap quina edat tenim, el que cobrem, el que deixem de cobrar, les hores que portem treballades, tothom ho sap. És a dir, una programació per generar els professionals necessaris per una societat que va creixent amb una anticipació, sabent que necessites un metge especialista, necessites com a mínim 10 anys
6: o 11 anys de formació per poder-lo disposar, això necessita una planificació. Aquesta planificació, si ha existit, ha sigut deficitària. Hi ha responsables d'això. Hi ha 25 anys al darrere de responsables que això sigui així. I això ha passat d'aquesta manera. I l'altra cosa és que, un cop tenim aquests especialistes, com els distribuïm al territori? El sistema català, que és aquest sistema tan fantàstic, públic o privat, què passa? Que el Departament de Salut no pot assignar el personal en un lloc o en un altre, sinó que han de fer els centres com si fossin equips de futbol, d'intentar fitxar amb un o amb l'altre per veure si tinc més o menys professionals per poder fer una feina que jo, amb la contracta del Departament de Salut, i després ja m'espavilo ja de veure si tinc prou altres mans per poder-la fer. Moltes vegades no en tinc i apreto els professionals perquè la facin. I aquesta és la circumstància que tenim.
0: La Llucia et fa dues preguntes que haurem de parar. No les podràs contestar perquè hem de fer una petita pausa, però deixa-les llançades,
1: no, Llucia. No, una era aquesta, mirant cap enrere, aquella marea blanca que hi va haver l'any 2012-2013, sí, si va servir de qualque cosa, perquè aquelles marees eren contra les retallades en sanitat. I la segona és aquesta pel·lícula documental A mi qui me cuida, que han fet amb un coworking de gent de professionals de la salut, que explica molt bé de quina manera el sistema actual, aquesta càrrega de feina, afecta directament a la salut mental dels propis metges, dels propis sanitaris, de la gent de la salut, i com això acaba afectant també en els pacients.
0: Doctor, li deixem dos minuts per reflexionar tant si va servir la marea de 2012 i aquesta pel·lícula A mi qui me cuida. Ara tornem, dos minutets.
7: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.
8: Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
9: Quan jo vaig escriure Ragazzo i estava intentant muntar-la, no vam tenir suport de ningú, o sigui, ningú. Vull dir, vam intentar presentar-ho a tot arreu i la penya era com aquests niñatos que volen fer, no, és igual, no vam tenir suport de ningú, i ens vam gastar 40 euros per fer la producció d'aquesta obra. I assajàvem a casa meva, i a casa meva hi havia aquesta taula i hi havia, bueno, doncs el somier, doncs les coses que tenim, i assajàvem amb el que jo tenia a casa i encara són els mateixos mobles. Sí.
10: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
7: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.

0: 8 en punt. Hem tingut meditant el doctor Josep Maria Serra, anestesiòleg de l'Hospital de Valls. La Llucia havia formulat aquestes dues preguntes, no? 2012, aquelles manifestacions de la marea blanca, van servir d'alguna cosa, doctor?
1: Vam servir per manifestar un malestar. I van servir per manifestar que hi havia coses que no s'hi podia jugar amb elles. Però després la repercussió real, al final, ha sigut molt pobre.
0: A la vista està, no?
1: Tot puja de preu. Tot puja de preu. La sanitat no pot ser un negoci. És una inversió per la salut de la població. Deficitari, escolti, no sé si és deficitari o no. Jo el que sé és que tot té un preu i s'ha de pagar aquest preu per poder tenir una sanitat correcta, per poder donar un bon servei a la població. Punt. Més igual qui mani, més igual qui sigui, més igual. Però aquest és l'objectiu. I s'ha de fer amb uns paràmetres de qualitat, d'eficiència i de seguretat. I això no es pot retallar. I moltes vegades se'ns han retallat coses que ens han fet perillar aquests aspectes. I prova n'és és que veuen que els pressupostos en sanitat cada vegada augmenten. El que cal veure és si realment les inversions van allà on tindrien que anar. Quan parlen d'increment de professionals que es contracten, s'hauria de definir quin tipus de professionals, quin nombre i on van destinats. Perquè que el departament digui que s'han contractat tants és que no els contracta el departament. El contracten les empreses que té contractades el departament com a subsidiaris per poder fer una sèrie de tasques. Ja li dic jo que ja ens agradaria a nosaltres que el registre de professionals que hauria de ser actiu des del 2003, 2008 i finalment des del 2015, l'últim decret, de tenir-lo públic, que no ho és, per poder veure quina és la dotació de metges especialistes en cada un dels hospitals de Catalunya. Seria bastant, bastant significatiu. I veure si això s'adapta a les necessitats de la població que dona servei. I respecte a la segona pregunta, sí, jo vaig anar a veure aquesta projecció que es va fer aquí.
0: A mi qui me cuida.
2: Sí, es va fer a Girona, em sembla, no?
1: Sí, la Tamara Contreras va venir aquí a Barcelona i vam participar com a direcció de metges de Catalunya, els vam acompanyar. De fet, reflexa la situació real que es viu en molts centres, a molts. La salut mental, però també la física, la salut mental cada vegada té més pes. De fet, en aquest aspecte, la meva especialitat, anestesiologia, reanimació i terapèutica del dolor, té uns alts índexs de dependències, de substàncies, i té un alt índex de suïcidis, dels més alts dins de la professió sanitària. Malauradament, portem ja en el que portem d'any, tenim 3 residents d'especialitat d'anestèsia que han perdut la vida per aquest motiu. Nosaltres aquí hem demanat, junt amb l'Associació Mira Espanya, trobar-nos amb el Departament de Salut per poder-hi posar algun tipus

0: urgència i ginecologia, una urgència de traumatologia, de totes les especialitats. Passen totes per tenir un servei d'anestèsia que els dona servei precisament per poder afrontar les urgències. Nosaltres ens ho mengem tot i som els últims de marxar. Val? I a més portem les reanimacions postquirúrgiques dels pacients operats. I això passa durant les guàrdies, i passa els caps de setmana, i passa quan hi ha poc personal, i passa... És a dir, hi ha molts centres que tenen formació especialitzada, cada vegada més, des de fa temps, des de fa temps, no és ara nou, els residents ocupen places estructurals que haurien de ser ocupades per metges especialistes, perquè no deixen de ser metges en formació que el primer any han d'anar adaptant els seus coneixements a l'activitat que han d'anar fent i progressivament, que per això és un sistema de formació per tenir uns bons professionals. No podem tenir professionals que no siguin supervisats, no podem tenir professionals que siguin sotmesos a una pressió que no els hi correspon. Per què? Perquè tenim manca dels professionals que tocarien.
1: M'ha impressionat molt el que he dit, Tres companys suïcidats i tota aquesta dependència. Amb tot aquest panorama, amb totes les reivindicacions històriques, amb aquesta manifestació que va haver-hi ja de la Marea Blanca del 2012, que deia, va servir per visibilitzar-nos res més, com pot ser que encara no hi hagi hagut una reunió amb Sanitat, amb la Conselleria?
0: Miri, quan des del CatSalut diuen que hem tingut 20 i pico reunions, ens hi hem trobat, ens n'hem trobant, però no són reunions de negociació. Pensi vostè que, com hem comentat, no? que portem ja 11 dies de vaga convocada. Bé, tots els dies de la vaga convocada hem anat al Departament d'Empresa i Treball, on es fa la mediació per intentar trobar una solució i a veure si es pot desconvocar la vaga. Doncs, sistemàticament, ni el CatSalut ni el Departament de Salut s'han personat i argumenten que els temes que nosaltres tractem són temes que no són competència de la Generalitat. I em pregunto, com pot ser que la jornada no sigui competència de la Generalitat amb l'Estatut Marc actual, quan a l'Aragó, per exemple, no fa pas massa, s'ha arribat a acordar que es disminueixi 35 hores? Que això a Aragó ho fan molt bé i nosaltres no en sabem? O què passa? Que tenim les mans lligades per les patronals perquè els interès, no ho sé. Però jo el que li puc dir és que d'aquestes reunions específicament de negociació dels motius de conflicte actuals, no n'hi ha hagut, pràcticament. I que les altres reunions són reunions que venen d'aquella taula que vam aconseguir l'any 23 per intentar parlar de temes junt amb els col·legis de metges que afecten a la professió específicament, perquè ens trobem que nosaltres com a col·lectiu, els metges com a professionals dins del sistema sanitari, proporcionalment som entre un 20 i un 25%, no som més. I portar tots aquests temes a les meses de negociació, hi ha interessos d'altres col·lectius que en cap cas són els nostres objectius. Per què? Perquè nosaltres som els únics que tenim, per exemple, aquestes jornades més llargues, per exemple, de les atencions continuades en forma de guàrdies, d'aquesta determinada manera. Nosaltres, la responsabilitat i la pressió assistencial que tenim, perquè som els professionals que som els que acabem, ho sento, les llistes d'espera. Llista d'espera de què? De traumatologia. Per què? Perquè és un traumatòleg el que ha de veure. Llista d'espera per prova complementària. Qui ha de veure això? Doncs l'especialista de radiodiagnòstic. Llista d'espera d'intervenció quirúrgica, ho sento. És l'anestesiòleg, és el cirurgià de l'especialitat que sigui, amb tot el personal, evidentment, necessari. Però, bàsicament, el que pivota i la deficiència fonamental hi ha és de metges especialistes. Quan diuen, falten metges, jo dic, escolti'm, és com parlar de periodistes. Quants periodistes del motor hi ha? Bueno, serveixen per fer notícies polítiques? Home, segurament sí, però segurament dominaran molt més altres àmbits.
1: Sí.
0: Doncs,
1: correcte.
0: Quan parlem de metges, és un tema genèric.
1: Sí, sí.
0: Tu acabes del grau, o abans de la llicència del grau, ja ets metge, però així no pots exercir a la medicina pública. Necessites la titulació d'especialista que passa pel MIR, és l'examen, a la meva època eren 1.700 o 1.800 places per 20 i pico mil persones, ara la cosa continua ara amb unes ràtios que anem cap allà, una miqueta més arreglada, però tenim fatal, però necessites el procés selectiu i després la formació.
1: Doctor, deixi'm que en Joan li faci, perquè se'n va el temps, el Joan li fa una pregunta i acabem. No, és molt interessant el que està explicant.
2: No, veig que sigui una pregunta senzilla. Bé, doctor, jo només li volia preguntar com casa això amb un altre, perquè ha parlat de saturació, amb un altre problema recurrent, que si jo entenc bé, sento molt sovint parlar el doctor Pedrós, el president del Col·legi de Metges, i sempre que parla, diu que un dels problemes del model sanitari català és que no forma prou metges d'aquí i deixa entendre que han de contractar-se metges o importar-se metges que potser no estan amb uns estàndards acadèmics o homologats als d'aquí. Llavors, si, tal com vostè ha dit, calen 11 anys per forçar un metge, el sistema ja està saturat i un dels problemes també té a veure amb que hi ha uns estàndards molt alts que a vegades s'han de cobrir a la baixa,

0: Què passarà? Com se soluciona això? Perquè només veig que encara sento aquesta reivindicació, la poso al costat de l'altra, i només veig que poques raons per ser optimistes.
1: Miri, el problema no és un problema que tingui una solució simple, fàcil i ràpida, en absolut, perquè és un problema que ve de lluny amb molts condicionants. Si tenim pocs metges residents és perquè durant les retallades van disminuir les places de formació de metges residents i van augmentar el nombre d'estudiants de medicina. Per què? Interessos econòmics. Hi ha uns interessos polítics per fer polítiques d'una manera determinada i tractar el personal d'una manera determinada. I això arrosseguem no és ara, sinó que ho portem des de fa més de 25 anys. Les conseqüències són aquestes. Ara el que cal veure és mirar de futur i veure com ho remuntem, definir on volem arribar i gestionar mentrestant. No n'hi ha d'altra.
2: T'ha quedat resposta, Joan Bordeus.
0: Ara veig que tornarem a sentir el doctor...
2: El doctor Serra, sí. El doctor Serra, anestesiòleg de l'Hospital de Valls. Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
2: Ha estat molt clarificador, molt important avui haver-vos escoltat. Gràcies.
1: Gràcies, bona tarda.
2: Voleu afegir alguna cosa més d'aquesta vaga? Però, clar, jo volia preguntar-li també com observen ells el pols que hi ha entre educació i mestres. Són diferents les reivindicacions.
3: Sí, però al final estem parlant de retallades i de qui les, o sigui, qui les va començar a materialitzar i quants anys han passat. Jo faig sempre us dono la xapa amb fa 15 anys, 16-17, que és quan les van anunciar, i ara que hem tocat os.
4: Ara que has dit això dels 16 anys, el 2010 també va haver una visita al Papa. La Roja va jugar al Mundial i faltava molt poc per la marea blanca i per la marea verda. La marea verda per reivindicar les retallades, o sigui, en contra de les retallades en educació, la marea blanca en contra de les retallades en sanitat.
2: 2010.
4: Sí, això, tot això, no, varen començar després, però sí. Era just en aquell moment. I, a més, bé, hi havia uns quants... El gran problema del país era l'habitatge. Tot això passava l'any 2010 i clar...
2: Estàs parlant del dia de la marmota?
4: 16 anys després tens aquesta sensació de déjà vu, de déjà vu aquí.
2: Ve el Papa.
4: Que, no, clar, és que dius, ostres, què ha passat aquí? Tornem a estar allà mateix o és que no ens hem mogut del lloc, no? I aquest és el que m'inquieta últimament, perquè dius, ostres, veig tants ecos d'aquella època, no? De la primera vegada la història passa com a tragèdia i la segona com a farsa, que no sé.
2: Mira, ara fem una minipausa, que hi ha dades també del CENS, que crec que són interessants de comentar, que la Clara ha aglutinat.
5: Al balcó.
6: Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
7: Contento.
8: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: Vente a la Mutua y todos contentos.
8: Condiciones en Mutua.es. ¿Cómo viviremos? ¿Dónde viviremos? ¿Cuánto viviremos? Estas son las preguntas que definirán nuestro futuro. La cadena se reúne el 4 de junio a los líderes empresariales e institucionales que ya tienen las respuestas en Seremos, un encuentro para construir juntos el futuro. Seremos, construyendo el futuro. Organiza la cadena SER con el impulso de Moeve. Este futuro tiene futuro y Johnson & Johnson, transformando el futuro de la medicina, redefiniendo el cuidado de la salud.
9: Masref es el mejor programa de puntos. Punto. Cada año billete gratis. Punto y coma. Y si eres plata, un descuento del 50% anual. Punto y aparte.
10: Masref, más viajes, más puntos.
9: Punto.
11: A la cadena SER, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: 8 i 13, Clara, avui es publica al País les dades de l'últim Atlas de la Vulnerabilitat Urbana que publica el Ministeri d'Agenda Urbana, amb dades interessantíssimes, no?
1: Sí, per exemple, el nucli central de la... Bueno, ara els explicarà millor la Clara.
0: Ja, que
1: ara,
0: però si fas el resumet...
1: No li vull jo treure tot el que ha explicat, però, per exemple, la vulnerabilitat ha desaparegut del nucli central de la ciutat de Barcelona, si traiem el districte de Ciutat Vella, i en aquest atles de vulnerabilitat amb un cens del 2021 ja diu que la zona més cèntrica ja no té aquests senyals de vulnerabilitat, en canvi, si ens anem a la perifèria de la ciutat, fora de Barcelona, zones menys cares de l'àrea metropolitana, doncs veiem que això s'està extenent. Per exemple, el 2011 a Barcelona hi havia 47 barris vulnerables on hi vivia el 27% de la població. I ara la ciutat de 47 passa a 27 barris vulnerables on hi viu el 16% de la població.
0: Interpreta'ns.
2: Aquest atlas, ojo, perquè l'equip que el fa, que li encarrega, són equips d'una universitat madrilenya, els estan retallant. Cada vegada van més a poc, perquè els hi han retallat la pasta que els hi donen per fer l'atlas.
0: Quan és interessantíssim, importantíssim,
2: sí,
0: no?
2: Sí. Sí, però clar, fixeu-vos que són dades del 21, perquè el cens és els anys amb 1, l'1, el 10, el 21. Bueno, el que ve a explicar és que entre les millores urbanes públiques que comporten rehabilitació privada, que a més comporta pujades de lloguer, que hi ha barris... És a dir, no diu que es tregui la... Primer, parlen de vulnerabilitat, no estem parlant només de pobresa. La vulnerabilitat vol dir pobresa, estudis baixos, part d'habitatges envellit. Llavors, cada vegada, el centre, el que entenem per centre Barcelona, però extens, no? Des de Sants fins a Sant Andreu, hi ha menys barris vulnerables. Perquè els estem expulsant cap al centre i, en canvi, hi ha nuclis...
0: Cap a la perifèria.
2: Clar, perifèria estem parlant de zona nord de Nou Barris, estem parlant de Besòs i estem parlant de Ciutat Vella. Ciutat Vella és zona d'arribada, per tant és molt difícil que remunti, perquè com que és zona d'arribada sempre arriba gent precària o sense papers, o... però històricament dels segles, eh? I l'altre són dues perifèries claríssimes, el nord del nord i el Besòs, que ara mateix està en una situació supercomplicada. I una altra cosa que explica també és com aquesta vulnerabilitat és una qüestió de capes, que a mi això m'agrada molt explicar-ho sempre. O sigui, tu abans podies ser pobre perquè estaves a l'atur, ara pots tenir una feina i qualificada i ser vulnerable, perquè no pots pagar el preu de l'habitatge o perquè no pots donar segons quins serveis als teus fills, amb la qual cosa és un drama bastant bèstia. L'Agustín Fernández Aja, que és un perfil molt curiós perquè és un líder veïnal de Madrid i a més és estudiós i fa dècades que fa aquest atlas, diu és que els barris exclusius també es tornen excloients.
0: Clar.
2: I clar, llavors, si em preguntessis quina mena de barris estem parlant, doncs alguns barris de Sants, alguns barris de Gràcia, que encara figuraven nuclis vulnerables, doncs per això, perquè el parc d'habitatge era tal, o perquè estaven envellits, o perquè hi havia una bossa de pobresa i la gent no estudiava, però ja es van escampant. I la reflexió que jo sempre em faig quan passa això és on va la gent, no? Perquè ho comparava amb l'institut. A mi, a l'hora de tocar institut, hi havia un institut que l'havien tancat. Era tan vulnerable, hi havia tan pollo, hi havia arribat a haver un assassinat.
0: Dins de l'institut, eh?
2: Sí, a l'institut. En aquell moment es deia Sant Josep de Calassanç i ara es diu Moisès Broggi, perquè és el típic insti, sí. Hi ha un assassinat, el tanquen, li fan un restyling, equip de puta mare, noves escoles adscrites, i penses, els pobres xavals que estudiaven allà, no? Aquesta població vulnerable... els hi comencen a posar instituts de barris del voltant per intentar fer mixtura, aquests acaben prenent l'escola perquè tothom vol anar a aquesta escola, perquè té un projecte, i dius, i aquests xavals on estan? I a més és una cosa
0: on
2: que...
0: On han anat,
2: clar. Sempre m'inquieta molt, dius, vas millorar el d'això? Sí. I està passant el mateix en instituts com el que van a la meva filla, que hi havia una línia sencera lliure, i a mi em va encantar el projecte, i se'n va anar cap allà, i ara la seva germana no hi va poder anar perquè està patat, ho han adscrit de barris més amb renda superior, i dius, on acabarà?
0: El mateix ha passat amb el Menéndez y Pelayo, també.
3: Clar, la gentrificació també arriba als instituts, als centres educatius.
2: Que està superbé, que, sí, és a dir, està bé, que... però ves molt en compte, hi ha moltes escoles de... Jo soc de Sant Martí, hi ha moltes escoles que... Jo, per exemple, l'Octavio Paz, que era un altre insti complicat, està tinguent premis i ho fan superbé. Però penses, ostres, això, la persona que necessita més que ningú escola pública i de qualitat, es posa en risc. I llavors s'haurien d'habilitar, igual que es fan plans d'usos, que bueno, després funcionen com funcionen, o legislació que impedeixi pujar a preu d'habitatge, hi hauria d'haver com uns blindatges de dir... Perquè llavors, si no, és un drama.
0: Bordeus, alguna pregunta per la desvulnerabilitat de la Clara?
4: No, sí, clar, al final és el que diem, si la gent pobra no desapareix, sinó que es transforma. Per mi m'interessa com que el contingut polític de la ciutat sempre hem tingut la intuïció que és millor que sigui, que hi hagi un efecte de xarxa, que tu puguis veure gent diferent de la teva pròpia classe, color i tot, que és part del contingut polític de la ciutat, perquè si no el que estàs fent en segregar és portar el problema a una altra banda. I jo penso molt sempre en... hi ha una sèrie que m'agrada molt, que és la de Wire, David Simon, que es diu Show Me a Hero, que és una sèrie sobre com a Manhattan, Nova York, d'un senyor que va dir que posaria habitatge públic a barris rics, i com com és d'important, com hi ha una lluita social, històrica, lligada a la idea de ciutat, que és que al costat d'algú d'una altra classe, color, identitat, ens trobem junts i podem fer algun tipus d'activitat política. Una ciutat segregada està desplaçant el conflicte polític cap a una altra, una ciutat amb llaços de veïnatge pot fer lluites polítiques, és a dir, un barri on hi hagin aquestes es poden crear aquestes solidaritats, si és que hi ha gent de diversos tipus, però si no hi ha gent de diversos tipus, el problema es desplaça i ni tan sols tens aquesta mena de possibilitat d'unir persones amb diferents formacions i amb diferents backgrounds en alguna lluita comuna, i això és part del contingut polític de la ciutat. De la ciutat sempre és un escenari de batalla entre això, vull dir, el propi disseny urbanístic sempre hi ha aquesta lluita entre, no? La reforma de París és perquè es pugui disparar les barricades, no? Això és aquesta lluita constant entre el que el capital atrau i el que expulsa. Doncs ara estem veient noves formes d'expulsar, que a mi el que em preocupa és que són molt subtils, no? I és això, aquesta prova de gentrificació són noves formes de... Vull dir, abans tothom sabia veure la brutícia de la fàbrica o la pobresa, ara sembla que cada cop és més subtil les eines per perquè el problema no es noti, però el problema continua.
3: I el desnonament silenciós, no?
4: Exacte, és que és la subtilitat del nostre problema contemporani.
0: El llibre de la Kremsel, no?, de la Stephanie Kremsel. Que...
3: Per exemple, no? Cada vegada anem apartant aquestes persones que no poden accedir al seu propi habitatge perquè els han encarit moltíssim i van perdent el barri, perdent el carrer, perdent moltes vegades la ciutat i acaben vivint a caravanes o compartint pisos amb habitacions minúscules.
2: Clar. Jo recordo una anècdota per acabar amb un missatge positiu.
0: Vinga.
2: Una vegada vam tenir una tutoria, la meva filla petita devia fer segon de primària o alguna cosa així, i hi havia com un run-run en una escola molt petita d'una línia de Guinardó, i hi havia com un run-run de que no estaven posant deures, A mi em preocupava zero, però a l'hora de fer la tutoria... mira, parlant de profes, una profe que si no tenies horari, a les 8 del matí estàvem allà els pares i la profe com uns pepes fora d'hora i tot. I li vam dir, escolta, què és aquest ronro, aquest malestar que hi ha de les famílies que volen deures i tal? I em va dir, diu, tingueu paciència, sisplau. Diu, és que en tinc 3 o 4 que si començo a posar deures els perdo per sempre. I
0: clar,
2: a vegades hi ha profes amb cervell que els blinden de la pressió de determinats pares, que l'altre dia ho deia un informe del, no sé si era de l'IGOP o de l'Institut Metròpoli, que començava a parlar de gentrificació escolar, de pares que apreten molt, i els pares que no tenen capacitat d'apretar es queden despenjats. I vaig pensar, joder, quina tia més llesta.
0: Què vol la gentrificació escolar? Què anaves a dir?
1: No, jo només anava a apuntar, ara deixa'm fer la falca, perquè ara que parlàveu d'això de cada vegada la gent en pisos més petits, demà, tant a primera hora com també a l'hora 14, en Ferran Dalmau ens donarà unes dades, que és que a Barcelona cada vegada s'estan signant més contractes de pisos més petits, de menys de 45 metres quadrats, i de fet posarà l'exemple d'un noi que es diu Ivan, que viu al barri del Poble Nou, que ell tenia un pis d'una mida estàndard, diguéssim, i que està veient com la pròpia propietat li està començant a fragmentar els pisos que té davant, el replà, a dalt, a baix, i els està dividint en això, en mides molt petites, de que poden arribar a ser de 45 metres quadrats o menys.
2: Ojo, perquè 35 és el límit per tenir cèdula, eh?
3: De moment.
0: Demà en parlarem a l'article 47 d'aquest tema.
1: Exactament, sí.
3: No, clar. Al final és això, com més petits es fan els pisos, més s'encarirà encara el metre quadrat.
4: Però paradoxalment, llavors, com que la ciutat el que té propi és que aquesta densitat acaba generant coses polítiques, qui sap si aquesta densitat acabarà donant les files del proper sindicat de llogateres que, si estan juntes, podran fer alguna cosa. És la ciutat, els problemes no es poden desplaçar, sempre surten, però sí que es poden teixir millors o pitjors aliances. I la densitat de la ciutat és el que li dona, el que fa que sigui un polvorí polític. El que és fascinant és veure això, com ara aconsegueixen pacificar-lo de formes inadvertides.
2: Bueno, i una altra paradoxa, que és, no? Quan parlem, és a dir, que no hi hagi barris vulnerables al centre de Barcelona és bo, aparentment.
4: Ah, efectivament.
2: És una bona notícia, però sí, a costa d'aquí.
0: Clar.
3: No, que hi ha aquesta cosa tan perversa, no?, que quan t'estan arreglant el carrer comences a tremolar, perquè aleshores tot començarà a encarir-se i no podràs anar
2: si
3: ni en el súper, no?
2: Si tremola, si ets propietari, fas números, no?
3: No, però també penses que no podré anar al súper, no podré anar a comprar, perquè és que no... M'acostarà molt més que en un barri més modest.
0: Llucia, abans d'acabar, és que hi ha el Claudio una notícia que ve de Palma, que tu m'has dit, creus que la podràs explicar en 5, no? En 3 minuts.
3: Sí.
0: Per opinar. És un grup financer alemany que ha retirat un cartell molt polèmic que hi havia penjat a l'aeroport de Palma.
1: Sí, que era en alemany. El que passa, a Male es paga Male, i això havia provocat com molta indignació, perquè ho consideraven com una falta de respecte, emulant aquesta frase de lo que passa en Las Vegas se queda en Las Vegas.
3: I no només això, que Male és justament una manera de parlar de Mallorca, parlant de Mallorca com un lloc de turisme de borratxera, turisme de gatera, com a turisme d'accessos.
0: Però què ha passat? O sigui, què...
3: Allò va sortir aquest cartell, només escrit en alemany, o sigui que, per tant, només s'adrecen als alemanys, a la façana d'arribades de l'aeroport de Palma, de Sant Joan. Llavors, clar, està claríssim a qui va adreçat aquest missatge, no? El que passi a Mallorca es queda a Mallorca, és allò que es diu de Las Vegas, per tant, ja t'està dient que pots fer el que et doni la gana un cop que arribis allà, no? Que aquí ningú t'està vigilant, que aquí no hi ha control, que pots fer el que es roti, bàsicament, no? Llavors, això va indignar, evidentment, els residents, sobretot per això, no?, perquè t'està incitant a fer el burro i que no te passarà absolutament res, que pots fer el que no faries a Alemanya, aquí a Mallorca, endavant, i estàs benvingut. I llavors varen demanar la retirada d'aquest anunci, sobretot és un anunci d'un grup financer, quan a Mallorca, bé, a les Balears, un de cada 4 habitatges que es venen a estrangers i la majoria són no residents. Per tant, ja us podeu imaginar a què van adreçats aquells habitatges, no van adreçats a viure-hi. Només a passar-hi uns dies de vacances o directament a fer negoci, no? Per tant, això va crear molta indignació, el mateix govern va demanar la retirada d'aquest anunci i Aena va dir que no el retirava. Llavors, això encara va emprenyar més la gent.
0: I per què no?
3: Perquè deia que això era un client que havia penjat aquest anunci i que s'havia de respectar. No sé quina excusa va posar. Sí, sí. Però bé, en tot cas, encara se va emprenyar més la gent i, de fet, quan s'han fet algun reportatge des de TV3 allà, mentre Caterina està parlant, és que no me'n recordo la del seu llinatge, ella està parlant i està fent el reportatge sobre el que està passant, ve una horda d'alemanys i comencen a dir coses en alemany que estan dient la cultura de Mallorca és la cervesa. Llavors, o sigui, era com l'exemple gràfic d'aquell cartell que hi havia a la façana de l'aeroport de Sant Joan. I, per tant, finalment, ha estat la mateixa empresa que va penjar el cartell que ha vist...
0: Que ha demanat a Aena que la volem treure, la nostra
3: dona. Ha demanat disculpes i ho retiraran, però, en tot cas, emprenya molt això, perquè t'estan dient exactament què veuen a Mallorca, i no només en aquest sentit, tu arribes ara mateix a l'aeroport de València, em sembla que és, que també hi ha, abans que un welcome o abans que un hello o abans que qualsevol cosa, diu en anglès, València, un bon lloc per viure, la millor ciutat per invertir-hi. És a dir, ja t'estan dient
0: bé,
3: clarament,
0: no?,
3: què pots fer amb aquella ciutat un cop arribes allà.
1: Mira, Jaume Bauzà feia un tuit...
3: És que imagina't.
1: Avui mateix a les 2 de la tarda, dient la lliçó del dia és extraordinària, citant en aquesta empresa, dient escolta les queixes dels residents, entén el malestar i retira el cartell. Per tant, posant d'exemple com que ha fet una lliçó extraordinària aquesta empresa i en canvi diu des d'Aena continuem esperant la mateixa educació. Avui el sentit comú ha arribat d'Alemanya, l'arrogància ja la teníem aquí. Això és Jaume Bauzà sobre Aena i el fet que no hagi retirat
3: aquest
1: anunci.
3: Però imagineu, si el govern de les Illes Balears sí que va demanar això, PP, Vox, en el cas de Palma, i no els varen fer cas i han estat els mateixos.
0: Increïble. Crec que som l'única tertúlia del món mundial que no hem parlat del papa, encara. I mireu quin silenci. Estareu pendents amb aquest minut que ens queda.
4: Cosa cultural, apunto, que em sap greu que aquest som en l'any Gaudí i que el papa s'ha convertit en l'any central de l'any Gaudí, quan Gaudí té moltes altres dimensions molt més interessants, això de convertir-lo en un sant, que de forma literal, fins i tot, no faci als barcelonins, que ja tenim una relació prou problemàtica amb Gaudí, que no en sabem res perquè ens l'expliquen a través de la cosa turística, sí, que la cosa papal tampoc és la cosa bona i que la gent aprofiti l'any a Gaudí per mirar-se, d'intentar forjar-se una relació pròpia, perquè ens bombardejaran amb que aquest senyor era un sant, amb que l'arquitecte de Déu i tot plegat, i Gaudí era molt més interessant. I aquesta tertúlia és molt anarcosindicalista. Convido la gent a anar a la façana del naixement a buscar l'obrer amb una bomba d'Orsini i preguntar-se per què Gaudí va posar aquest obrer allà.
2: Jo m'ho sé, és molt llarg.
0: Un moment, us heu de llegir l'article de la Clara Blanchard del País Setmanal, que és xulíssim.
4: Papa, no gentrifiquis.
2: Explica com Barcelona i el temple han viscut d'esquenes.
0: Totalment.
2: Com fa 15 anys només havia entrat al temple un 10% dels veïns.
0: I explica per què no ens en sentim orgullosos i com intenta l'Ajuntament.
1: Increïble que està només al 10%.
0: Només al 10%.
3: I ara tanquen Marina perquè no hi puguis passar quan vas a peu.
0: Clar, però hi heu estat a dintre?
3: Sí.
2: Jo hi he estat.
4: Per obligació, eh?
0: Per obligació. Però diu la Clara en aquest article que canvia molt la gent que li és igual, no? La Sagrada Família, que quan hi entres, no? Una mica t'il·lumines, no?
4: Genera conversions, estan bastant... Té un índex de conversió molt elevat, de conversió religiosa.
2: Sí, sí, jo em declaro conversa.
0: Conversa, jo també quan entro.
4: És admirable la quantitat de cristians que...
0: Bon dia, anem plegats. Clara Blanchard, Joan Bordeus, Lucía Ramis, gràcies.
3: Que vagi molt bé, no parlarà.
0: Us deixeu a la graderia.

0: El balcó.
1: Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics Sensiba. Sí, sí, Sensiba en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana, entra a Rodi Ponés i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
2: Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
3: ¡Valorado!
2: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
3: ¡En España!
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Regístrate a circuitcat.com. T'hi esperem.
5: Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
6: A Badalona, al maig, el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se... Més viva que mai.
7: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi SER10.
6: Cada espurna encén la flama.
8: La graderia del balcó. Amb Joan Tejedor.

Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. De seguida us presento l'Enric Herrera, un lleidatà que fa 12 anys li van diagnosticar esclerosi múltiple i des de llavors ha corregut les 6 maratons més importants del món. Dissabte va ser el Dia Mundial contra l'Esclerosi Múltiple i l'Enric presenta un llibre, Corro perquè t'estimo, en el qual recull beneficis per la recerca d'aquesta malaltia i per ajudar els pacients que necessiten que els cuidin. Però abans, posem-nos al dia de tot el que ha passat avui dilluns 1 de juny amb el Toni Suárez encara al control tècnic.

0: Decían que el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterado que no pensa vender a Julián Álvarez al Barça.
1: Es un jugador del Atlético de Madrid, no solamente por esta temporada que ha pasado, sino también por otras muchas.
0: Després que divendres el Club Blaugrana presentés una oferta per 100 milions d'euros, el cas ha arribat al mediadei de la selecció espanyola, el català Marc Pubill n'ha sortit amb bon humor.
2: ¿Le vas a dar un capón a Julián para que se quede?
3: La primera jugada le voy a pegar un palo.
4: ¿Crees que va a estar en el Atleti la temporada que viene?
3: Yo no tengo ni idea, no le voy a escribir tampoco para preguntarle, así que cuando lo decida ya lo veréis todos, igual que lo veré yo, no creo que me enteré antes.
0: I en clau de mercat, el capità Rodri també ha volgut esquivar, però el fet és que no ha desmentit els rumors que el vinculen amb el Madrid.
5: Yo entiendo que pueda sonar algún ruido, pero sí, pero por mí, evidentemente, voy a focalizarme en el Mundial, no voy a dedicar ni tiempo en eso, y luego ya del Mundial ya se verá.
0: Després que aquest cap de setmana el candidat Enrique Riquelme assegurés que si guanya les eleccions el fitxarà igual que ha fet Florentino, tot i que el partit a les eleccions del Madrid està en el model de propietat del club, ja que Florentino Pérez ha obert a cara descoberta el meló de vendre el 5% de l'entitat a un inversor forani i que els socis siguin propietaris econòmics també de la resta. El mediadí de la selecció també hem sentit Eric García, del Barça.
6: Yo tenía claro lo que tenía que hacer esta temporada, que era rendir bien, después obviamente que el equipo ha jugado bien y después pues dependía de él, ¿no? Que me llamase, que no me llamase. Pero bueno, ya le dije el primer día que estaba muy contento y muy agradecido de estar aquí.
0: I també l'ex de la Masia, Àlex Grimaldo, que va boig per tornar a la Lliga i té un presentiment amb el Mundial.
7: Yo desde el primer día que vine aquí vi que la selección estaba preparada para ganar la Eurocopa y así fue. Y este año pues siento lo mismo.
0: A casa nostra, l'Espanyol ha presentat la campanya d'abonaments per la propera temporada.
8: I quants equips de futbol hi ha a Barcelona, papa?
9: Barcelona, un munt. El Júpiter, l'Horta, el Martinet...
8: I a Catalunya?
9: Catalunya... Molts, també.
0: Pràcticament mantenint preus, pujant només l'IPC anual del 2,9% després d'una temporada en aquest sentit històrica, amb la inèrcia de la connexió entre equip i afició que es va encendre amb el play-off fa dos anys, l'efecte Manolo tot plegat, l'Espanyol ve ara d'un rècord de socis, més de 37.000, un rècord d'abonats, més de 31.000, la millor mitjana d'assistència des que és a l'RCD Stadium, 28.500 gairebé. Això sí, han detectat que un de cada cinc abonats, un 21%, no va al camp regularment i el proper objectiu és aconseguir que aquests alliberin el seient amb un 40% del benefici econòmic pel soci, però per poder tenir més aforament, perquè amb aquests 31.000 abonats toca pràcticament sostre a l'Espanyol, si contem l'espai que ha de reservar per entrades, zona VIP, afició visitant, llocs adaptats, etc. Per tant, necessita que els abonats que no hi van li alliberin els seients, igual que canviarà també el format de la grada d'animació. La concentrarà en tres sectors, sense reduir l'ombra d'aficionats, només concentrar-los perquè hi ha un sector que està més a prop del córner, que sempre queda buit, i allò serà per públic general, a més d'una nova zona VIP que es construirà darrere de les banquetes amb les obres que s'hi han de fer. En futbol internacional, Andrés Iniesta començarà la seva carrera com a entrenador a Dubai, al Gulf Futbol Club, mentre que la Lliga Espanyola ja és oficial que Íñigo entrenarà al Rayo i Aleix Febas serà jugador del Celta. En bàsquet, demà comencen els play-offs de l'ACB pels equips catalans, a les 7 de la tarda, Ucamp Murcia-Barça, per tant seguirem al final en directe a la graderia del balcó, i dimecres, Baskonia-Penya. És època de play-offs, tenim en joc els d'hoquei patins, segon partit de semifinals, i a les 9 tenim també segon partit de futbol sala. Jan Videman, bona tarda.
10: Bona tarda, el Barça té avui la primera oportunitat de segellar el bitllet per les semifinals de la Lliga. Els blaugranes visiten la pista del Valdepeñas en el segon partit de l'eliminatòria de quarts de final. Recordem que els de Jaime Rodríguez es van imposar còmodament per 4-1 en el primer partit de la sèrie. Per tant, les matemàtiques són clares. Si el Barça guanya avui, es classificarà directament per a les semifinals, on s'enfrontaria el guanyador entre Inter Movistar i Jimbe Cartagena. Si en canvi cau derrotat, tot es decidirà en un tercer i definitiu partit al Palau Blaugrana.
0: Això pel que fa al futbol sala, i l'hoquei patins el tenim en directe a la recta final del partit al Palau Blaugrana.
10: Exacte, 2 minuts i 15 segons pel final, de moment sorpresa perquè guanyen els igualadins 1-3, per tant ho tenen tot de cara per igualar la sèrie 1-1 si s'acaba així amb el partit, i tot es traslladaria al tercer partit. Recordem que es juga a 5 partits, per tant passa a la final el primer que aconsegueixi 3 victòries.
0: Pendents d'aquest final de partit queden 2 minuts. En tenis, una de les notícies del dia, Pol Riera, bona tarda.
11: Bona tarda.
0: És que torna Serena Williams.
11: Així és, tornarà competir en el tennis professional als 44 anys. Ho ha anunciat avui en un vídeo a través de les seves xarxes i ho farà sobre herba, el torneig de Queens. Això sí, participarà com a convidada especial en el quadre de dobles, fent parella amb la jove canadenca Victoria Mboko. La tennista nord-americana, guanyadora de 23 Grand Slam, no competia des del setembre del 2022, quan va posar punt i final a la seva carrera després de caure en tercera ronda del US Open. Tot i que l'any passat ja van aparèixer rumors sobre un possible retorn arran de la seva inscripció al programa de control antidopatge, avui s'ha confirmat oficial la seva tornada a les pistes. El retorn arribarà la setmana vinent, entre el 8 i el 14 de juny.
0: Quan comenci la temporada d'herba, torna Serena Williams als 44 anys. L'última gran cita de la temporada de terra és Roland Garros, on un tenista ha estat sancionat per un menyspreu masclista a un àrbitre.
11: Així és, Daniel Vallejo, amb una multa de 65.000 euros per unes declaracions masclistes contra un àrbitre. El tenista paraguaià, en una entrevista després de perdre el seu partit davant Mois Kouame, va assegurar que aquests partits els ha d'arbitrar un home perquè és difícil que una dona ho pugui fer, referint-se a la jutgessa de cadira Ana Carballo. La directora del torneig, Amalie Moresmo, va qualificar aquestes paraules d'inacceptables. Per la seva banda, l'organització ha volgut enviar un missatge contundent remarcant que la capacitat d'un àrbitre, evidentment, no depèn del seu gènere, sinó de la seva professionalitat, tot condemnant fermament qualsevol comentari sexista. La Federació Francesa de Tenis ha imposat així la multa més elevada de la història d'aquest esport, una sanció que equival aproximadament al 43% dels premis econòmics que Vallejo ha acumulat aquesta temporada a Roland Garros.
0: La meitat dels premis, a pagar la multa i a veure si aprèn la lliçó també, que es tracta d'educació pura i dura per erradicar aquests comportaments. I ja tenim definida la final de l'NBA entre dues franquícies històriques, Jan.
10: Exacte, enfrontarà els San Antonio Spurs i els New York Knicks. Els novaiorquesos arriben més descansats després d'escombrar els Cavaliers 4-0 a les finals de conferència. Fa dies que esperaven rival, els Spurs, en canvi, ho han hagut de suar de valent per superar Oklahoma en el setè partit. Aquesta final té un present molt especial, és la reedició de la de l'any 1999, que va ser la primera neida dels Spurs. Per tant, les finals, com sempre, 7 partits. El primer, la matinada de dijous, a San Antonio, amb el factor pista favorable als Spurs.
0: 21 minuts i les 9, 8 i 39, pausa, i coneixem una altra història de vida i esport.
12: La graderia del balcó. A ver, quiero entenderlo mejor.
13: Si eres de los que no le basta solo con el titular, eres de periodismo. Fórmate en el Máster de Periodismo de El País, un título propio de la Universidad Autónoma de Madrid, impartido por profesionales en activo en las instalaciones de El País y la cadena SER. Apúntate a la primera convocatoria hasta el 30 de junio e infórmate en la web de El País.
14: ¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda? Y mira ahora.
15: Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de junio desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
16: Skoda. Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics Sensiva. Sí, sí, Sensiva en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana entra a Rodi Ponés i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.

0: Aquest cap de setmana, dissabte, concretament 30 de maig, vam celebrar el Dia Mundial contra l'Esclerosi Múltiple. És el diagnòstic que li van fer a l'Enric Herrera el 2014. En aquests 12 anys, ell ha fet esport per intentar, d'alguna manera, gestionar i mitigar els efectes de la malaltia. El que passa és que ha acabat fent les 6 principals maratons del món. La de Chicago, la de Boston, la de Berlín, la de Tòquio, la de Londres, la de Nova York... I ho explica en un llibre que es diu Corro perquè t'estimo. Hola, Enric, com estàs?
1: Hola, bona tarda, què tal?
0: Això em sona a la resposta, que t'ho pregunten molt, per què corres?
1: Molt, sobretot al principi. Al principi sí que tothom me preguntava per què corro i hi havia moments que m'ho preguntaven perquè ningú en tenia res. És perquè una persona que no ha corregut en sa vida ara se posa a córrer, no? I això xocava al meu entorn, des de luego.
0: A qui estimes? A qui li respons aquesta pregunta amb un per què t'estimo?
1: A tot el meu entorn. Quan et diagnostiquen esclerosi múltiple, te n'adones que el teu entorn és clau per la superació de l'enfermetà. No? I, per tant, tu ets molt important de com ensenyes, com transmets la forma de gestionar la malaltia. D'aquesta manera, el teu entorn li serà més fàcil ajudar-te. No? Per tant, és la teva resposta cap amb ells. I és la manera de dir gràcies per tot el que feu per mi, el dia a dia. No? La mare, la Sònia, que és la meva esposa, el Xavi, el meu germà, l'Anna, el Roger, bueno, tota la família, els nebots, tots, no? Necessites d'en ells per sortir endavant. No? I llavors, tu, que no tens cap culpa d'haver tingut un diagnòstic com l'esclerosi, però te n'adones que ells tampoc. I ho estan passant tan o més malament que tu. Per tant, corre perquè els estimes.
0: I és un tema més mental, emocional, o és un tema també físic dels símptomes de la malaltia?
1: Les dues coses. Les dues coses. Me n'he acabat adonant, perquè córrer una marató no va ser diagnòstic de l'esclerosi múltiple i dir, pues ara començaré a fer maratons. No és així. Passa un temps, no? Hi ha una sèrie de circumstàncies que em porten a córrer la marató, però te n'adones que té molta similitud al final, no? Una marató i amb la gestió de l'enfermetat. No a nivell degeneratiu, perquè això doncs, m'ho freno una pastilla que em prenc cada dia, sinó tots aquests efectes laterals que comporta el cansament crònic que solem tindre les persones diagnosticades d'esclerosi múltiple i, en el meu cas, doncs, bastant greu, no? Perquè pràcticament cada dia m'aixeco, que és una petita marató el meu dia a dia. No? I llavors, a poc te'n vas adonant que l'esforç que tens que fer per entrenar una marató, ja no tant fer la marató, que també, però el més difícil és entrenar la marató. La marató són 4 o 4 hores i mitja, és un dia, és fotut, però jo necessito 6 mesos per preparar una marató. Això vol dir molts quilòmetres, hores i hores d'entrenament, no? En el qual, en aquests els moments que tu entrenes, pots estar en un moment baix, no? I tu a poc t'has d'anar mentalment veient que això és superable, que hi ha un cervell que ens va dient que no, que paris, que què estàs fent? Si portes 15 quilòmetres, però que estàs boig, ja n'hi ha prou de córrer. I tu l'entreno aquell dia te toquen 22 i has d'acabar sí o sí. I sembla que tu no puguis més mentalment i físicament, se demostra que acabes podent. Però llavors és un exercici d'esforç mental, no? I això passa igualment amb l'enfermetat. Jo molts dies m'aixeco al dematí i dic, ostres, estic fotudíssim avui, no puc amb la meva ànima. Però si m'aixeco, si m'esforço, si me'n vaig a treballar a l'hora que em toque, segurament, o en la majoria de casos, al cap de 2 o 3 hores, allò millori molt. En canvi, si em quedo a casa, no. Si em quedo a casa, estic 3 dies tirat al sofà, que no em puc moure, que no puc amb la meva ànima, i autoconvencent-me de que no puc. Però si fas al revés, per això que hi ha certes similituds, de veritat, que he acabat descobrint entre la gestió de la malaltia i les maratons.
0: És a dir, la gestió de la malaltia t'ensenya a gestionar l'entrenament de la marató i, sobretot, al revés, la gestió de com entrenar una marató et dona eines pel teu dia a dia.
1: Així és.
0: Perquè tu estructures el llibre en les 3 es, no? L'esclerosi, l'esport i el teu entorn, que una mica els has anat tocant, eh? Però com és el moment aquest diagnòstic en esclerosi? Perquè ho has dit tu, és una loteria, eh?
1: És una loteria. I és segurament és molt cruel. El moment que... Bueno, a mi van tardar bastant en diagnosticar. No és una enfermetat que es diagnostiqui ràpid. Entre altres coses perquè ve d'un brot. En el meu cas venia d'un brot d'insensibilitat de coll cap a baix, que quasi em deixa que no podia ni caminar. No? I en aquell moment... segurament els neuròlegs ja intuïen que era una esclerosi, però no és tan fàcil. Han de fer ressonàncies, han de fer una punció lumbar, però han de fer una sèrie de proves. Però abans, mentre estàs amb el brot, et donen cortisona per desinflamar. I mentre dura el procés del teu cos, la cortisona, no se'n va d'un dia per l'altre, i tarda 2 o 3 mesos. Llavors, en aquest temps, no et poden continuar fent les proves perquè no marcarien bé. Llavors, a mi em va agafar la primera, que va ser a l'agost, després, quan ja anaven a fer les proves definitives, em va tornar a agafar un brot, vam estar 2 o 3 mesos més, no? Fins que al final, un bon dia, amb la meva dona, vam entrar en un despatx d'una doctora que no sabia ni qui era, que quasi no em va mirar en la cara, i em va dir, o ens va dir, no? Vostè té esclerosi múltiple. I va marxar. I ens va deixar durant 5 minuts, a la Sònia i a mi, pues, gelats, no? Dius, què és l'esclerosi múltiple? Però pinta molt malament, té un nom molt xungo, no? Que normalment visualitzem l'esclerosi les persones que van caure de rodes, no? I se te'n va el món a terra. És l'autoestima. En aquell moment dius, se m'ha acabat la vida. Amb 42 anys, no? Dius, ja s'ha acabat, ja no hi haurà res més d'aquí, no? Vull dir que és un... Qualsevol enfermetat és fotuda, clar que sí, no? Però com que a la gent el que ens fa por és el que no ens coneixem, doncs clar, em feia molta por, perquè no sabia ben bé què era això.
0: El teu diagnòstic és d'esclerosi remitent recurrent, que se'n diu, no? Que vol dir que tens fases en què tens molts símptomes o els símptomes s'agreugen més i vas perdent, i hi ha fases en què sembla que remet, no? Com...
1: Bueno, és una inflamació en un moment donat que sí. Amb la meva tipus d'esclerosi remetria. El que t'he explicat abans de la cortisona és per accelerar el remetre aquesta inflamació, no? Però per si sola ella hauria de remetre. Mm. Va, clar, no és el mateix que et fiquin cortisona i al cap d'unes hores estiguis bé que tardis 6 mesos, no?, a posar-te a puesto. Llavors, clar, per això ja va funcionar la cortisona, que la fan anar per tot avui en dia, i és meravellosa, perquè va molt bé.
0: I disculpa la cruesa, però no. Clar, aquí hem tractat molt, sobretot amb el Juan Carlos Unzué, arrel del seu cas a la redacció d'Esports, que quan li van diagnosticar l'ELA li van dir això, la mitjana són 4 anys. És una cosa semblant amb l'esclerosi múltiple? També et donen temps o no?
1: Teòricament, l'esclerosi múltiple no és letal, en el meu cas, no és diferent a l'ELA. Tot i que al principi de la meva malaltia, quan estaven diagnosticant-me, tenien molts números de que fos ELA. Jo m'he enterat posteriorment, això sí que ho va tindre que patir la pobra Sònia, perquè li anaven explicant tots els símptomes de lo que era una ELA, de lo que em passaria, no? Li anaven dient, et quedaràs sense parla, es quedarà sense això, no?
0: O sigui, l'anàvem preparant abans de tenir el diagnòstic clar.
1: L'anàvem preparant. Jo això no ho vaig viure. Jo, mentre jo em feia proves, algun metge, algun neuròleg, li va explicar el que podia arribar a passar. Fins que ella, en un moment donat, els hi va parar els peus, els hi va dir, quan arribi, arribarà. Deixeu-me en pau, no cal que m'esfiqueu coses al cap, perquè, clar, vull dir, allò que diuen, no? El 90% de les coses d'aquesta vida que ens preocupen no passen. I, doncs, mira, per sort ha sigut així. Al final ha sigut la remitent recurrent i és fotuda, no dic que no, però no és letal, i que ara mateix em deixi fer una vida força normal.
0: Home, no sé si és gaire normal, no sé si ara baixéssim al carrer i comencéssim a preguntar quanta gent ha fet les 6 maratons més grans del món, eh? A tu no t'agradava córrer per això?
1: O no, sí? No m'agrada gens. És que no m'agrada, no. És que no m'agrada.
0: No t'agrada?
1: No m'agrada. No m'agrada. Jo començo a córrer perquè quan pregunto a veure què passa amb el cansament aquest crònic, me diuen que ajo i agua, que no hi ha res a fer, però que l'exercici cardiovascular pot ajudar. Si estàs dinàmic i fas una mica d'esport, t'ajudarà amb els teus símptomes. Llavors jo vinc en un poble de Torrefarrera, al costat de Lleida, que és petitet.
0: El coneixem, perquè aquí havia treballat el gran Albert Llimós, que ara està al diari Ara.
1: Clar, exacte, el meu veí.
0: És veí de l'Albert.
1: Eren veïns.
0: Si al final el món és un mocador, i Catalunya encara més, sí.
1: Sí, eren veïns, no? I bueno, llavors jo cada dia anava a caminar un rato pel poble, fins que va haver un moment que me'n vaig cansar. Escolta, això un rotllo, i a més el poble de memòria, no? I vaig decidir provar a córrer. Dic, anem a veure a córrer. I vaig fer res, 300 metres, i no podia amb la meva ànima, va ser mortal. I poc després tenia una visita, perquè m'importen des del Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya, d'aquí a la Vall d'Hebron, i li vaig dir al meu neuròleg, li vaig dir, escolta, mira, dic que he passat això, he provat de córrer, i quasi m'ofego, perquè no podia amb la meva ànima. I clar, la seva resposta una mica va ser de dir, escolta, és que tal com estàs tu, no faràs mai ni 5 quilòmetres. això va ser un clic al meu cap, no? Un altre clic. Jo explico una miqueta de tota la meva vida des de l'esclerosi, que he anat a part de clics. I vaig dir que això no pot ser de cap manera. I llavors, doncs ara em preparo, no? Em preparo per fer una cursa de 5. Doncs em vaig preparar una cursa de 5. Jo treballo a la Fundació Aspros, entitat de discapacitats intel·lectuals, que en aquest moment fèiem una cursa. Bueno, encara la fem, no? Cursa Nosaltres També Podem, i era el principi de la cursa. I em vaig preparar per aquella cursa. Em vaig preparar aquests 5 quilòmetres fins que vaig poder fer aquells 5 quilòmetres, no? A partir d'aquí vaig veure que no m'agradava, però que anava molt bé. No? I em vaig posar a mans d'un entrenador personal, el personal B, el Jackson Quiñones, que igual el coneixeu, vale? I em va entrenar, bueno, ell i Lassen, que és la seva sòcia, em van entrenar i poquet a poquet, vaig conèixer un company al gimnàs que em va dir, venga, va, prepara't per una marató, quan al moment que tu dius estàs boig, a veure, a quin cap seria cap que una persona amb esclerosi múltiple pugui fer una marató, a la resposta abans, hi ha poques persones que han arribat. Pues que jo sàpiga, em sembla que no hi ha ni 13 o 14 mil persones en tot el món ara mateix que hagin acabat les 6 maratons majors.
0: Bueno, perquè ja vas fer 300 metres, et faltaven els 42 de davant.
1: Exacte.
0: Els 42 quilòmetres de davant. Exacte. Quin has disfrutat més de les 6 grans?
1: Totes són especials. Totes són especials. I aquesta pregunta me l'han fet moltes vegades. Quina? Home, pot ser la de Nova York, per ser l'última, però no per res més, no? Perquè totes, amb totes he tingut la gran sort de que la meva germana, el meu cunyat, els meus nebots, amics, alguns vinien amb un, els altres vinien amb l'altre, però amb totes hem estat acompanyats. No hi ha hagut ni una sola marató que hagi vingut algun amic, o ma germana, el meu cunyat, els meus nebots, no? I a Nova York va ser molt especial, perquè de l'última érem una colla, érem 10 o 12 persones que van utilitzar els seus estalvis i els seus dies de vacances per anar a fer 8.000 quilòmetres per acompanyar-me, per veure'm passar.
0: Ostres, sí, Nova York, quina mandra, eh?
1: Ja, els agrada a tots viatjar, però al final...
0: Però això és la tercera ela d'entorn, que suposo que és clau, no? I no només en els mals moments, sinó també en els bons, en la recompensa, en el recollir tot això...
1: En aquell moment ells van identificar que per a mi era molt important, perquè jo em nodreixo molt amb ells a la cursa, no? Perquè ja tenim una estratègia i dels 42 quilòmetres, doncs uns s'hi fiquen al quilòmetre 5, uns al quilòmetre 15, uns al quilòmetre... M'ho invento ara, més o menys, i llavors això ho fem uns dies abans, una estratègia, i llavors jo vaig marcant les etapes de la marató en funció d'allà on estaran ells. I llavors, quan jo passo per allà, per mi és un xute d'energia. És com si em fotés un Gatorade d'aquests, no? I, buah, em dona una energia brutal.
0: Sí, veure la meva dona... Ara abandonaria, però dius, no, perquè sé que el quilòmetre tal i ara Sònia, no?
1: Claro. Jo recordo a Nova York que el quilòmetre 35 estava rendidíssim. No podia en la meva ànima. Estava molt cau. I a sobre la Sònia em deia, tranquil, que ja estàs acabant. Dius, acabant.
0: Estàs acabant.
1: Falten 7 quilòmetres i...
0: Quan em portes 35 en les cames, no?
1: Quan em portes 35, no? I és molt dur, però bueno, en aquell moment pues això et dona molta energia. Penses en ells i és el subidón que et fa arribar a meta. No? Però ja t'he dit, ninguna d'elles la marcaria com a especial, perquè de totes te podria explicar alguna anècdota xula, no? Per mi.
0: Explica'm alguna.
1: Bueno, no ho sé. Jo tens, per exemple, la de Tòquio, no? A Tòquio, que està molt lluny, Tòquio. Això del Japó està molt lluny. I allà és molt curiós, perquè allà no aplaudeixen. No aplaudeixen. Així com Londres o Nova York, hi ha com 2 milions de persones al carrer aplaudint, fent soroll amb qualsevol cosa, amb aigües, amb tot el que sigui, al Japó no fan, tenen aquella cultura, no?, japonesa de silenci, de no molestar, i tu vas corrents i vas veient la gent, perquè sí que hi són, de ser hi són, però fins que em trobo al quilòmetre, ara no recordo exactament, la meva germana i tal, i la Sònia i tots, i anaven amb pompons, amb faldilles, bueno, amb cartells, animant, no? Dius, estic en contrast entre l'europeu i
0: l'o... I els que són d'allà, eh?
1: Els que són d'allà.
0: Doncs tot això ho trobareu al llibre Corro perquè us estimo, de l'Enric Herrera, un llibre que dius que no vol ser ni un llibre d'esport, ni un llibre d'autoajuda, ni una història d'aquestes?
1: No, és el... Jo és que... Jo dic que aquest llibre és un llibre d'autoajuda o és un llibre d'un mètode... No, perquè l'esclerosi múltiple no té cura, no? I cada un l'enfronta com pot, no? Jo explico com ho he fet, a base de prova-error, vaig provant coses, unes coses m'han funcionat, altres no m'han funcionat. En general, m'han funcionat, sí, he fet les maratons i aquí estic, i treballo cada dia i tinc una vida força normal, no? Però que jo ara tingués algú que dir... No facis maratons, és que no cal fer maratons. Fes, si vols fer mitja, 10, 10, 5, 5, i si no vols correr, no corris, però aixeca't del sofà.
0: El que et demani el cos i el que t'accepti el cos.
1: Sí, però aixeca't del sofà. Perquè el cos, o la ment en concret, el que et demanarà en molts casos, el que et demana en molts casos és quieto a casa, relax, que estàs malalt, que et planyin, que et cuidin, i no és així. Tu ens ha tocat la Xina i som nosaltres els que més ens hem d'esforçar. Cara a la teva família, cara al teu entorn, i cara inclús a tota aquella gent, no? Metges, infermeres, tota la sanitat, quan a vegades penso aquesta pastilla milagrosa que estic prenent cada dia, val 60 euros. Cada dia el gasto de la sanitat pública 60 euros. I quantes hores els neuròlegs que han investigat aquesta pastilla o les fórmules com suportar l'esclerosi múltiple, quantes hores d'estudi han tingut? Com s'han esforçat tota aquesta gent? Pues, home, esforcem-nos nosaltres també, que insisteixo, que és molt fàcil ara no voldria parlar de la gent que no pot. Si no pots, no pots. Evidentment, si no pots, no pots. Però a poc que puguis, una mica, una miqueta, uns passos, algo que et faci aixecar del sofà, algo que et faci ser feliç, que això és el més important, no? Que jo, quan me van diagnosticar l'enfermetat, vaig perdre la felicitat. O sigui, jo vaig tindre que anar amb un psicòleg perquè no podia més, i recordo que el primer que li vaig dir... vull recuperar la meva felicitat, sigui amb cadira de rodes o sigui com sigui, però vull que m'ajudis a ser feliç.
0: I t'hi veig, i ho celebro, i que a través de l'esport hagis trobat aquesta energia, també per, més enllà de la teva vida personal, la feinada que feu a la Fundació Aspros, de la que és director executiu, t'hem escoltat algun cop a l'Aquí Lleida amb la Mercè Marc explicant la tasca que feu, i per tant, gràcies Enric per passar a explicar-nos la teva història també per la graderia del balcó.
1: No, gràcies a vosaltres per deixar-me aquesta estoneta per explicar la meva història. Molt amables.
0: L'Enric Herrera, inspirador amb la seva història, diagnosticat fa 12 anys d'esclerosi múltiple, ha fet 6 de les maratons més grans del món. Confirmem que ha acabat guanyant l'Igualada 1-3 i empatar 1 les semifinals de l'Hockey Lliga, i a 11:45 al Larguero, amb entrevista Enrique Riquelme. Adéu-siau.
2: Ostres, tu, quina boca més petita que tenen els contenidors grocs. No hi ha manera que pugui ficar-hi aquesta regadora vella.
3: No és que tinguin la boca petita, és que a vegades hi volem posar allò que no toca. El contenidor o el cubell groc, només amb vasos de plàstic, llaunes de conserva o tetrabrics.
4: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus i ecoembes.
5: I jugues.
6: No me estás hablando a mí. Cada año para mí es un regalo.
7: ¿Qué le regalarías a tu hermano?
6: Yo un ñu.
8: Ya, pero mira, a mí me gustaría más un mamut. Te voy a contar la historia de los mamuts. Mira,
7: ¿me estás vacilando?
8: Iban unos cuantos mamuts y se encontraron con, no sé, 40, 50 árboles, y los mamuts dijeron, oye, que no queremos los árboles, y los tiraron. Pues que el año siguiente pasaron, joder, y en vez de 50 había 1000. Fue pasando año tras año y cada vez había más árboles. Hasta que un día los mamuts, oye, murieron porque tanta hostia con la cabeza a los árboles para tirarlos, pues se jodieron. ¿Sabes qué pasó?
7: ¿Qué pasó?
8: Que salió un bosque que se llama El Pando, que está en Utah, en Estados Unidos, y es desde un solo árbol, con raíces internas, clonadas, hay un bosque de 60.000 árboles. Tienes que hacer unas raíces tan profundas que puedas poder con los que vienen a por ti. Y así llegué al Barça, tío.
6: En mamut.
7: Me pongo de
5: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.